0: búscanos como Cadena Ser y activa la campana para no perderte nada.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Hola, nana. Camila, podría anar a dormir.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
6: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
7: És un animal.
6: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: quin golarro que acaba de fer la minya mà.
9: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
8: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
10: Bon dia, com esteu?
11: Bon dia, Sique Rodríguez.
10: Increïble el moment al bar on estàvem parlant i al Manolo Romero li sona el telèfon i resulta que és, pam, l'himne del Madrid.
11: Sí, noi. Sí, sí.
10: Ho ha fet a posta.
11: Jo crec que sí. Estàvem parlant molt del Barça, estàvem com molt engrescats i ha volgut marcar una miqueta de territori.
10: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del grup Prisa, el del Què t'hi jugues, també Carrusel, el diari As. L'obrirem la setmana vinent, dimarts, a les 11 del matí, el bar, on ens ha vingut a veure Luca Peros, actor, que ara ha sortit un moment a agafar un cafè i tornarà al Què t'hi jugues, perquè ja que de tant en tant troba un forat entre rodatge i rodatge per venir-nos a veure, i és molt futbolero, molt del Barça, i ja ens va avisar quan l'equip era segon a 5 punts del Madrid que la història canviaria i el Barça guanyaria la Lliga, ha tornat per treure pit i demostrar-nos que ell tenia raó.
4: L'opinió de Sique Rodríguez.
10: En un moment, escoltem entrevista amb Clàudia Pina, les portes de la final de Champions d'aquest dissabte a Oslo, programació especial a la Cadena Ser. Ara us la recordarem. Però ahir vam viure un Què t'hi jugues històric, oi que sí, Flaqui?
11: Sí, tant, que estic de ressaca, jo.
10: Amb molts jugadors del Dream Team, amb molts oients, més de 300... I cap al final del programa, Chiqui Begiristain va assegurar, a pregunta teva, Flaqui, que aquest Barça està en el bon camí.
12: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
10: Dues vegades va destacar Chiqui Begiristain que el Barça ens diverteix i va parlar de completar la feina, de buscar l'equilibri. I aquest és el diagnòstic que ha fet la direcció esportiva del Barça. Ja no es necessita cap salvador, cap futbolista que aixequi el club, que aixequi el projecte, com Ronaldinho en el seu moment o a un altre nivell Lewandowski, sinó que ara es necessiten jugadors, i no massa tampoc, que complementin aquest projecte que ja està en marxa, que ajudin a millorar-lo. I em va semblar interessant la reflexió de Chiqui Begiristain sobre lo important que és, quan vas a fitxar algú, conèixer la persona, a part del futbolista.
12: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells i aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hosti, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després, a dir, a mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics. Per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador, amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Això és importantíssim.
10: És interessant escoltar aquesta reflexió en boca d'un dels millors directors esportius que ha estat al Barça, que ha estat al Manchester City, no? Més enllà de noms, que és lo fàcil, no? Que comencem a parlar d'aquest, de l'altre, dels que tots coneixem. El sentir, quan vas a fitxar un jugador, que el vols.

0: parlava i es tocava el pit, Chiqui Begristain, sentir que vols fitxar aquell jugador.
1: Sí, diu, després ja mires les dades i tal, però primer has de tenir com aquest fletxazo, entre cometes, no? Si em permet l'expressió, de que notes aquella sensació de que et quallarà, de que enganxarà bé, i després la importància de controlar-ho o conèixer una miqueta tot. No només és el que es fas a la gespa, és també després com convius en un vestidor, com pots encaixar en el vestidor que tu tens i l'entorn en el que et mous. Per tant, bona lliçó la que ens va donar Chiqui de com s'ha d'anar a fitxar un futbolista.
0: Recordo que en una entrevista que vam fer a Deco, quan estava a punt d'anunciar-se que el Madrid fitxaria Mbappé, que reconeixent que era un gran jugador, ens va dir que s'hauria de veure com encaixaria el vestidor. I va parlar molt dels equilibris. I si recupereu l'última entrevista que hem fet, ja més recent a Deco, escoltareu que quan parla de fitxar, dels equilibris, del joc i també del vestidor, explica exactament el mateix que ahir ens va dir Chiqui Begristain. És el mateix discurs, que és molt important l'equilibri al camp, però també al vestidor. Que

0: escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya, com us deia, és la final de la Champions aquest dissabte a Oslo, Barça Olympique de Lió, des de les 5 de la tarda a la Casa Cupra Raval, aquí a Barcelona, retransmissió especial a ser Catalunya, totes les entrades ja repartides, amb més de 200 oients que seguiran una tarda que ens portarà a narrar primer la final de Champions, Barça Olympique de Lió, i després esperem la salvació del Girona, que juga a Montilivi contra l'Elx, també ho fan el Barça a València i l'Espanyol a casa contra la Reial Societat. Tots tres partits de primera divisió a les 9 de la nit, des de les 5, des de la Casa Cupra Raval, amb l'Albert Bermúdez liderant la festa, ja entrades exaurides. Festa del que t'hi jugues, Barça.
1: És un dia dels que serà, jo crec, recordat. Serà recordat. Des de Casa Cupra Raval, amb el patrocini de CaixaBank, i és que farem un macro desplegament tant des d'Oslo amb la Palet, com després, calla, que tindrem una personalitat espectacular de la ràdio des de Girona, narrant la permanència del Girona, com és el...
2: Com
1: es deia?
2: Com es deia? No em surt ara el nom.
1: Com es deia? L'Arnau Montserrat, perdona, sí. Acompanyat del Sique.
2: És broma, eh?
1: I
0: jo vaig aguantar-li el micròfon.
1: Tindrem el Gonzalo des de l'RCD Stadium.
2: Una abraçada a l'Arnau.
0: El Gonzalo narrarà l'Espanyol?
1: Sí, sí, sí.
0: El Gonzalo Álvarez narrarà l'Espanyol?
1: Sí, és un partit tan intrascendent
3: que... Dirà gol i ja està.
0: D'aquí un moment salvarem un jugador de l'Espanyol. Salvarem un jugador de l'Espanyol i explicarem què li espera al Xavi Seisó dissabte a la nit.
3: Epa!
0: Ah. És a dir, hi ha un Girona-Elx, hi ha un València-Barça, hi ha un Espanyol-Real Societat, que narrarem en català i, òbviament, també en castellà, al Carrusel, ja tota la tarda, amb especial atenció a la final de la Champions de futbol femení, Flaqui.
2: Sí, és una cap de setmana molt intens, amb el plat fort, evidentment, d'aquesta final d'Oslo, on el Barça buscarà doncs, una nova Lliga de Campions, una nova Champions femenina. Seguint-la hi haurà l'Anna Palet. Anna, què tal?
4: Què tal? Bon dia, Flaqui, des del Johan Cruyff i molt ben acompanyada per l'MVP a la final de la Copa de la Reina. Tant de bo pugui repetir aquest trofeu de millor jugadora. Serà bon senyal que el Barça ha guanyat la quarta Champions, però l'equip encara continua preparant aquest partit importantíssim, el que defineix la temporada, contra un enorme rival, contra l'Olympique de Lió. I ens atén el que t'hi jugues, la Clàudia Pina.
0: Clàudia Pina, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Ara mateix ja nervis, ganes de que arribi ja dissabte, ho estàvem comentant. Com vius la prèvia d'una final de Champions?
5: Bueno, de moment tranquil·la. Quan s'acosti més sí que suposo que una mica més de nervis, però bueno, ara centrades en seguir treballant en el que ens demanen cada dia i centrades en això.
2: Home, arriba en un bon moment per tu, no? Veniu de guanyar la Copa de la Reina, com deia l'Anna, MVP de la final, el primer gol, per tant, bon moment per Clàudia Pina aquesta final.
5: Sí, amb confiança, crec que porto una temporada que m'he sentit bastant així tots els partits dins del camp i crec que al final és l'important, sortir, donar el màxim de mi, intentar portar a l'equip com sigui.
0: Ets de les que t'imagines coses? T'imagines marcant el gol de la final, sent protagonista d'alguna jugada en concret? Ets de les que vius a la prèvia coses que puguin passar o que t'agradaria que passessin?
5: Bueno, al cap, a vegades sí que a la nit, abans de dormir, s'imagina coses, però bueno, després la realitat pot ser una altra.
2: Però què t'imagines? Què t'imagines, marcant el gol o com van aquests petits somnis que et permets el luxe de tenir?
5: Bueno, són com jugades meves, podent xutar a porteria, coses així.
4: Home, hi ha una jugada, un xut que ja és marca de la casa, precisament com el que vas fer en el primer gol de la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. Aquest xut ja el feies de petita? T'ha anat sorgint amb els anys aquest xut amb rosca que t'agrada fer des de la frontal de l'àrea?
5: Bueno, jo crec que sempre l'he intentat, però és veritat que cada cop em surt més, però és veritat que des de petita m'agrada molt xutar de fora l'àrea. I bueno, segueixo provant i funciona.
4: El tema és perfeccionat ara ja. I també volia preguntar-te, Clàudia, si les rutines canvien en una setmana de final de Champions, si per exemple, no sé, deixes de mirar xarxes socials, fas alguna cosa diferent o intentes que la vida continuï igual?
5: Bueno, intento que tot sigui més o menys igual. És veritat que potser quan dies previs al partit sí que miro menys Instagram o Twitter, perquè crec que no ens beneficia estar tot el dia, tota l'estona pensant en aquest partit. La ment ha de descansar. Quedaré ara amb els meus amics, jo què sé, tinc dentista, haig de fer diferents coses que al final, pues, una setmana normal i corrent i ja ho veurem dissabte.
2: Uh-huh. Evidentment al Barça se li exigeix el títol, no? Estem en aquest moment en què s'ha de guanyar sí o sí, però abans de parlar del que podria suposar el títol, què suposa estar a la sisena final de la Champions consecutiva?
5: Bueno, són molts anys treballant per això. És una llàstima que no haguem guanyat les sis. I bueno, no, res, juguem contra les reines d'Europa, així que intentarem acostar-nos cada cop més. Crec que les dues tenim grandíssims equips, així que crec que serà un partit bastant bonit de veure des de fora.
2: Les reines d'Europa, perquè elles en tenen 8, vosaltres en teniu 3 d'aquestes 6 finals, però la sensació que el de dissabte és el millor partit de futbol femení que un es pugui imaginar.
5: Sí, bueno, al final d'aquest any segurament sí que sigui el millor partit. Al final, una final de la Champions és com el màxim de la temporada i esperem que arribi ja.
4: I amb el Jonathan a la banqueta del Lyon, no sé si això us imaginàveu, que el retrobament amb ell seria precisament en una final de Champions en aquest context, és com a mínim certament morbós, no?
5: Sí, bueno, és diferent, el coneixem, ell també ens coneix a nosaltres i bueno, crec que al final ell coneix moltíssim el Barça. Nosaltres tenim grandíssims entrenadors també aquí, el Pere, i segur que miren molt bé els vídeos. Avui ja hem vist vídeos d'elles, ja, bueno, ens ensenyen com hi juguen elles també per intentar jugar el millor possible a nosaltres.
2: Espanta aquest Olímpic de Lió?
5: Bueno, crec que a dia d'avui personalment et podria dir que no m'espanta cap equip. Al final nosaltres estem centrades en jugar bé nosaltres. Sabem que és un grandíssim equip i hem jugat contra molt bons equips durant aquest any, però centrades en nosaltres, en fer el nostre joc, en estar bé nosaltres, preparades física i mentalment pel partit de dissabte, que serà el més important.
4: Et parlava abans del Jonathan, també està per allà el Markel, també la Ingrid. Com a mínim el que ha quedat demostrat és que al Barça hi ha un model d'èxit que us estan intentant copiar, o que com a mínim estan intentant acostar-se a què ha fet el Barça per estar precisament a sis de a les sis últimes finals de Champions.
5: Bueno, com he dit, crec que portem molts anys fent les coses bé, encara que amb la lliga d'aquí és una mica difícil. Tot i així seguim com al top d'Europa, entre els millors equips femenins que hi ha, i crec que és molt important, sobretot el treball que estem tenint aquí, com ens exigeixen cada dia i com ens exigim nosaltres cada entrenament, tota junta. Sempre dic que estic entrenant i jugant amb les millors jugadores del món, i això al final et fa millorar dia tras dia i ens fa seguir estant on està, que és on es mereix el Barça.
4: En l'última final contra el Lió, fa 2 anys a Sant Mamés, una final històrica no només pel resultat sinó pel desplaçament massiu d'aficionats, tu amb l'Alèxia entreu al segon minut d'afegit i de sobte escoltem què és el que passa.
3: 94 y medio, balón filtrado a la frontal del área, recupera el Barça, círculo central, juega para Claudia Pina, está combinando en banda izquierda para una Valle, puede montar el ataque, pero el Barça está pensando en que no le hago en la fiesta ahora en el último minuto. Juega Claudia Pina, interior del área, perfil izquierdo, puede poner el centro, aguanta, la pone para Alexa, le pega Alexa, ¡gol!
6: ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: estàs veient, Flaqui, però qui ens vegi per la, pel YouTube del que t'hi jugues acaba d'assenyalar-se la Clàudia al braç, que se li estan posant els pèls de punta, que té la gallina de piel, com deia aquell. Clàudia, què sents quan veus, quan escoltes aquella assistència que li vas donar a l'Alexia per un gol que ha passat a la història del Barça?
5: Bueno, va ser un moment màgic. Crec que ella també s'ho mereixia més que ningú per tot el que va passar, tot el que estava passant. Va ser un moment difícil per ella, i poder sortir les dues juntes i poder fer una jugada així, i com ho vam celebrar, que al final ens va donar una Champions, crec que va ser un moment màgic i que mai oblidaré, i espero que Alexia tampoc.
2: No fa pinta, no fa pinta que l'oblidi,
4: Però precisament això també parla de per exemple, la importància d'Alexia en aquest equip, que ha passat temporades difícils, tu saps perfectament, perquè et portes molt bé amb ella i vius molt, molt, molt a prop d'ella el dia a dia. Com veus l'Alexia aquesta temporada? Perquè també els culers estan pendents del futur, seguirà, no seguirà... No sé, això com es viu al vestidor?
5: Nosaltres estem molt tranquil·les. Només cal veure els números que ha fet durant aquest any, com està jugant. És l'Alexia, és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte, de portar el Barça al més a dalt possible. Ella sempre vol el millor pel club, i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
2: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça. Clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
5: Sí, la veritat que sí. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí, i bueno, ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres òbviament volem jugar amb ella, i el Barça òbviament també la necessita. Però bueno, ja veurem què passa.
4: T'hem demanat persones properes teves que ens enviïn un missatget per tu de cara a aquesta final. Anem a escoltar el primer i tu mateix ens dius qui és.
7: Buenos días, cariño. Bueno, solo quería darte mucho ánimo, que sepas lo orgullosísima que estoy de ti. Y como siempre te digo, sé tú misma, disfruta en el campo como lo has hecho toda la vida con el balón en los pies. Solo disfruta de ese balón y vamos a por la tercera. Venga, estaremos todos contigo.
4: ¿Qui és?
5: A mi madre. Siempre, antes de los partidos, siempre me manda un mensaje de que disfrute como disfrutaba en el patio del cole cuando era pequeña, que ella siempre me veía todos los días cuando salía a las 5 de la tarde. Y es algo que me sirve mucho, porque me dejo llevar y no estoy pensando tanto como en la presión o en lo que tengo que hacer, sino solo me centro en disfrutar.
4: Aquell pati d'escola de Montcada i Reixac segur que va veure bons gols. I el següent missatge jo crec que surt de la mateixa casa.
8: Hola, nada, decirte que sé que el sábado es un día muy importante para ti y que sé cuánto esfuerzo y trabajo le has puesto para llegar hasta aquí. Y nada, que ahora te toca disfrutar de todo esto y que estoy muy, muy, muy segura de que vas a salir al campo con todo y con más, como haces siempre. Y nada, solo decirte que sepas que estoy muy, muy, muy orgullosa de ti, que te quiero muchísimo y que pase lo que pase, que esto ya es algo increíble, aunque sabemos todos que vais a ganar. Y nada, sobre todo que confíes en ti y que nada, que te quiero.
4: Emociona, ¿eh?
5: Sí, me ha tocado.
4: Mira que no és fàcil, veure la Pina emocionada, però ho està ara mateix. Què significa la teva germana? Tu, et segueixen a tot arreu, la teva família. És que la família per la Clàudia és especial, per això ara...
2: És una setmana molt emotiva i rebre aquests missatges,
4: s'ha emocionat, i sobretot Sí, també perquè en la vida de les jugadores jo crec que no ens n'adonem, però no és lineal, ni molt menys. S'ha d'anar superant dificultats. Hi ha temporades on et sents millor, altres que pitjor, i el bo de la Clàudia és que s'ha anat fent ella mateixa. És una jugadora que viu barcelonisme, que es va criar a la Masia, i que aquest sentiment ja no li treu ningú. Ha treballat per ser la millor jugadora possible, i qui ho sap perfectament i qui ho ha viscut amb ella, a part de les seves companyes i l'estaf tècnic, és la seva família, d'aquí l'emoció, evidentment, però també jo crec que és maco. Al final les tens contentes, home, no es pot dir que no estan celebrant títols, perquè de moment ja en van tres, i a veure si en pot arribar al quart. Está. La tenim, l'hem emocionat.
2: L'hem trencat,
4: tot,
2: si no anem parlant.
9: Tocado y hundido.
0: Uau.
4: Bona cançó, també.
9: Ai, no, al final...
10: Està plorant.
9: Siempre están ahí. Y ellas, más que nadie, han vivido los momentos difíciles para mí. Y siempre han estado ahí. Y solo quiero que al final, el sábado... disfruten más que nadie y puedan levantar esa copa también con nosotras. Y nada, que obviamente siempre están ahí. Yo también estoy muy orgullosa de ellas. Y que ojalá sigamos celebrando muchísimos más años la vida, el fútbol y todo lo que venga.
4: Segur que sí, perquè a més l'equip està preparat, arriba en un molt bon estat de forma, i, home, tu també em dedic, ets de les que li agrada celebrar, que no sé, a Canàries jo crec que us vau haver de controlar una mica perquè quedaven pocs dies, però també us vau donar el luxe, i tu ets de les que especialment amb l'equip li agrada celebrar i gaudir dels bons moments, no?
9: Sí, crec que hi ha moments per tot. El dissabte era... un d'ells, òbviament, vam celebrar una miqueta, i el dia següent a descansar, i avui ja pensant en el dissabte que ve. Crec que s'han de valorar tots els moments, no és fàcil guanyar, i òbviament ve un moment molt important, però crec que s'havia de celebrar com ho van fer i donar-li la importància que tenia guanyar un títol.
2: Com se celebra també que Clàudia Pina fa poc va renovar el seu contracte amb el Barça, Tenim Clàudia Pina per estona aquí al Camp Nou,
9: Sí, esperem que siguin molts anys més.
10: Bueno, no allarguem més la conversa. Agraïm a Clàudia Pina que es mostri com és. Que tot anirà bé, que pugui celebrar amb la família aquesta nova Champions i que aparegui dissabte la Clàudia Pina que tant gaudia al pati de l'escola, com hem escoltat al missatge de la teva mare. Moltes gràcies per estar al Que t'hi jugués.
9: Moltes gràcies.
10: Clàudia Pina, protagonista a la prèvia del Barça Olímpic de Lió de... Estic flipant una mica, Flaqui, s'ha emocionat.
2: Home, ha sigut un moment molt, molt emotiu, molt emocionant pel vincle que l'uneix amb la seva germana, amb la seva mare, amb la seva família.
10: És que a la ràdio es percebia, l'Anna Paleta ha volgut d'alguna manera salvar Clàudia Pina, no?
2: És que no podem
10: parlar, però l'estàvem veient al live del Que t'hi jugues i estava plorant.
2: Colpia,
10: estava plorant,
2: sí,
10: el missatge moltíssim de la seva germana, clar.
2: Sí.
10: Suposo que són moltes hores, molt patiment, perquè al final els jugadors, les jugadores són privilegiats, són privilegiades, però hi ha molt esforç darrere i renunciar a moltes coses.
2: No, i que segurament han viscut el procés de la Clàudia des que era petita, dels somnis, dels entrebancs que trobes pel camí, de com ha hagut de lluitar per arribar doncs a on és ara, a les portes d'una final de la Champions, és a casa i la família la que més coneix per on has passat per poder arribar fins aquí, no?
10: Mira, ens saltarem el guió del programa, perquè hem d'endreçar encara l'actualitat, hem d'explicar coses de la planificació esportiva del Barça, hem d'escoltar el que en principi serà candidat a la presidència del Real Madrid contra Florentino Pérez, d'Enrique Riquelme, però ens demana pas des de la ciutat esportiva de l'Espanyol, la Elena de Diego. Elena, què tal, com estàs?
11: Què tal, Sique, com esteu?
10: Doncs no sé si el nostre convidat d'ara també acabarà plorant com Clàudia Pina, espero que no,
2: bueno,
10: espero que no, en tot cas, si s'emociona... Bueno, és un tio bastant sentimental,
2: sí,
10: per tant no descartem res. És ja amic de la casa... És Pere Milla, que ja la gent el coneix, no? Els oients del Que t'hi juguen saben perfectament qui és. En una setmana ja per respirar, per estar més tranquils i també per somiar, Elena, perquè dissabte en aquest macrocarrusel que farem i en aquest macro que t'hi jugues Barça que narrarem, l'Espanyol també juga alguna cosa, difícil però no impossible, entrar a Europa.
12: Exacte, sí que arriba l'Espanyol amb la tranquil·litat de saber-se ja salvat, però afronta aquest partit contra la Reial Societat amb l'exigència de sumar els 3 punts, la que seria la tercera victòria consecutiva de l'equip per escalar el màxim de llocs possibles a la classificació, perquè aquí el club també s'hi juga calés i qui sap, com diu, si es dona la carambola de classificar-se per la Conference League i tornar a Europa. Estic amb un Pere Milla que, com l'equip, ha patit aquesta maleïda ratxa de 18 jornades sense guanyar, les mateixes que ell va estar sense marcar un gol des d'aquella remuntada a Sant Mamés al mes de desembre. Ell és expert en marcar gols claus. El seu va ser el primer gol contra l'Atlètic, ara fa poc més d'una setmana, que acabaria significant aquella desitjada victòria que va fer tornar a somriure a l'Espanyol. Ja t'escolta el que t'hi jugues, Pere Milla, sí que...
10: Pere!
13: Bon dia.
1: Ha tornat Pelé Milla.
2: No, Pere, no parti. Això és l'Espanyol, està clar.
10: Què us heu dit a la sauna amb Quique García?
13: No, encara no hem anat.
10: Ah, no?
13: Ara anirem.
10: Ara ja aneu?
13: Sí, ara anirem. Està, ah, sí? Està gran ja.
1: A ell li convé més que tu, no?
13: Sí.
12: Però allà va, és on feu la conjura abans dels partits, o què?
13: Sí. Demà també una mica.
12: Demà, el dia del partit?
13: Demà
12: no. Ai, demà és divendres, perdona. Sí, sí. Ui, ja no sé ni en quin dia estic.
10: Sí, estem a dijous, Helena.
2: Demà presentes, Helena.
12: Sí, no.
10: Demà presentes tu, Helena, que sàpiguis. Sí. Ho tens clar,
12: ara
10: eh?
12: Estava... Sí, sí. Ara estava... És que demà no hi ha escoles i aquestes coses, ja sabeu que ens trasbalsen una
10: mica. Demà no hi ha escoles?
2: No, demà hi ha escoles, no. Que s'agafen lliure d'acció.
10: Ah, hi ha escoles que s'agafen lliure, perquè els meus van al col·le, eh? No, sí, fotem. Sí.
12: Sí, sí, bueno, no, algunes també. Tanquen, algunes tanquen. Ah, teniu, sí, sort vosaltres, doncs.
10: Ah, vale, vale.
12: No, que deia que el Pere sí que està aquí somrient. Han fet ja l'últim entrenament de la temporada aquí a la Dani Jarque, perquè demà ja sí que entrenaran a l'estadi.
10: Pere, heu parlat al vestidor de la possibilitat d'entrar a Europa o és un somni que queda lluny? Perquè hi ha d'haver una carambola, que és difícil, però home, no és impossible.
13: Sí, no, hi ha opcions i nosaltres el que volem és guanyar, no? Ja hem estat massa jornades sense guanyar i, bueno, ara hem de guanyar sí o sí, no? Amb més tranquil·litat i davant de la nostra afició.
10: Helena, què ha de passar exactament per a que l'Espanyol pugui entrar a Europa a l'última jornada?
12: Doncs hi ha diverses opcions, sí que, però la més probable, que també és difícil, han de guanyar Espanyol i Atlètic, el Getafe ha de perdre i no han de guanyar ni València ni Rayo. Aquí hi hauria un empat a 4 amb 48 punts i d'aquest empat a 4 l'Espanyol en sortiria victoriós.
10: Per tant, Espanyol i Atlètic Club han de guanyar, Getafe ha de perdre, València i Rayo que no guanyin.
12: No, poden empatar, guanyar,
10: però que,
12: exacte,
10: no guanyin.
1: I alguna bola de drac que heu de trobar també?
13: Bueno, però pot passar, no?
1: I tant, sí, que sí, pot, clar,
2: passar.
1: I tant
2: que pot passar.
10: Escolta'm, veient l'Espanyol queda clar que el futbol és un conjunt d'estats d'ànima, perquè portàveu 18 jornades sense guanyar després d'haver fet una primera volta de Champions, aconseguiu la victòria contra Osasuna i després hi ha una altra contra l'Atlètic Club on ja es va veure un equip que transmetia una altra cosa, com si estiguéssiu alliberats.
13: Bueno, al final han sigut mesos molt, molt, molt complicats, no? On veies que sembla que era impossible guanyar, ha sigut molt difícil. Bueno, jo crec que la victòria contra l'Atlètic va ser molt, molt important, no? Perquè al final trencam aquesta mala ratxa, mala dinàmica que porta l'equip. Al final són molts mesos sense guanyar un partit, que es diu aviat, no? Són 18. Però bueno, després la tria contra Osasuna l'equip va fer un grandíssim partit i... Bueno, se'ls va veure més suelto, no? Sabem que havíem d'aguantar, de resistir, perquè ho teníem a tocar, no? Per tot el que havíem lluitat durant tot l'any, que, bueno, sincerament jo crec que tot l'equip no s'espera arribar amb aquesta situació, però és el que ens ha tocat. El que ens ha tocat viure i, bueno, content per treure-ho endavant.
2: Clar, i després d'una temporada amb aquest contrast, no sé què pesa més pensant de cara a futur. Us quedeu amb la primera volta, que ell és l'Espanyol real, o us fa patir que la temporada que ve no torni a passar o no s'acosti l'Espanyol aquest de la segona volta?
13: Saps què passa? També pot... És que la primera volta potser és massa resultadista, no? Perquè et puc dir que contra Osasuna a casa... Catena la tenia damunt de la línia i la va fallar. Jo, per exemple, a Vallecas la tinc allí la línia i el cop de cap el fallo. Al final són circumstàncies, no? I quan guanyes, pues, sembla que va, no, voy ganando, no passa nada. No, també has de mirar com has guanyat, no? I, bueno, jo crec que al final el futbol i la temporada et posa on realment et mereixes, no?
10: L'Espanyol tancarà aquesta lliga jugant a casa contra la Real Societat i ja pensant en el futur. Dimarts és quan presenten a Monchi i Elena com a nou director general del club?
12: Sí, avui el club ha fet oficial que serà dimarts quan el nou mànager esportiu, director general del club, ens faci la seva presentació i ens expliqui una mica quin és el projecte que ell té per aquest Espanyol. Sí que la primera gran decisió és si mantindrà o no a Manolo González a la banqueta. Amb aquesta salvació matemàtica, ell ha renovat per una temporada més. Està per veure si compten amb ell. Deia Manolo l'altre dia que ell, òbviament, se sent fort per seguir, però que no s'hi quedarà si sent que el club no el vol.
10: I heu notat la presència de Monchi? El van veure al vestidor l'altre dia, però ha parlat molt amb vosaltres, Monchi?
13: Bueno, va arribar i es va presentar i ens va donar ànims per aquests partits que venia. I no sé si ell l'hem notat o no al camp, però l'equip, la veritat que ha arribat ell i hem fet 2-2.
2: I si de tu depèn...
12: L'efecte Monchi, no?
10: L'efecte Monchi.
2: I si de tu depèn, Manolo, o què?
13: És que com no depèn de mi...
2: No, però l'altre dia a Pamplona, sí que després de la victòria, certificada la permanència, tot es manté a Manolo, no? El senyal que els jugadors, passi el que passi, esteu agraïts a la feina,
13: sí,
2: que ha fet.
13: Sí, correcte. Jo crec que sempre hem sigut bueno, agraïts amb l'entrenador que ha estat i jo crec que som un vestuari molt, molt humil i que estigui el que estigui, tenim endavant, no? Ojo.
10: Perquè tu seguiràs segur, dic, tens contracte fins al 2027, és a dir, encara et queda
13: bueno, segur,
10: una temporada més.
13: Segur, no ho sé.
2: Epa.
13: No, epa no, ha arribat Monchi. Manolo no té contracte.
14: La típica empresa, que et pillen algú nou.
2: Claro. Encara, també és veritat, tens raó.
13: A casa tots. No, sí, jo aquí estaré. Si no em diu el contrari, però bueno.
10: Ho veus com és un seguro de, una assegurança de rigures, sí, per tant, a mi. Ja. Estem a... Mira, aprofito, Luca Peros, que s'ha quedat, ha vingut al bar i s'ha quedat, estava atentament escoltant a Claudia Pina. ¿Cómo se ha emocionado, Claudia Pina?
15: Sí, lindo.
10: Está bien que los futbolistas, las futbolistas se muestren como son, ¿no?
15: Yo trabajo en este mundo de emoción y empatía.
14: Claro, pero
15: y...
14: tú no eres fiable,
16: tú lo
14: porque...
16: tú lo finges.
10: Tú te puedes poner a llorar ahora y estás mintiendo.
15: Me vas a poner a llorar ahora también. No, es... El apoyo de familia es algo increíble. Y la emoción que te saca del cuerpo, de la alma, del corazón, era obvio con ella. Y es precioso.
10: ¿Le quieres decir algo a Pere Milla? Podría ser actor. Y mira, ¿has visto? Porque le estén viendo también.
15: Depende de si llora tan honesto.
10: Es expresivo.
15: Es muy expresivo, eso es verdad. Es muy buen jugador, enhorabuena. Y han hecho mucho esta temporada. Y nada, si puede empezar a llorar ahora justo en un momento como Claudia... Enhorabuena, venga. A ver.
10: No sé si ets molt de sèries. Sí? Ets molt de sèries, tu, o no? Ets de veure sèries, pel·lícules i tal, o no?
13: No.
14: Què fas tu?
13: No ho sé, sóc pare, ja.
12: No te'n recordes, ja.
14: Com es nota, eh?
13: Lo que faig és... Vesteixo de l'Espanyol i jugo a la pilota. Algun cop m'ha vist algun vell passejar amb la samarreta de l'Espanyol i duen pensar... Què fot aquest?
10: Ah, perquè vas pel carrer amb la samarreta de l'Espanyol?
13: Sí, amb la meva samarreta, sí, clar. Me la fa posar, diu, papa, tu també en espanyol. I jo, vale, hijo.
10: En sèrio?
2: Ah, que bo.
13: Sí.
10: Hòstia, és boníssim.
12: Que aneu al parc a jugar a la pilota vestits de l'Espanyol, els dos.
13: Sí, sí.
12: Deixes marcar gols o...
13: Sí,
12: ets competitiu també jugant amb el teu fill petit?
13: Un dia anava passejant per allí per on vivim i van sortir uns veïns i a demanar un autògraf i van quedar així com dient, però què fot amb la samarreta aquesta?
14: Clar, sí.
10: És un impacte anar pel carrer i veure Pere Milla amb la samarreta de Pere Milla, de l'Espanyol. La gent deu flipar, sí o no?
13: Sí, correcte, però bueno. Al final, quan un és pare, ho fa tot.
10: Sí, exacte, és tot el que diguin els fills.
14: Bueno, però la gent que va pel carrer i es troba... Que no és una crisi d'identitat, és que és pare.
13: Sí, correcte.
10: El dissabte, Elena, serà un partit especial per a una llegenda de la nostra ràdio.
12: una persona que ha seguit molts anys a l'Espanyol, que en un poques setmanes, ja no ho podem dir quasi ni mesos, es jubilarà, passarà a cuidar la Clàudia, la seva neta, i a viure la vida, i és el Xavi Saissó, i l'Espanyol ha volgut tenir un gest també de cara a aquest Espanyol Real Societat. Crec que veurà el partit en la millor situació possible del camp, des de la llotja. Caramba, de l'RCD Stadium.
10: O sigui, gràcies a l'Espanyol per convidar el Xavi Saissó a la llotja. És veritat que vas fer durant molts anys informació de l'Espanyol.
17: Sí, a més puc dir, sigui que sóc un periodista que ha fet narració de l'Espanyol als tres camps de l'Espanyol. És a dir, jo vaig fer Carrusel Deportivo a Sarrià, a Montjuïc i ara a Cornellà. Per tant, estic molt, molt content d'haver-ho fet, d'haver seguit l'Espanyol als tres seus camps, i ara pues, que m'hagin convidat en aquest partit de dissabte. La veritat és que estic molt content i em fa molta il·lusió. I tinc una pregunta pel Pere Milla.
2: A veure.
17: No, que si, Pere, si fas un gol, pues, escolta, assenyala la llotja. Que estaré, que
2: estaré, ja se'n va dedicar un,
10: És una bona celebració, perquè molta gent es pensa...
14: El dedito acusador.
10: Molta gent es pensarà que és Alan Pace, no?
14: Comencen a dir, què fot aquest? Està boig? Aquí senyala així.
18: Que fes una X.
2: Fes una X i a la llotja.
10: Que ja va fer la L.
2: Fes una X i a la llotja. Ja veuràs que Monchi com a signe de renovació.
10: Pere Milla va prometre que si marcava un gol en un partit el celebraria fent la E de Lleida, sí, la E de Sigue, i ho va complir, ho va complir. Vols que et digui una cosa? Els meus fills em van regalar aquesta foto el dia del meu aniversari. Sí, em van regalar aquesta foto el dia del meu aniversari.
14: La té encara.
17: La tens a la redacció, no?
10: A la taula de la meva redacció, Pere, hi ha una foto de Ronaldinho i la tele, i la teva celebrant el gol.
14: Els dos millors. Màgia.
10: Màgia.
17: Escolta, Pere... No, no, que anava a dir que ja estarem, no? Vull dir que tant de bo pugui veure un gol del Pere Milla. T'ho dic que juguen contra la meva Real, també, per tant, tindré el cor dividit.
18: No, ni dividit ni hòsties. No, home, ells ja ho tenen fet.
2: Home, això juga en Europa.
18: La Real?
2: No,
18: l'Espanyol. La Real ja ho té. Per tant, deixa estar estada la Real.
17: Per això dic, un hat-trick del Pere Milla. Va, vinga.
2: Va, una maldat, Pere. L'Espanyol i l'Atlètic esteu guanyant. El Getafe està perdent. El Rayo no està guanyant i necessiteu un gol del Barça més talla perquè per anar a Europa. Què passa aquí? Confiem o no?
10: Hòstia, ets dolent, Flaqui.
2: Molt, sempre, ja ho saps.
10: Ets pervers.
14: El Barça?
10: Sí, clar.
14: Si, bueno.
10: Si marca el Barça, es classifica l'Espanyol per Europa. El celebrem?
14: A veure si arriben a xutar a porta, no? El dia de vendit de Roma.
17: No mola, aquesta.
14: Que cabrons.
2: A veure, és el guió que ens ha passat l'Helena,
10: Més enllà d'Europa, Helena, l'Espanyol
12: es juga... No.
10: Més enllà d'Europa...
12: Ara l'ensenyaré al Pere perquè vegi que no.
10: Helena deia que l'Espanyol es juga també diners, perquè no és el mateix acabar en una posició que en una altra, la Lliga.
12: Clar, i és que aquesta temporada és tan boig aquest final de Lliga, que és que poden anar des de la vuitena posició fins a pràcticament a les posicions de... Les últimes que no descendiran, òbviament, però és que 3 punts, el que passi aquest cap de setmana, condicionarà molt cada 8è o 14è a la Lliga. Per tant, és un partit que la gent, a més, ha preparat una rebuda a l'equip multitudinària d'aquelles de partit de gran final, és a dir, que s'espera un molt bon ambient a l'estadi per veure si arriba aquesta tercera victòria consecutiva.
10: Esperem que sí. Pere Milla, que acabeu bé la última jornada, que Monchi es porti com s'ha de portar, i que la temporada vinent l'Espanyol... Per què rieu?
12: No,
14: perquè sempre té... Monchi.
18: Sempre té aquest riure de darrere de la classe, saps? De seure darrere de la classe.
2: Sí, d'última fila, d'última fila.
18: Sí.
14: Però,
18: qui ha tirat aquest tupé?
14: M'esteu despedint ja?
10: Ah, no. Vols quedar-te? Vols quedar? Està feliç, i a gust, Li quieres preguntar a Luca?
14: M'ha d'invitar un dia allà a la ràdio.
2: Home, quan vulguis.
10: Fem un programa especial.
18: Vine demà.
14: No, especial no, que l'últim cop que vaig fer un especial que vaig anar allà amb els del Perico que vola...
2: Es va liar una mica.
14: Vam estar 18 sense guanyar.
18: És que t'anava a dir, estàs satisfet amb aquesta entrevista? És a dir, tu pensa que fa 4 dies vam entrevistar Fermín.
14: Sí, m'ho vaig passar molt bé. I aquí també.
15: Nada, no, mucha mierda este sábado por mi parte, a vosotros.
10: Es verdad que los actores os decís mucha mierda antes de...
15: Sí, o no break a leg, mito, ¿eh? Que rompes las piernas. Son muy supersticiosos.
10: Pero ¿por qué os decís mucha mierda?
15: No quieres decir algo positivo. En inglés es break a leg.
10: Sí, en inglés es que te rompo la pierna.
15: Sí,
10: soy raro.
15: Sí,
10: lo
15: violento.
18: ¿Te han dicho, Mai Pérez, rompe una pierna?
15: Sí, no, por favor, no.
13: Lo que digo es, venga, va, suerte. ¿Suerte? ¿Suerte para qué? ¿Suerte para qué? ¿No?
15: Ah, mira, hemos hablado antes. Necesitas unas veces un poco de suerte en este deporte, ¿no?
10: Pero de buena suerte.
15: De buena, sí,
10: porque
15: buena
10: puedes
15: suerte.
10: Tener mala
15: sí,
10: suerte.
15: Sí. Ah, sí. Correcto. Vivimos con mala suerte todos, unas veces. Me voy a emocionar ahora, por favor.
10: Ay, no sé, ¿qué més vols que et pregunten?
2: Sí, has trobat a faltar alguna cosa.
18: O sigui, estaràs d'acord que ha sigut una temporada una mica rara, no? O sigui, com l'heu anat vivint? És a dir, des del moment en què comença a semblar que aneu a Europa.
13: No et coneixem aquesta veu.
18: No, ja, sí. Bueno,
10: t'ho juro que anava a dir el mateix.
2: Sí, quan es posa seriós el Bermuda. No.
18: Però és que ha sigut una temporada raríssima. O sigui, com...
2: Que facis alguna
10: que
2: veu.
10: Que facis alguna veu.
18: Vale, si escoltes alguna cosa, m'ho dius. Si tu escoltes aquí alguna cosa en els passillos, em dius, perquè jo també vull saber amb conmigo què passa.
13: ¿Este quién es?
19: Manolo.
13: Manolo, muy mal. Has fet molt malament.
18: Va, fes-li Vini, fes-li Vini, va.
13: Sí, el Vini, fes-li Vini.
18: Si ya te hice una carta a ti, tú, tonto, ¿por qué no marca un gol, gilipolla? Que era un gilipolla. A segunda...
17: Això era el que t'anava el Pere.
18: Va pedir mi camiseta, tu, tonto. Va pedir mi camiseta, tu, gilipolla.
13: Com em van passar el vídeo de tots els meus amics. És boníssim.
18: Es que tú al árbitro, ¿por qué le dices eres malísimo al árbitro?
13: Ya, es que fue muy mala mena.
18: Muy mal. Te tienes que decirle gilipollas, tonto, filho de puta.
2: Está loco.
18: Está loco. Es que claro. Tú eres tonto. Es que eres tonto.
13: Muy bien.
2: Pues ya está.
13: Ahora sí. Ha hecho el que volía.
10: No volía marchar sense la imitación de Vinicius.
18: Hòstia santa.
10: Aquesta era la clau.
2: Quin monstre hem creat, la mare.
17: Ai, Dios mío. Recordo de fer la X, mirant cap a la llotja.
13: Sí, i senyalant-te també.
10: Estaràs a la llotja, eh?
17: Sí, ja estarem. Sí.
10: Pere Milla, que no perdis mai la simpatia, eh? Ho agraeix molt. Ho agraeix molt nosaltres i jo crec que ho agraeix molt la gent, els oients. Perquè al final, òbviament, l'important és el que feu al terreny de joc, però no, també veure com connecten amb els jugadors i tal, és molt guai. Seguiràs les eleccions del Madrid, per cert, ja que tu t'has mostrat obertament madridista.
13: Les què?
10: Les eleccions. És normal que com a madridista preguntis les què, quan et traiem el tema de les eleccions.
13: No, t'havia escoltat. No, m'és igual. Sí, no.
10: Vale. Saps que es presenta suposadament un tío contra Florentino Pérez, eh? Enrique Riquelme.
13: No. Voy a dar un bombazo.
18: Ay. Uy.
10: Ay.
13: Va. José Salinas.
10: Sí.
13: Es familiar.
19: ¿Qué dius ara?
13: Sí.
19: De Riquelme.
13: Porque la seva novia es familiar de... Así que cuando se casa, familiar.
19: Ya le va a decir. ¿Fichará para el Madrid? Sí.
13: Le va a decir, Salí, ¿te vas a presentar? ¿Te presentas?
18: Hostia santa.
13: Sí.
18: ¿Has tenido todos la cara?
13: No, y yo sabía lo de las elecciones, pero eso, porque me ha dicho Salinas.
17: Ah, mira.
19: Te has volido a presentar, ¿eh?
13: Que el que os volía a presentar, aquest, no sé ni qué es.
10: Hostia.
13: Venga, Qué datos os he dado,
10: No. O sigui, que un futbolista vingui a donar-los la notícia ja a uns periodistes al programa, el que t'hi jugues és tremendo.
13: Com es diu? Com es diu el que els vols presentar?
10: Enrique Riquelme.
13: Titular. Riquelme és familiar de Salinas, jugador de l'Espanyol.
19: Per a mi, dos punts.
10: Vale, increïble, tio, o sigui, m'encanta.
17: Hòstia santa.
10: Una abraçada molt forta.
17: Grande.
13: Bueno, va, cuideu-vos molt.
18: Que vagi bé.
10: Insuperable, eh? És insuperable. O sigui, quan es retiri, ve a la ràdio directe, eh?
17: Home, s'ho va fitxar.
10: Home, i tant. Directe, eh?
18: I si no retira, també.
10: Bueno, clar, si vol, nosaltres ho fem compatible.
17: De moment ja ha dit que vol venir un dia a l'estudi. Ha dit que vol venir
10: un dia a l'estudi. Vols saber,
17: Sí, per què diuen molta merda els actors?
10: Per què?
17: D'on ve el tema aquest? Ve del segle passat. Perquè al teatre s'anava amb carruatges I aleshores, com més excrements de cavall havia a la fora del teatre, volia dir que la funció més plena estava.
2: Més gent hi havia, clar.
17: Llavors, per això deien, molta merda, que hi hagi molts cavalls.
15: Sí, hay mucha gente, mucho público.
10: Ahora, nosotros un futbolista...
15: Eso es primera noticia para mí.
10: No, por eso te digo, nosotros un futbolista nos da la noticia, pero a ti, un periodista, te explica de dónde viene tu oficio.
15: Hoy es un día raro.
17: Sí, puedes hablar.
15: A ver, ¿cuánta caca habrá adelante del Camp Nou?
10: ¿En qué proyecto estás ahora, Luca Peros?
15: Tengo una peli en Madrid en el verano y tengo un estreno de una comedia francesa el mes que viene, por fin, en París. Eso, tengo muchas ganas de verlo.
10: ¿En francés?
15: En francés. Yo, mi personaje es en francés, serbio y inglés, pero la peli es en francés.
14: Subtituláis, imagino, ¿no? Porque,
15: ¿cómo?
14: Subtituláis, porque si tienes que hablar estos tres idiomas para entender la peli...
15: No, me cortan la... ¿Cómo se dice? Lisha.
10: La yugular.
15: Sí, no, no.
10: ¡La yugular! No llega tanto.
15: Para los perros, o como se dice.
10: La cadena.
2: Es que sí que es molt detallat. És molt detallat.
10: Sí. I què deia, Solde, perdona?
20: No, deia que diu que són així supersticiosos. El tema del groc, de què ve? El tema de que no poden anar de groc, de amarillo.
10: No, això li has de preguntar al Saison, no a Luca Peros, que no sap ni lo del molta merda, imagina't.
17: No, aquest no el sé, eh?
15: No, esta història és interessant. Tiene razón. No, hay mucha superstició en el teatro y varias cosas. No sé, puedes vestir en color lila, amarillo, en rojo, sí. No puedes silbar en el teatro, porque eso antes era como un aviso de los técnicos si algo estaba cayendo. De arriba en el proscenium, y es por eso han silbato, y ahora no puedes silbar en el teatro porque es mala
2: normas no escritas del teatro.
15: Sí.
10: Vaya. Va, 12:53, hem alterat el guió del programa perquè ha sortit Clàudia Pina, després Pere Milla, i òbviament el directe i els protagonistes manen, condicionen, però tenim temps encara abans de tancar la primera hora de Què t'hi jugues, d'endreçar l'actualitat.
2: Doncs vinga, som-hi.
21: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
2: Amb el Xavi Seixó comencem parlant de l'Aston Villa d'Emery, que va guanyar l'Europa League.
17: Doncs així és, els anglesos derroten 3-0 al Friburg. Feia 30 anys que l'Aston Villa no guanyava un títol. És la cinquena Europa League d'Emery que va sair al larguero.
22: De 15 partidos que hemos analizado de las últimas finales, analizando, quiero decir, el resultado y los equipos que había, pues no siempre ganaban los favoritos. Entonces, podíamos sentirnos favoritos, pero a la vez teníamos que demostrar dentro del juego. Porque en una final pueden pasar muchas cosas, que si no las dominas, no las controlas, incluso las emociones de algo que vaya en contra al principio, pues te pueden, lógicamente, pues llevar al otro lado. Y hemos hecho un partido muy serio, desde el principio, muy serio, respetando mucho al rival, y en base a ello hemos seguido capaces de decir, bueno, ¿somos favoritos? Pues en el terreno de juego.
2: Totalmente.
22: Y a partir de ahí hemos ganado el partido.
2: Arxivat el cas Rafa Mir per presumpte racisme sobre el jugador de l'Espanyol, Omar El Hilali.
17: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola diu que no hi ha proves i afirma que s'ha d'imposar la presumpció d'innocència del jugador de l'Elx. Els fets es van produir el passat 1 de març, quan el defensa de l'Espanyol va parlar amb l'àrbitre per acusar Mir de que li havia dit «viniste en patera», qüestió que va ser reflectida a l'acte.
2: Es compleixen 20 anys de l'Operació Puerto.
17: És la trama de dopatge que va canviar la història de l'esport espanyol. Personatges com el doctor Eufemiano Fuentes o Manolo Sainz van ser investigats. El Tour no va permetre prendre la sortida de ciclistes com Jan Ullrich. Al final, tots els investigats van ser absolts.
2: En bàsquet s'ajorna la reunió Xavi Pasqual Laporta.
17: Tot sembla indicar que serà la setmana vinent després de la final de la Champions femenina. Aquest retard no és una bona senyal després que el tècnic hagi reiterat a Juste i Massip que pagarà la clàusula per anar a Dubai.
2: La penya es classifica pels play-offs.
17: Els vertinegres guanyen a Tenerife 98-100 després d'una pròrroga i es classifiquen pels play-offs. Jabari Parker, 18 punts i Ricky, 17 els millors. Va debutar el nou fitxatge, Giannis Moran.
2: A la NBA, mentretant, en marxa les finals de conferència.
17: En l'Oest, aquesta matinada, Oklahoma 122, San Antonio 113. La sèrie empatada a 1. En l'Est, recordem, New York domina 1-0 a Cleveland.
2: En el Giro apareix Enric Mas.
17: El ciclista balear, descartat ja per la general, va estar en l'escapada bona del dia, però no va poder anar a l'esprint amb l'equatorian Narváez. Va ser segon. El portuguès Alfonso Eulàlio continua de líder.
2: I tanquem amb un rècord preocupant a l'Everest.
17: Sí, perquè ahir la Junta de Turisme al Nepal va informar que 270 persones van fer el cim en un mateix dia per la ruta sud. La xifra és preocupant i la imatge encara més. Alpinistes fent cua per fer cim la muntanya més alta del planeta. No ha servit de res l'augment del preu del permís fins a $15,000 per persona. El següent pas, això ho dic jo, serà posar un caixer i un restaurant de menjar ràpid al cim de l'Everest. Això, temps al temps, ja veuràs. Molt bé.
2: M'has dit alguna cosa i no t'he escoltat.
0: Que et deia que diguessis, i en construcció, Joan Laporta.
2: Ah, i en construcció, Joan Laporta.
0: Exacte, doncs mira, la qualitat en construcció, l'únic que t'he de dir és que la qualitat es nota en els acabats i a EMCAT i tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, absolutament tot, amb els preus més competitius i l'assessorament que necessitis. Material Building by EMCAT. EMCAT.cat.
2: Millor construcció per la meva vida.
0: Passa res. Ja, uns tenim una edat.
10: A la segona hora del que t'hi jugues parlarem de la planificació esportiva del Barça. Mira que cuando el equipo iba segundo detrás del Madrid ya nos dijiste, esta liga se va a ganar.
15: Sí, eso era en febrero, algo así, finales. Finales de enero, ¿no? Y yo te he dicho que no. Tiene que jugar Marc Bernal y vamos a ganar la liga limpio y fácilmente. Eso es lo que te he dicho yo, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasó.
15: Exactamente.
2: ¿Y quién ganará, quién ganará el Mundial, ya que lo aciertas todo?
18: ¿No te caigo bien o qué?
15: ¿Croacia? No, tristemente no, pero... No sé.
2: En Rusia estuvisteis a punto, finalistas.
15: Sí, estuvimos muy cansados. Teníamos ya 7 partidos jugados con 3 prórrogas, ¿sabes? Sí. Y ya, qué pena. Griezmann y su salto con una falta, el primer gol, no le tocó Brozovic, ya, es una trauma mía, personal. Hay equipos brutales, España, Francia tiene 3 equipos de... Es increíble.
10: Amb Luca Peros, l'actor, comentarem també en la planificació esportiva del Barça, que ens explicaran el Santi Ovalle i el Nil Solà, i hem de parlar del Madrid i del cas Negreira.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, el Què t'hi jugues?
3: Ens emocionem i ens divertim.
2: Sí, senyor.
4: Yo lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme.
2: De fet, Flaqui estava pensant que la primera hora del Què t'hi jugues ha estat tal qual. És a dir, hem entrevistat a Clàudia Pina, que s'ha emocionat amb un missatge de la seva germana i ha trencat a plorar, però no podia ni seguir l'entrevista perquè estava plorant. I just després, amb Pere Milla, ens hem fotut un fart de riure.
3: Sí, no, i la vida. La ràdio és la vida, a vegades.
2: Saissó!
3: I ara ve un clatallot.
5: Avui un clatallot una mica estrany, però bueno, atenció. Avui m'emporto alguns ciclistes del Giro que han agafat una mala costum i han estat avisats fins i tot per la Unió Ciclista Internacional. L'avís ve com a conseqüència de que s'ha detectat que alguns ciclistes orinen en bidons buits que després llencen a la cuneta. La UCI i l'organització de la cursa parlen de respectar la imatge del ciclisme i de que està estrictament prohibit. Però, atenció, hi ha un segon problema encara més greu. Els bidons són una de les peces més desitjades pels aficionats i, sobretot, pels nens. La possibilitat de que un bidó amb orina pugui arribar a un aficionat és molt alta. És per això que en el reglament de la UCI es contemplen multes per aquest tema. Mentre tant, els equips recorden que els bidons que els aficionats agafen han de ser rentats abans d'utilitzar-se perquè poden portar productes energètics i jo afegiria, en el pitjor dels casos, orina. Avís per navegants per les etapes del Tour d'aquest estiu a Barcelona. I, per cert, tinc un apèndix del clatallot i és que el Santi Ovalle avui ha parlat amb el Laporta i no li ha preguntat pel bàsquet.
2: Oh! Home, doncs es mereix el clatallot.
5: Clatallot a Santi Ovalle per no preguntar-li pel bàsquet. Home, Santi, què tal? Com estàs?
6: Molt bé. Jo accepto el clatallot del Saissó, com no pot ser d'una altra manera.
7: Pots fotre-li literalment.
6: No. Accepto el clatallot del Saissó, però només el del Saissó.
5: Vull dir, ara.
6: Si hi ha algú més que vol preguntar pel bàsquet, és un acte públic al carrer de Castelldefels, on hi pot accedir absolutament tothom, per tant, que s'aixequi del sofà i vagi a fer la pregunta.
5: Jo sé per qui va,
3: Jo també.
7: Vale.
6: El del Saissó l'accepto.
2: O sigui, ha estat un triple clatallot.
7: Dos del Saissó.
2: Dos del Saissó i un del Valle.
6: Dit això, en una sortida a la una de la matinada d'un restaurant després de celebrar, d'acomiadar Lewandowski, t'accepten tres preguntes. No sé si és el moment de fer una pregunta de escolta, tens un sidral amb el bàsquet, doncs que això és més d'una roda de premsa sèria que t'ho explica de bo. Jo és més un xau.
5: Acceptat.
2: Ara escoltarem Joan Laporta, que va estar al micròfon del Santi Ovalle, l'hem vist al bar i ens servirà també per posar sobre la taula la planificació esportiva del Barça. Però abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
8: Yo también eché en falta lo del bàsquet anoche.
3: ¿L'acceptes o no?
6: Yo a Meana le accepto todo.
8: Yo solo digo que lo eché en falta. No digo que yo lo hubiera hecho, pero que yo como oyente dije, me hubiera gustado saber qué pasa con Xavi Pascual.
2: ¿Es?
6: Jo de Meana ho accepto tot.
2: I més ara que haureu de compartir no sé quants dies junts.
6: Bueno, que ho has dit tu.
2: Ay, Anton, va a haber elecciones a la presidencia del Real Madrid. La pregunta que te hago cada día.
8: Sí, Riquelme me dice que sí. Ayer tuvo, aparte del acto de la mañana, un acto de noche con el documental de Rafa Nadal de Netflix y repitió en público y en privado que se va a presentar. Hemos contado en el boletín de la una que no ha llegado la llamada que tiene que hacer a la comisión, a la Junta Electoral para decirle que va a presentar la documentación. Es un protocolo un poco extraño, pero es el que tienen. El plazo acaba el sábado, pero 48 horas antes de que se acabe el plazo, los posibles candidatos tienen que ponerse en contacto con la Junta Electoral para decirle que están en ello. Aunque la candidatura se va a oficializar el sábado, en caso de que se oficialice, y empezaría a contar los 15 días a partir del lunes. Pero hemos preguntado para el boletín de la UNI, para el que te yugas, no ha llegado esa comunicación, pero Riquelme insiste en que no cambia de idea, que no cambia de opinión, y que está cerrando la Junta y el proyecto deportivo para poder presentarse a combatir con Florentino en las urnas el 7 de junio domingo.
2: Bueno, comentat al bar amb el Tomás Roncero, teniu el programa disponible al canal de YouTube del que te jugues, del Carrusel i del diari As. Riquelme va dir ahir sobre el futuro del Madrid, això.
9: Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral, los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza. Si proponemos algo, irá en esa línea.
8: Es un pellizco de monja de primeras, porque dicen, cuentan, parece que viene, pero es una línea para mí de estrategia. A lo mejor no puedo competir con un gran futbolista que se quiera vincular conmigo, a lo mejor no puedo comprometerme con un entrenador, pero sí puedo decirle al socio que yo no voy a privatizar el Madrid. Porque lo del 5%, la filial, la venta de una parte del club, no está explicado. De hecho, no ha habido ninguna comunicación entre el Madrid y sus compromisarios desde la última asamblea de noviembre del 25. Y, por tanto, yo creo que sí que es un tema que a un grupo importante de socios le preocupa y que, en caso de que haya elecciones, Riquelme yo creo que va a exigir a Florentino explicar durante la campaña cuál es su modelo societario para el Madrid de futuro, más allá de un par de titulares.
2: Doncs estarem atents als propers capítols d'aquest serial entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, que ja habràs escuchado, Antón, nos ha dado la noticia. Pere Milla es familiar de un jugador del Español, de José Salinas.
8: Ah, no lo sabía, no lo había escuchado. Ah, mira, está bien saberlo.
3: De fet, està a punt de ser-ho, no? És parella de la filla, no? La filla, no? Quan es casin seran formalment família, no?
8: Él está dejándose mucho ver estos días, sabe que tiene que acercarse al madridismo. Él insiste en que la junta directiva va a ser potente y que va a hacer un proyecto que por lo menos le permita competir unas elecciones. Y estamos en Valdebebas, es el penúltimo entrenamiento de la temporada. Nos dicen que es un día de bastantes despedidas aquí dentro, a ver luego qué contamos. A mí me dicen que van a liberar a Vinicius del partido del sábado. Que le van a dejar que se vaya antes a Brasil. Sí, digo, como va a terminar el entrenamiento ahora, a ver si lo podemos contrastar definitivamente para las 3 de la tarde.
2: ¿Te liberan?
10: Me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado. Soy el único que corre del equipo, el único que hace los goles, el único que da la cara, el único que lo hace todo bien, el único que no es como el francés.
2: ¿El francés?
10: El otro.
2: El otro.
10: El de gilipollas.
8: Y lo que parece que se va a hacer oficial también entre hoy y mañana, no tanto la llegada de Mourinho, pero que lo que nos cuentan de dentro es que el ambiente de Arbeloa es de despedida.
10: De que
8: deja el club, quiero decir, porque siempre está
2: no va a seguir,
8: ¿no? Por lo que, repito, esto es un rato de radio en Ketiyugas, que no es una noticia con titular, subtítulo y 6 párrafos, pero lo que nos dicen es que el ambiente es de despedida, de despedirse de él, su cuerpo técnico, de que esta etapa se acaba aquí y se cierra aquí. No la de dirigir al primer equipo solo, sino la de trabajar el año que viene en la estructura del Real Madrid.
6: Si hay elecciones, ¿está regulado de alguna manera si hay debates?
8: No está regulado. No está regulado.
2: O sea, puede no haber ningún debate electoral.
8: Puede no haber ningún debate electoral. Es otro de los puntos distintos que hablábamos con las elecciones del Barça.
2: No, el Barça tampoco está regulado, pero está...
6: Pero
2: está
6: norma no escrita.
2: Norma no escrita.
6: A veces se hace uno, a veces dos, se han llegado a hacer tres.
2: Sí, sí.
8: No, aquí no está regulado. Y lo más llamativo es lo que decíamos antes de ayer, sí, que lo de que Florentino y su junta siguen siendo presidente y directivos de plenos poderes durante los 15 días que dure el proceso electoral. No pueden hacer de tres cosas muy básicas, una relacionada con el censo electoral, no hacer ningún gasto que no esté dentro de lo que los presupuestos marcan, pero vamos, en el día a día... La oficina en la que estamos ahora sería la oficina de la Junta Directiva y la oficina de Florentino Pérez.
2: A tot això, Solde, els àrbitres han denunciat a Florentino Pérez?
11: Sí, l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol contra Florentino Pérez i contra el Madrid i Madrid Televisió. O sigui, contra el Madrid...
2: A on l'han denunciat?
11: És una denúncia, dues denúncies, una contra Florentino i una contra el Real Madrid i Real Madrid Televisió, a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport. Diuen que hi ha hagut determinades actuacions i continguts públics de Florentino que poden contribuir a l'assenyalament, hostilitat i increment de la pressió sobre el col·lectiu arbitral.
2: I sabem quin recorregut pot tenir aquesta denúncia?
11: Ens diuen que fins i tot ells tenen dubtes. Fins i tot ells tenen dubtes de que pugui tenir recorregut aquesta denúncia. Però vaja, veurem a veure què diuen. Aquesta comissió, recordem que depèn del CSD, Sí, aquesta comissió depèn del CCC, per tant, hi haurà, suposo que hi haurà resolució en algun moment.
2: Antón, te escucharemos en el larguero con lo que rasques del entrenamiento de hoy, a ver si se confirma que Vinicius es liberado del último partido para ya marcharse a Brasil, y ahí, si hay detalles de esta especie de despedida que parece que ya se respira en el ambiente con Álvaro Arbeloa.
8: Gracias, y por terminar lo de Solde, me parece llamativo que lo tenga que presentar este sindicato arbitral. Vamos, Louzán no hubiera estado a favor de que el CTA, dentro de la estructura de la federación, hubiera denunciado al Real Madrid ante nadie. Lo tienen que hacer por fuera de la federación. Conociendo un poco cómo funciona esta federación, vamos, no creo que le haga mucha gracia a Louzán esto, pero bueno, como es un sindicato independiente, no tiene ningún tipo de influencia sobre él, pero que el CTA ha podido hacer esto más veces y no lo ha hecho porque no es la línea, vamos a decir, editorial de la Real Federación Española de Fútbol.
2: Un abrazo, Antón.
8: Otro para vosotros, gracias.
2: Luca, el Madrid daría para una buena serie, ¿eh? Ahí tendrías trabajo si fueras el actor,
12: sí,
2: para toda la vida casi.
12: Es una Dallas Dynasty, estas series antiguas.
2: Dallas. ¡Qué mítica!
12: Sí, no, es algo así, poderes, familias, acusando, un poco Succession, un poco de todo, ¿no?
13: Bueno, y ahora vuelve un Mourinho que también daría para un papel.
12: ¡Oh, vamos a tener un teatro en la temporada que viene! Pero interesante será ver la interacción entre Flick y Mourinho, porque Flick no es un carácter como Pep,
2: no,
12: en esta época, ¿sabes? No son dos cabezas duros. Pero gracias por la música. Es un liazo lo de Madrid, pero... Y este tema también, con los árbitros siempre.
2: ¿Qué malo de película sería Mourinho?
12: ¿Mourinho? No sé. Unas veces el Joker de los Batmans, ¿no? Es un poco payaso, pero él sabe exactamente qué está haciendo.
10: ¿La serie se podría llamar Juego de Conos?
12: ¿Qué cono miedo está pasando aquí?
13: Me da miedo preguntarte quién sería Florentino, pero bueno, no sé.
12: Oh, pues es. Hay muchos personajes.
2: Antes
12: que
2: de
12: cumplir, sí,
2: despedirte,
12: sí,
2: y como que ahora en parlaré, ¿te pides algún delantero para el Barça del año que viene?
12: Bah, sí, no hemos hablado de esto la última vez. Julián Álvarez, sí. Depende del dinero. Yo de verdad me gustaría que investen más a dos jugadores buenos de la defensa para tener a mejor defensa y en el invierno gastar para alguien grande. Y seguir con Ferran y Rashford.
2: ¿Tú te quedarías,
12: sí,
2: en Ferran y Rashford?
12: Sí, sí. Y buscar un delantero en el invierno, depende, sí, del dinero, del 1-1, las regulaciones, y probar con Rashford en el centro.
2: O sea, para ti es prioritario reforzar la defensa más,
12: sí,
2: que el ataque.
12: Sí, sí. Vaya. Sí, Christensen fuera, Araujo fuera, en mi opinión.
2: Luca Peros, gracias por estar en el Que Te Jugues.
12: Gracias a vosotros, y que tienes un buen verano, y ojalá que mi mujer no me echa de la casa con el Copa del Mundo que viene.
13: Sí. Eres de lo que lo vas a ver todo, ¿no?
12: Ya veremos. Pero
10: vamos, Curazao.
2: Dependerá de tu mujer.
12: Sí, oye, de mi mujer.
2: Si verás, sí, más o menos partidos.
13: Y mucha mierda.
12: Sí, gracias.
2: Pensar, el Santi Jiménez, director de l'AS a Catalunya, sempre atén al Que T'hi Jugues i una persona molt culta, ens apunta que lo del groc al teatre és perquè Molière va morir de groc i a dalt d'un escenari.
10: Ah,
2: per això, mira, es considera el teatre que vestir de groc porta mala sort.
12: Ok. Hoy he aprendido mucho con vosotros. Sí, el Pere Milla es también ahora periodista, y yo soy otra vez con esta canción.
2: Mira,
12: nada,
2: que no te habíamos dicho casi nada hoy, ¿eh?
12: Nada. Os quiero mucho y que tienes un buen verano.
2: Que vaya bien. ¿No llevas la invitación, Bermúdez?
14: No, que ya está, que nos vamos para casa ya, hombre. Venga. Venga tú.
12: Gracias,
2: chavales.
12: Un abrazo,
2: Luca. Que vaya bien. Cuando quieras vuelves, ¿eh? Que el Que T'hi Jugues es tu casa.
12: Merci.
2: Luca Peros.
10: Adéu. De ti va ser su casa.
2: Santi Valle, Nil Solà, aviam, del Barça, del que va dir Laporta, també va parlar Deco, i del que sabem, què podem explicar al Que T'hi Jugues?
15: Vols escoltar-los o no?
2: Vinga.
15: Doncs Laporta.
16: Siguiente día de celebración, felices, ¿eh?
17: Sí.
16: Habla Laporta.
17: La verdad es que sí, se ve el primer equipo, que es un grupo muy unido y además son momentos bonitos de recordar,
16: sí,
17: toda la temporada.
16: Está parlant ara mateix.
17: Sí, la verdad, muy contento.
18: Y triste por el adiós de Lewandowski, ¿no?
17: Lewandowski es por la parte ya del escudo del Barça. Por supuesto, le hemos agradecido el hecho de que gracias a él conseguimos credibilidad a nivel deportivo y también pues a nivel de lo que podíamos hacer en cuanto a la situación económica que nos encontramos en ese momento. Ha aportado profesionalidad, ha aportado pues mucho al grupo y así se lo han reconocido sus compañeros y también el club.
15: Ahora caldrá fichar un nou.
17: Ara caldrà fichar un 9.
15: Aspiren a fitxar aquest estiu.
17: El que avui hem fet és, doncs, celebrar.
15: Una tampana.
6: Per aquí va anar la línia de Joan Laporta, de voler posar en valor el que havia fet l'equip a les jornades de Lliga anteriors i sense entrar en detalls del nou o de qualsevol reforç, perquè diu que són coses de Deco, que també va parlar a la porta d'aquest sopar de celebració. Diferents noms propis, Julián, Joao Pedro, l'1-1, respon Deco.
19: Es que hoy estamos hablando de escena, ¿no?
15: Bueno, ya, pero nos ha dicho Enric Masí que preguntemos a Deco que el Barça está dispuesto a... No, que puede comprar un 9.
19: Pero a ver, el tema es que es muy fácil. Nosotros, desde que... Yo creo que hoy es un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no? O sea, es casi imposible sustituir a Robert. Yo creo que hoy ya estamos hablando ahí. Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. Alguien tiene que... Nosotros también tenemos en estos años también a Robert, a Ferran, o sea, gente que está... Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9, pero creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo. Pero
15: ¿qué perfil de nuevo está buscando el Barça?
19: No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que...
15: Pero cuando a Pedro te gusta, Deco.
19: No, pero no fui a ver Joan Pedro. Equivocáis todos.
15: Y descartas totalmente.
19: Si os equivocáis tanto...
15: Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartas.
19: No, pero... ¿Pero qué me estás contando? Si estamos a... No descartamos a nadie ni fichamos a nadie. Estamos hablando de que... ¿Cuántos días hace que...?
17: 2, 3.
19: Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí...
17: Pero hay que darse prisa, ¿no?
19: No lo sé, tú tienes...
15: Deco, ¿tenéis garantizado que vais a estar en 1-1 en julio o no?
19: No, pero son cosas internas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. Es la verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es joven. Y por supuesto, tenemos que intentar reforzar el equipo, pero ya valoraremos internamente.
6: Entonces, Deco, que va dir que no s'havia reunit a Londres amb Joao Pedro, que són notícies que va sortir publicades tant Esport com Mundo Deportivo, que hi havia aquesta trobada. Ell diu que no, manté que no es va trobar amb la gent de Joao Pedro a Londres.
8: Diu, no fui a ver a Joao Pedro.
6: No fui a ver a Joao Pedro. I després, quan li pregunten per Julián, el que diu és que... Bueno, li pregunten si el descarta i diu que no. En cap cas descarta Julián perquè acaben de començar a treballar. Agraïm a Deco i a Laporta, per suposat, que ahir et donessin la cara o explicacions de la situació actual del club. A partir d'aquí, pel que sabem, s'han de tancar alguns detalls abans del Mundial, no gaires, perquè s'ha d'esperar primer a l'1-1. Ja explicàvem ahir i al VAR aquest matí que en converses entre la Lliga i el Barça la Lliga li ha traslladat al Barça que amb tot el que ha fet és probable o possible que el juliol entri a la norma de l'1-1.
8: Ja vam explicar que el més important és que els 32 milions d'euros dels seients VIP s'ingressin o almenys algú firmi que els ingressarà.
6: Bueno, a part d'això, la Lliga, el que li diu al Barça...
8: Però a part d'això, però és que és un això bastant important, aquest.
6: Sí, però bueno, però entenc que si li han dit això és que ho faran. També, o sigui, necessiten els 30 milions aquests. A part d'això, a les converses, la Lliga li ha valorat al Barça diferents aspectes. Les reobertures del Camp Nou, que li generen ingressos. Això li donen per bo que va increixent.
8: El clàssic van ser 16 milions d'euros de taquilla...
6: Més de 16, màxim històric a la història d'un partit al Camp Nou.
8: Tenint un camp amb 60.000 espectadors, imagina't quan siguin 105.000.
6: Això, els estalvis de fitxa i de massa salarial que està fent, que per exemple el de Lewandowski no incideix directament a General Fair Play, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent. Patrocinis que està obtenint.
8: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
6: Bueno, que la massa salarial, si fins ara era 500, ara...
8: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
6: Sí, home, 26 més amortització.
8: L'amortització de quan és?
6: Bueno, 11. No, clar, 11 50, més els variables.
11: 50 i pico milions més entre 4 temporades, és això.
2: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 35. 37, sí.
3: Perdoni.
2: Sí, però va redoneix cap a dalt.
6: Ui, perquè hi ha variables, també.
2: Perquè,
6: perquè els 45 són, són més 5 en variables.
11: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
3: 600.000 euros.
2: Va, ho has arredonit, com 40, vale.
6: No, no, és, o sigui, és, bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlant de 40 milions de Lewandowski.
2: Que no són tants. Són menys.
6: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut, per on anàvem amb la Lliga?
2: El Lewandowski et permet estalviar.
6: Sí, correcte.
2: No genera fair play, però et permet estalviar.
6: Bueno, amb tot això, la Lliga li
2: sí,
6: diu
2: per exemple, si et genera fair play, el vendre Ansu Fati, que en aquest cas sí que t'estalvies també la fitxa, perquè és jugador que té contracte amb el Barça. És el que he explicat alguna vegada. És a dir, Lewandowski t'estalvies una fitxa alta si te'l quedes, però com que acaba contracte, no generes fair play si marxa. El generaràs amb Ansu Fati, amb ell sí.
6: És una de les coses que volen tancar, a veure si poden, abans del 30 de juny, a la venda definitiva d'Ansu Fati al Mònaco per generar aquest espai salarial. També ho volen fer abans del 30 de juny. I una altra cosa que volen fer abans del 30 de juny, o que estan intentant o abans del Mundial, és el tema de Rashford. S'ha d'acabar de decidir, ja ho explicàvem ahir, s'ha d'acabar de decidir què passa amb ell, però Flick li ha dit a Rashford: si és per mi, tu et quedes. Si depèn de mi, et vull a la plantilla.
2: Però...
6: Dit això també li ha traslladat Flick a Rashford, eh? Dit això, la decisió no és única i exclusiva meva. També depèn d'altres variables. Salaris, amortitzacions, que la direcció esportiva faci la seva valoració. No depèn exclusivament de mi. Això és el missatge que li ha enviat Flick a Rashford. I Rashford, el que li ha dit al club, a través dels seus agents, és: jo, si he de fer sacrificis a nivell salarial, una rebaixa. A nivell d'allargar anys de contracte i repartir aquest salari i l'amortització d'aquests 30 a 4 o 5 anys, estic disposat a fer-ho. Vull posar totes les facilitats per quedar-me al Barça.
2: Però una rebaixa salarial no és lo mateix que ampliar un contracte per compensar el que no cobres en un any.
6: Però ell ja va fer una rebaixa salarial del 25%, està disposat a mantenir aquesta rebaixa salarial respecte a la fitxa que té el United, i a part, amb aquesta rebaixa feta, diu: si en comptes de pagar-m'ho en 3, m'ho vols pagar en 4 o en 5, no tinc cap problema. I això li trasllada. Estan buscant opcions. Rashford es vol quedar. El United juga... O sigui, el Barça el que vol és rebaixar els 30 quilos respecte al United. El United li ha dit: no te'l torno a cedir, no vull fer una altra sessió. I, a part d'això, no vull rebaixar els 30. El Barça creu que sí els pot rebaixar, aquests 30 milions, però el United està jugant amb que Carrick, això és el que ha traslladat el United, Carrick, entrenador, no està en la mateixa situació que l'entrenador anterior. L'entrenador anterior no el volia ni veure, a Marcus Rashford. I Carrick, que el coneix, que ha estat company seu, diu: a mi Rashford no em fa nosa. Si ha de venir, jo utilitzaré Marcus Rashford. I això és amb el que juga el United en aquesta negociació. Així estan les coses, i a veure si es pot tancar, és la voluntat fer-ho, tant del club com del jugador, fer-ho abans del 30 de juny. Sí. Sí, si poden, sí. Si poden, sí.
2: Bueno, si troben algun jugador millor, Rashford no continuarà. Una altra cosa és que el trobin. Comptant els diners que han d'invertir...
3: Jo crec que abans era molt clar que no es quedava, i ara potser doncs, amb el Flick l'ha convençut en aquests últims partits i veuen que el jugador vol quedar-se, però veurem què passa amb Rashford.
6: I que no troben res que doni els mateixos números a aquest preu.
2: Bueno, estem a dia 21 de maig, encara no ha acabat ni la temporada, per tant, l'estiu serà llarg.
3: No sé si en el cas de Rashford es pot allargar gaire, però no sé si aquesta clàusula 30 té una data límit o... Juny, finals de juny, veus?
2: Sí, un primer de juny. Però el Barça ja ha dit que no pagarà els 30 milions.
3: Bueno, però igual si la vols negociar, si no sé, has d'anar una miqueta... També t'arrisques que si ho fas al juliol et pot demanar 45,
2: clar, clar.
3: O...
2: Sí. No, per Rashford no et demanaran més al juliol que al juny.
6: Bueno, Cancelo és un altre dels jugadors que aquest sí que ja consensa totes les àrees del club. Cancelo el volen, se'l volen quedar, i pel que han parlat amb l'Al-Hilal no hi haurà problema a nivell de traspàs. És a dir, és una cosa que o gratis o amb preu simbòlic, i amb la rebaixa salarial que Cancelo ja s'ha fet per venir aquí, perquè Cancelo també ha traslladat que ell vol seguir i que el tema del salari ho arreglaran.
2: Què més?
20: Més coses, hi ha un davanter del juvenil, Hamza Abdelkarim, que ahir va convocar Egipte per la llista absoluta del Mundial, que ha generat bastantes bones sensacions en els últims mesos, que va marcar un hat-trick el dia que el Barça juvenil va guanyar la Lliga. Va al Mundial, s'està revaloritzant, el Barça el va obtenir cedit amb opció de compra, es pagarà aquesta opció de compra, ja el club ha decidit això, 1,5 milions d'euros, i en principi el més normal és aquests números, més el Kavis Flick, i tenint en compte que és un davanter, que té sèries opcions de fer la pretemporada amb el primer equip. És veritat que n'hi ha el Mundial, s'ha de tenir en compte que segurament Egipte doncs no passarà en principi masses fases, per tant, Hamza Abdelkarim, un nom que en principi, si no hi ha novetat, tindrem a la pretemporada del primer equip i que el Barça incorporarà pagant 1,5 milions d'euros al Al-Ahli.
8: És bo aquest davanter?
6: Home, tenen moltes il·lusions dipositades. Està jugant al juvenil, no està jugant al Barça Atlètic per un tema burocràtic. Se l'ha de veure un nivell superior de competitivitat, però
20: 2008.
6: Té bona pinta.
20: 2008.
6: Té bona pinta.
21: Mare de Déu. No, és que clar, és que venen jugadors de fora i els posen al juvenil.
8: Va al Mundial aquest tio, eh?
3: Amb Egipte.
8: Un jugador la del juvenil del Barça, clar, jugarà al Mundial a la
21: selecció d'Egipte. Fitxes un jugador de Vanuatu i també va al Mundial, no et fot.
6: El Haaland a Egipte, li
3: per
6: dic.
3: Per cert, que qui ja sap oficialment que no anirà al Mundial és Ter Stegen, ha sortit a la llista d'Alemanya, Ter Stegen es queda fora, sí que hi va Manuel Neuer,
20: que serà titular.
6: Clar.
8: Amb 41 anys.
3: Amb 40-41 anys.
8: Sí, crec que fa els 41.
3: Pues...
6: Escolta, el que a part de fitxar hem de veure com generem massa salarial. L'Ansu Fati molt bé, però
8: no,
6: jo
8: acaba de complir 40 anys.
6: Necessito que venguem bé, per generar fair play. Per tant, som-hi tots!
22: Hola!
6: Hola, sóc en Joan, president del Futbol Club Barcelona. Estàs cansat dels teus jugadors? Necessites fer nous fitxatges per dur el teu equip a l'estrat més alt del futbol? No et perdis les valuoses ofertes de la Tienda en Barça.
23: Tienda en Barça.
6: Busques un nano que doni zero problemes perquè sembla que vagi fumat la majoria del temps? No deixis passar aquesta oportunitat per fitxar el Jules Koundé. Koundé más de lo que cuesta, perquè per només 40 milionets tens un lateral que sembla nascut a Jamaica. Recomanat per 9 de cada 10 perruquers. I pensa que surt barat perquè ve inclòs en un armari de roba estrafolària que encara és més cara que ell.
23: La Tienda en Barça.
6: Busques un central fort i contundent? No et perdis el Ronald Araujo, un noi molt maco que defensarà els teus colors amb coratge i valentia. També pot jugar de lateral. Recomanat per 9 de cada 10 carnissers i 8 de cada 10 jueus. El desè carnisser serà que l'ha vist en algun partit de Champions. No li feu cas. Regularitat no garantida.
23: Tienda en Barça.
6: El migcentre que vol tot a Anglaterra es diu Marc Casado. Un noi que un dia va jugar durant 3 mesos i semblava la reencarnació del propi Beckenbauer. A sobre hem descobert que celebra els títols amb l'afició jugant-se-la a que la gent es torni boja i se'l mengi com si fos la pel·lícula del Perfume. Recomanat per 9 de cada 10 podcasts de flipats. Si en el seu moment vam colar l'Oriol Romeu, ara, per collons, aquest nano n'ha de valdre mínim 40.
23: La Tienda en Barça.
6: Vols un davanter que mossegui com un tauró? No deixis passar l'oportunitat de comprar un davanter de la selecció espanyola. Ferran Torres. No Fernando Torres. Ferran Torres. Recomanat per 9 de cada 10 criptobros, perquè té una mentalitat d'aquestes que agrada als sorats.
23: La Tienda en Barça.
6: I a la secció d'ofertes busques una màquina de fum que a sobre s'hi pugui posar de porter? No deixis passar l'oportunitat de fitxar el porter més carismàtic de la història recent, el pulmó negre que tot vestuari necessita, un home que trenca totes les estadístiques de gols encaixats, però no direm en quin sentit per no trencar l'emoció. Recomanat per 9 de cada 10 empreses tabaqueres. Li diuen Tec perquè és d'un nom impronunciable. Costa 2 milions. Paguem nosaltres.
8: Ai, 9-3-3-4-4-14-11... Telèfon pel concurs imbècil, Grupo Frontera, divendres 26 de juny a l'Olímpic de Badalona. Dues entrades poden ser vostres. 9-3-3-4-4-14-11.
1: Què t'hi jugues?
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER. La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada mos i la felicitat es serveix en cada plat.
24: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
4: Resveratrol polígono cupidatum.
5: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
7: También está en oscuro, muy de moda ahora.
9: Es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
7: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
22: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
25: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
26: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
27: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
26: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuando entras, pero no cuando sales.
27: Pues entra en mejoratuprestamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
28: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
29: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
30: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en audi.es.
31: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
32: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
33: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
34: Que jugues. Amb el sí que. I el flac.
35: Escolteu-me una cosa, tots els que esteu escoltant el que t'hi jugues, seguiu-lo escoltant. Diem veritat, diem tonteries, el que vosaltres vulgueu. Però el que sí volem sempre és que tingueu molta salut i 7 lleves a cada 1 per tirar endavant.
34: Que t'hi jugues.
2: Tens música, Willy, del Grupo Frontera, que és una banda nord-americana de Texas amb arrels mexicanes, eh? 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, són aquests.

0: Oh, those Russians.
1: A tothom li agrada un 2x1.
2: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment,
3: no podràs rebutjar l'oferta.
1: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
4: La Guerra d'Oriente Próximo.
1: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: guai, eh?
1: 9-3-3-4-4-14-11. Dues entrades poden ser vostres pel concert del divendres 26 de juny.
2: De juny.
1: 26 de juny a l'Olímpic de Badalona. Qui guanya el concurs imbècil. Hola, Edgarita, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: S'emportarà aquestes dues entrades. Qui perdi?
3: Qui perdi un llibre que es diu Relaja la raja. Vale, ja, no he entrat a veure, va de respiració i no sé, no he entrat molt, però sí, sí, entre el llibre Relaja la raja i el concert aquest, que muy mal se tiene que dar para que no despertar el concert aquest, perquè veus que la musiqueta ja demana coito.
1: Grupo Frontera.
3: Sí, Grupo Frontera, però veus, sí, ja, això sona que demana guerra. Sí, sí. I Relaja la raja, la química mágica del aire. Bueno, una abraçada,
1: vale,
3: a l'autora.
1: Grupo Frontera, dues entrades pel concert a l'Olímpic de Badalona, d'aquesta banda nord-americana de Texas amb arrels mexicanes. Qui perdi s'emporta un llibre. 9-3-3-4-4-14-11, concurs imbècil, en breu.
0: I, per cert, si voleu anar... Escolta, ja que hem de generar massa salarial, jo la massa salarial la vull per anar a fer un Cupra León híbrid. Bon Cupra León, que pots tenir només d'anar a Cupra Leta Mendi Motor, li dius, escolta, vull un Cupra León.
2: Sí.
0: Aquí el tens.
2: No,
0: no, no, ja t'espera't, que ens arriba d'aquí no sé quan, ens arriba no sé què. No, no, no, no.
2: Què m'estàs dient?
0: Un Cupra León híbrid, tenen unitats en estoc noves, amb entrega immediata, en tots els diferents models Cupra, amb proporció mecànica, elèctrica, combinades, el que et vingui de gust. Cupra Leta Mendi Motor és el teu concessionari a carrer Balmes, amb carrer Mallorca, a Barcelona! Marta!
1: Cupra Leta Mendi.
0: Cupra Leta Mendi Motor.
1: Aquí és on vas a comprar el cotxe i te l'emportes.
0: I te l'endús. Ara, ara vull un cotxe. Ara, pim-pam, ja està.
1: Vinga, ara tenim un problema, Flaqui, perquè, clar, l'Helena de Diego ha marxat a... fer una entrevista
0: no
1: a Pere Milla. Sí,
0: no,
1: home, clar, és que si no n'anem...
2: No, pues, no sé.
1: Ah, clar que cal explicar-ho, no, s'ha de fer còmplice als oients del que ens està passant.
2: Sí, sí. Única broma.
1: Que l'Adrià Soldevila ens ha d'explicar el cas Negreira, però a la vegada està fent de productor i està atenent les trucades dels oients pel concurs imbècil.
3: T'imagines que jo començo a explicar sense tenir ni idea?
2: Has escoltat el Pere Milla?
3: Encara no, però segur que és meravellós, com sempre.
1: Boníssim.
3: Sí, sí. És molt gran.
1: Boníssim.
3: M'encanta un vídeo que vam ficar ahir, petit, de l'Espanyol, aquest de Reel, i deia, màximo goleador de l'equipo. I diuen, Carlos Romero, diu, què va, si això no s'ha de xutar de lejos.
1: Ens ha explicat que surt a passejar amb el seu fill amb la samarreta de l'Espanyol, amb la seva samarreta, perquè el fill se la fa posar i que, clar, un dia van anar a demanar-li un autògraf i la gent va flipar perquè, clar, era Pere Milla amb la samarreta de Pere Milla pel carrer.
3: Sí, sí, era com l'etiqueta aquesta de Jacobs, va, Jacobs.
1: I ens ha donat una notícia, que Salinas és família d'Enrique Riquelme, del que es presenta a les eleccions del Madrid.
3: Hòstia, aviam si trinquem alguna cosa, no? Ara diran encara més que som el filial, no? Si surt de president, jolines.
1: Sí. Va, ja tenim els oients preparats pel concurs imbècil, ara donem els noms. Abans, Solde, ja està publicat a la pàgina web de la Cadena SER, ho vam explicar també ahir, però val la pena requadrar-ho perquè Enrique Negreira ha presentat un informe mèdic que certifica, segons els metges, un deteriorament de la seva salut, el que implicaria que no pogués declarar al judici, fins i tot, que igual no pot ser ni imputat.
4: Clar, Negreira va presentar aquest informe a l'Institut Forense. Allà l'Institut Forense del jutjat l'han explorat i hi ha hagut unes conclusions. I la conclusió de l'Institut Forense és que la seva salut ha empitjorat, que presenta un trastorn neurocognitiu que li impedeix seguir el procediment judicial... L'han explorat metges i psicòlegs forenses vinculats amb els jutjats i per les conclusions que diuen que també pot tenir Alzheimer, doncs no es podrà defensar amb garanties. Amb
1: és
4: la qual...
1: un informe de 5 pàgines, sí. Que òbviament hem tingut accés a aquest informe. És un informe que d'alguna manera el que explica és que la seva salut ha empitjorat, ho dic perquè ja n'hi va haver un altre d'informe en el seu moment, Enrique Negreira ja va voler acreditar que no podia, diguem-ne, fer front a un judici com aquest per el seu estat de salut.
4: Fa dos
1: i
4: anys.
1: Quan el van revisar els metges del jutjat van dir que, home, que tenia alguns problemes però que estava habilitat per seguir un judici d'aquestes característiques. Ara, dos anys després, Solde, el que diuen els metges és que ha empitjorat.
4: Sí, sí, ha empitjorat. Té aquest trastorn neurocognitiu que, a més, també se li pot sumar un possible Alzheimer, amb la qual cosa no es pot defensar amb garanties. Ara, per això, això no vol dir amb aquest informe és un informe mèdic, val? Aquest informe se'n va al jutjat i és la jutgessa, serà la jutgessa qui decidirà si Negreira pot declarar o si no pot declarar. Serà la jutgessa.
1: Val. La jutgessa què pot decidir amb aquest informe?
4: Tres coses. Arxivar la causa per complet, que això no seria molt habitual, i si hi ha més investigats a banda de Negreira, perquè a més ja se sap que està el Barça investigat, Rossell, Bartomeu, alguns executius, el fill de Negreira, etcètera, etcètera. Per tant, com que hi ha més investigats, no seria normal que l'arxivés per complet, però pot passar, arxivar la causa per complet. La segona cosa, arxivar la causa per Negreira, però deixar-la oberta per la resta d'investigats.
1: Que això seria com Jordi Pujol.
4: Sí, seria el més normal, és el més habitual. I la tercera cosa que pot triar és no fer res i seguir endavant el procediment amb Negreira encara també investigat, cosa que tampoc es preveu que sigui això.
1: O sigui, d'aquestes tres opcions, amb l'informe al qual hem tingut accés, el més normal, i això forma part de la nostra opinió, és que s'aparti a Negreira de la causa, però es continuï.
4: Exacte.
1: Ara, clar, a part és el principal investigat, no? El principal inculpat.
4: Un dels principals, sí, clar, sí, sí. Un dels principals són molts, ja hem explicat que són molts, però és el principal investigat, sí que cauria de la causa. També t'he de dir que, segons el que hem pogut saber, aquesta resolució de la jutgessa, tant si és una com l'altra, és a dir, qualsevol de les tres, pot ser... es pot presentar un recurs contra això. O sigui, les parts poden presentar un recurs contra això, el recurs el resoldria la secció 21 de l'Audiència Provincial de Barcelona. Va, si hi hagués un recurs.
1: Encara queda recorregut més o menys llarg de tot el cas. L'última novetat, la que us expliquem al Que t'hi jugues, ja ho vam fer ahir a la SER, és que l'informe mèdic certifica que Negreira ha empitjorat de salut en els últims 2 anys i creuen que no és apte per seguir un judici. Enriquet Negreira, perquè té un deteriorament cognitiu. Té 81 anys, no?
4: 81 anys, sí. De fet, ell, una de les coses que diu aquest informe és que ell creu que en té 82.
1: Va, tampoc.
4: Quan en té 81.
1: Bueno, tampoc passa res, no?
4: No, però sí que parlen de que el tema temps no el domina gaire.
1: És un tema de salut, per tant, és un tema delicat. Màxim respecte, i l'informe està adjuntat ja a la causa. L'expliquem perquè és important, ja que és la figura clau del cas, i com ens explica el Sol de Vila, amb aquest informe poden passar 3 coses, hi ha 3 escenaris, en funció del que decideixi la jutgessa. Una, que s'arxivi la causa. 2, que es continuï però apartant a Enriquet Negreira, com va passar amb el cas Pujol, i 3, que la jutgessa no faci gaire cas a l'informe i continuï endavant tal com fins ara, a l'espera de més declaracions. Una de les properes serà la de Gerard López, que dirà davant del jutge que els informes del fill d'Enriquet Negreira eren útils, eren vàlids, quan ell era entrenador del Barça B, i a partir d'aquí, doncs, en les properes setmanes més s'hauria de tancar la instrucció o allargar-la, com ha passat les últimes vegades.
5: Veurem.
1: I fer-la eterna.
5: Sí, ja sabem com van aquests temes.
0: Coses de Palacio.
5: Van despacio.
1: 1:45, va, anem al concurs.
6: A la gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
1: S'ha quedat el Saixó, per tant entenc que ell serà l'imbècil d'avui.
5: Avui sí que hi és.
0: Avui sí, avui sí.
3: No, és el col·laborador, és el comodí, sí, no l'imbècil. I tenim dos, bueno, comodins, no, tenim dos comodins perquè està el Xavi Saixó i també tenim el president Florentino per fer de comodí.
1: Ah, mira.
7: Sí, aquí, avui sí. Intentar jugar al concurso este de su normal.
3: No, no, imbècil.
1: Tenim el Dani. Hola, Dani.
7: Claro que sí.
8: Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú?
7: Es usted.
8: Pues ahí andamos, luchando por el mundo.
1: ¿Luchando por el mundo?
3: Hostia, me ha encantat,
1: Me ha gustado esta frase.
3: Mira, relaja la raja. Que aquest és el llibre que regalem al no guanyador.
1: ¿Des de dónde nos llamas, Dani?
8: Bueno, soy de Badalona, pero estoy aquí pues en la antigua fábrica de Estrella.
7: Ah, bueno, pues muy bien.
1: Y contra el Dani competirá Olaya. ¿Hola?
9: Desde Tordera.
1: Desde Tordera. Vale.
7: Qué bonito.
3: Desde Tordera, el primero. Bueno, ya.
1: Desde Tordera.
7: Bueno, sí.
1: Molt bé. Doncs Badalona contra Tordera.
5: Vamos. Buah. Això és un play-off para sense primera catalana.
0: Venga, venga, Badalona.
1: Tu no et pots posicionar,
5: A veure si haurem d'impugnar aquí el comodí d'imbècil.
1: Vale. De què parlem avui?
3: Doncs mira, avui parlem d'un bon tros d'imbècil, l'exlluitador d'arts marcials mixtes, Conor McGregor, que aquesta mateixa setmana va anunciar que torna a l'Octògon a fer un combat contra Holloway. I, bueno, serà una pantomima, suposo, com fa sempre, però anem, si vols, amb Dani. Comencem ja la primera, saps com va, no? La primera pregunta, 4 opcions. McGregor ha agredit a molta gent fora de l'octògon, però va rebre una denúncia d'agressió per A. No voler provar la seva marca de whisky. B. No voler dir que Conor era el millor del món. C. No voler ballar amb ell. O D. No voler tirar-li del dit per fer-li la broma del pet.
1: Això, McGregor.
3: Sí, McGregor a l'altra persona.
8: Ah, no, jo crec que és la C, la tercera. No, la,
3: no voler ballar?
8: No.
3: Este dia està flipat. No, era la...
1: La?
3: La, mira, t'ho explico. A l'agost del 2019, el campió irlandès estava un pub i un home es va negar a provar el whisky Proper Number 12, una marca que el lluitador havia tret al mercat i de la que volia vacilar. O sigui, i, de fet, ha estat un gran èxit en l'empresa i ha tret molta pasta. I, bueno, això, no volia...
1: No, no va voler provar el seu whisky i li va
3: fotre una hosta. Suposo que aniria una mica carregat. Yeah. Però jo crec que és com el col·lega que ara vol fer birra artesanal. Saps que aquesta gent... No, és que o birra o farineta, no, una de les dues coses, saps? O que el tio segur que diu, no, és que la fan un garatge, més igual, no és birra. Vale, bueno, deixem aquí, que si no ens fiquem en una
7: mòbil. Mejor no, sí.
3: Va, primera pregunta per l'Olaia. Atenció. Conor no va tenir una joventut fàcil, va marxar aviat de casa i va començar a treballar ben jove. Què va ser abans del lluitador professional? A, camioner. B, soldador. C, lampista. O D, sacsador de pollastres com l'amic de Luis Aragonés.
2: Hola, ja.
3: La A.
8: Este tío está flipado.
3: No. No! Lampista.
1: Va ser lampista, va ser lampista.
3: Va tra... I a més, bastant temps... O sigui, va... lampista, fontaner, i ho compaginava amb els entrenaments fins que va poder ser professional de les arts marcials mixtes. I a més fa pinta de lampista, però de les pel·lis de molla, saps? O sigui, tu el veus... Saps que arriba...
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Senyora, aquí veu més d'una cosa que hay que desatascar, saps? I a partir d'aquí ja és una espiral de romàntica i d'intercanvi de fluids i coses d'aquestes.
2: Estem 0-0, Domènech, és Getafe,
3: sí.
2: Això.
3: Sí, Domènech. Cerocerismo, cerocerismo.
1: Vinga.
3: A veure...
1: Dani.
8: Ah, bon,
3: aquesta va amb música, vale? Perquè entre els agredits per Conor McGregor està la persona que canta això.

0: No sona malament, no? No sona malament. I aquesta persona es diu A. Machine Gun Kelly, B. John Black Machine, C. Roger Rock Machine o D. Antonio Machine.
1: També és, també estaré a favor aquí.
2: La 4 no és, jo crec que és la B.
0: La B, John Black Machine.
3: Avui són difícils, eh?
4: Està sent complicat.
1: Està complicat.
0: Tenim la resposta.
3: Recordeu que teniu el comodí, si voleu, eh?
0: Era la... És veritat, teniu el comodí, Saizó o Florentino, eh?
2: Sí. Hòstia, tio.
0: Era la A, perquè les altres dues opcions me les he inventat.
5: Machine Gun Kelly.
0: Machine Gun Kelly és un polèmic cantant i va pensar que era una bona idea emprenyar McGregor i, per sorpresa de ningú, no va sortir bé. Que el nom de Machine Gun Kelly és per un assassí en sèrie que ets molt xungo i molt assassí en sèrie fins que arriba Conor McGregor i et fot una llesca.
1: Però el va agredir de veritat?
0: El va denunciar, o sigui que jo crec que... Sí, ja. Sí, que... I a més, McGregor té un historial bastant important, o sigui que és possible que fos veritat. Vale, anem, si vols, amb l'Olaia.
1: Vinga.
0: Segona pregunta. McGregor sempre porta una boina al cap i diu que és per recordar A, els irlandesos que van lluitar la guerra, B, el seu avi, C, a Bono, el seu cantant favorit, el Deu Dos, o D, a Jimmy Jam.
3: Olaia.
6: C.
5: Quina?
6: C.
0: A Bono. No, a Bono no, era el seu avi. Era el seu avi. Podem escollir el comodí.
5: Porta una boina per recordar el seu avi.
0: Per recordar el seu avi, perquè sembla que té un petit cor i que vol recordar sempre el seu avi. Mira, té el nostre imbècil d'avui. És imbècil, però mira, té un petit cor.
3: Sí, no,
0: t'imagines que m'espera a la ràdio? O sigui, ha sortit i ja està...
5: McGregor
0: a la porta, em fot una hòstia i haig de trucar a tres col·legues perquè plorin per mi.
5: Bueno, però de tots els que estem aquí, series el que més et defensaries.
0: Sí, però em defensaria mig segon més que vosaltres. O sigui...
3: ja és algo.
0: Ai, senyor. Bueno, com a 0-0 encara?
3: 0-0, sí.
0: 0-0. Doncs mira, anem amb
3: el Dani.
0: A més de la marca de whisky i la seva col·lecció de cotxes, va voler tenir un caprici, que és comprar un club de futbol. Penseu bé, eh?
5: El va comprar?
0: No, va negociar. Però
5: va negociar.
0: La tonteria. Quin club va ser? A, Manchester United, B, Arsenal, C, Liverpool, D, Gimnàstica Iberiana.
2: Bueno, vamos al comodín del rey del Palau. ¿Sabéis eso?
0: A ver, Saizó.
5: Aviam si ajudes al teu compatriota de Badalona.
0: Quin equip va voler comprar? Manchester United, sí. Arsenal, Liverpool o Gimnàstica Iberiana? O Badalona?
7: Jo diria Badalona, però no. Jo crec, no tinc massa clar, que és la B. Crec que és la B.
0: La B, l'Arsenal...
2: Este tío está feo.
1: ¡No! Ja fa això, tío.
0: És que són molt difícils.
7: Hòstia, ho sento, eh?
5: Imbècil, esto es lo que es usted.
0: Està faltant el president.
1: Entre gent de Badalona.
5: No passa res.
7: Ja et convidaré un cafè a Badalona.
1: No passa res, fins que trobi per Badalona.
0: Era la A, perquè atenció a la flipada.
5: El que demostra és que el Xavi no té el guió del...
0: No té el guió, i no ha de saber...
1: Que no digui jo, que no té ni idea.
0: No, i que sap de lluita, sap d'esport de contacte, però això és una tonteria de Conor McGregor.
1: Sap de les coses que s'han de saber.
7: Caurà un clatellot, eh? Tu també, Flaqui.
0: Una tonteria i una flipada perquè se li va ocorrir comprar el Manchester United, va estar mirant de fer negoci i va assegurar que volia reunir el mateix equip a Cristiano Ronaldo i Messi.
1: Ah, mira.
0: Clar, tu, si ve a negociar, Conor McGregor diu, jo vull el Manchester United, jo li dicté al Manchester United i també el 25 de setembre, a Rubí, també.
5: Olaia té l'opció de guanyar el concurs i encerta aquesta pregunta.
0: Conor McGregor va guanyar més diners que mai per un combat, però no va ser d'arts marcials mixtes. En quina disciplina va ser? A, kickboxing, B, full contact, C, boxa o D, vestidor del Real Madrid.
3: Olaia.
5: El combat amb el que va guanyar més diners, Conor McGregor.
0: 3, 2, 1...
3: Quina has dit?
6: La B.
3: La B, que és full contact.
0: No! Aquesta sí que la sabia el comodí Saizó, perquè és la C, la boxa.
3: Sí,
0: de fet, en publicitat i tot, diuen que va guanyar fins a 100 milions de dòlars per la pantomima que va fer amb l'excampió del món de boxa, Floyd Mayweather, que també tindrà el seu concurs imbècil un dia, Floyd Mayweather, i van batre el rècord de pay-per-view, que suposo que ara va pagar la gent que ara veu la velada de l'any d'Ibai. Bueno, però el que anava a dir... que tenim una
3: pregunta, un desempat.
0: Sí,
3: anem 0-0.
0: Això va començar justo.
5: És la d'aproximar-se, no?
0: Aproximar-se.
5: Sí, repetim-ho perquè quedi clar.
0: Qui s'aproximi més i si et passes el que s'apropi més de passar-se.
5: És a dir, qui s'apropi més al número correcte, a la xifra correcta, guanya
0: I si no et passes,
5: empat,
0: millor.
5: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
0: Clar. Vale. Això, vale?
7: Vinga, apunta, agafar-la, apunta.
0: No sé què sí. Dir, però sí. Bueno, l'irlandès col·lecciona, a més de Rolls Royce i joies, rellotges que no són el Casio aquest de correia de plàstic, vale? Que quan rasques surten pilotetes i tot això, vale? Vale, vale. Anem amb això. Quants diamants té el rellotge més car de la marca Jacobs & Co?
7: El té
5: Conor McGregor.
0: Sí, sí.
5: Sí, Conor McGregor té un rellotge de la marca Jacobs & Co,
0: sí, sí,
5: que té molts diamants.
0: Sí, molts.
5: Quants diamants té?
2: Vale, pues yo.
5: Venga, Dani.
2: Venga, 36.
5: Olaya.
0: Olaya.
6: 300.
5: 300.
7: Bueno, arriscate.
5: 300.
7: Como la película.
0: Y la respuesta es 422.
5: Oh, oh, oh.
0: I atenció, perquè té 342 visibles i 80 a la maquinària. Que s'ha de ser imbècil per ficar diamants que no es veuen. O sigui, sí. Però, sí.
4: És l'ostentar per l'ostentar.
5: 422 sí. Diamants.
0: Sí, i és el més car de la marca Jacobs.
5: I saps quan val, per curiositat?
0: No, i ho hauria d'haver mirat perquè hauria de ser més professional, però no, no ho he fet, ho sento. Ja. Ho mirem.
5: Doncs Olaya guanya el concurs imbècil.
7: Sí, senyor.
8: Ja anàrem, ja s'hi veu.
7: Olaya, t'endús les entrades.
6: Gràcies.
0: Dani, relaja la raja.
5: I el Dani, i tu el libro. ¿Cómo?
2: Que lo pase muy bien, Olaya.
5: Ah, muy bien. Qué gran deportista eres, Dani. Qué gran deportista eres.
2: Gracias por ser así, todos vosotros sois fantásticos. Y recuerdos de Durán, de Carles Durán.
5: ¿De Carles Durán?
2: Sí, del RAC, de publicitat.
7: Ah, molt bé.
5: Ah, vale. Pensava que era l'entrenador de...
7: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: ja, jo també. No és que vaig estar a casa seva i...
5: Ah, molt bé, home. Vale, vale, vale. Dani, un abrazo fuerte. Vale.
4: I el rellotge més car del món, que és aquest.
2: Visca la penya!
7: Vamos!
5: Vinga!
7: I felicitats, Olaya.
5: Felicitats, Olaya, no pengis.
4: 20 milions d'euros un rellotge.
5: Un d'aquests?
4: 20 milions d'euros aquest rellotge.
0: El Jacobs & Co. Aquest.
5: 20 milions d'euros?
4: Sí, sí. Sí, sí.
5: El món està mal fet.
4: A la butxaca del Jacob.
7: Pues que no fiqui massa
5: per aquí. Com pot haver-hi algú que... És... Bé, és igual. Gasta 20 milions d'euros i gent que no pugui menjar.
0: I jo tenia el rellotge que feia de comandament per canviar la tele dels bars. O sigui, és que...
5: Com?
0: Sí, no se'n recordeu, o el calculadora, o el que anaves al bar, li foties un botó, agafaves la freqüència de la tele, soc molt vell, i canviaves la tele.
5: No, però que ets mig delinqüent.
0: També.
4: No ho has entès fins ara?
5: No? Gràcies, Edgar.
0: A tu.
5: T'escoltem de matinada.
0: Adéu.
5: De què és la samarreta d'avui?
0: De Sanguijuelas del Guadiana, un grup extremeny que recomano, i a tu segur que t'agrada. Sí,
5: Sanguijuelas del Guadiana.
0: Però no és que t'agradi, és que t'encantarà. I barregen una mica el funky, el rock, i el tema, parlen molt del tema rural, i fan una lluita pel tema de la gent que va marxar del poble per anar a la ciutat, i que ara torna, que això vol dir la revolà en extremeny.
5: La revolar.
0: Revolar vol dir tornar al poble.
7: Tornar al poble.
0: I això està molt bé.
5: Que guai. Mira, l'apunto. Ja ho tindríem, Flaqui?
7: Sí, ja ho tindríem, no?
5: Gràcies, Edgar.
0: A tu.
5: Gràcies, Xavi.
7: Molt bé, fins ara.
5: Alguna cosa més, Samanté?
4: Tot està bé.
5: Recordar que dissabte hi ha Macroquet i Jugues Barça, i també Macrocarrusel.
4: Des de les 5 fins a les 12 de la nit. I res, 7 horetes de ràdio, de 17 a 24. Comencem a Casa Cupra i acabem al Toreschi.
5: Amb totes les entrades ja repartides a la Casa Cupra Raval, des de les 5 de la tarda, perquè a les 6 hi ha el Barça-Lió, final de la Champions a Oslo, i a les 9, Girona-Elx, València-Barça i Espanyol-Reial Societat amb Xavi Seixó a la llotja de l'estadi.
7: I amb Pere Milla dedicant-li un gol.
5: Esperem que sí. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
7: Adéu.
5: Desafiant la directiva.

0: 7:10, 6:10 en Canàries.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia. És divendres, és 22 de maig i aquest matí el govern aprova els pressupostos. Ho fa després que ahir Comuns i PSC arribessin a un acord que redicta el pacte que tenien fa 3 mesos. L'entesa amb Esquerra i amb els de Jéssica Albiach garanteix la legislatura a Salvador Illa. Ara hi entrem, però abans... Abans del temps, avui farà sol i calor, temperatures que a tot el país s'acostaran als 30 graus i en alguns punts de Lleida els superaran fins i tot. Just per aquesta calor, tant a primera hora del matí com al vespre, poden haver-hi boires. I pel que fa al trànsit i al transport, aquesta hora, normalitat. El govern aprova aquest matí els pressupostos en un Consell Extraordinari, serà a les 9. Ara sí, aquest cop amb els suports suficients lligats, els comptes arribaran al Parlament, on començaran la seva tramitació. El cas és que ahir es va segellar l'acord amb els comuns, reeditant el pacte que tenien ja fa 3 mesos. Els dos pactes, els de comuns i sobretot el d'Esquerra, han tingut connotacions més polítiques que no pas pressupostàries. Xavier Balló.
4: La gran condició dels comuns fa 3 mesos va ser impulsar la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, una iniciativa que s'havia previst aprovar abans de l'estiu, però que encara no ha començat a caminar. En la nova versió de l'acord signat ahir, els comuns bàsicament el que fan és posar negre sobre blanc que els diners aconseguits en habitatge, 1.250 milions anuals i 400 pel pla de barris, es mantinguin la resta de la legislatura. També han arrencat un petit compromís sobre la línia R-Aeroport, un estudi informatiu per veure si a partir del 2030 es pot allargar i connectar amb altres zones de Catalunya. En el cas d'Esquerra, les principals condicions s'han ratificat també aquesta setmana, algunes ja amb compromís del govern espanyol en la comissió bilateral, com són el finançament per fer una línia orbital ferroviària, projecte a llarg termini, el Consorci d'Inversions, el nou Consorci de la Zona Franca amb participació catalana i el reforç de l'Agència Tributària. Només aquesta tindrà un trasllat d'uns 20 milions addicionals en els pressupostos actuals.
3: Avui sabrem més coses de la lletra petita d'aquest acord, però no canviaran gaire del que es va presentar fa uns mesos. Ara bé, plana un interrogant si aquest serà l'únic pressupost de tota la legislatura.
5: Els partits no veuen clar tornar a començar una nova negociació d'aquí 5 mesos, havent sigut aquesta una negociació tan llarga, sobretot perquè l'any que ve hi ha dues cites electorals, les municipals i les generals, i l'altra ja serà any d'unes noves catalanes. Tot i així, la consellera Alícia Romero no ha tancat la porta a tornar-ho a intentar.
6: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
5: Romero ha dit que els comptes donen estabilitat al govern. Tot i això, Jéssica Albiach, dels Comuns, ha avisat que no doni el seu suport per descomptat.
7: Cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita, i serem ara. Això va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
3: La previsió és que els pressupostos puguin ser aprovats a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Si això passés, l'aprovació definitiva s'endarreraria algunes setmanes. I 8.000 persones assistiran el proper 10 de juny als actes del Papa a la Sagrada Família. Primer lleó 14 farà una missa i posteriorment beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, que ja és el punt més alt de Barcelona. Sergi López, que no t'he saludat. Bon dia, ara sí.
5: Bon dia, queda saludada. 4.000 persones assistiran a la missa dins de la Basílica, 4.000 més a la benedicció de la Torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents seran barcelonins, l'altra meitat seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques.
3: I els activistes catalans de la flotilla, detinguts a Israel, arribaran avui a Barcelona.
5: Ahir van ser alliberats del centre de detenció, on han estat arrestats des de principis de setmana. Les famílies i els seus advocats denuncien que desenes de persones de diversos països que es dirigien a Gaza en una missió humanitària han patit maltractaments físics i també humiliacions.
3: I el govern ha ordenat aturar el rodatge de la nova pel·lícula vinícola de Russell Crowe a Sant Cugat perquè incompleix les restriccions de la pesta porcina africana. El protagonista de Gladiator està rodant L'últim druida, Ferran Dalmau.
8: El govern havia donat llum verda a la gravació sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte perquè la zona és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Ho va fer al febrer i la productora va comunicar en un primer moment que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar poc després que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que llavors van fer una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi d'immediat el rodatge.
3: I roben 6.000 quilos de cireres a un pagès de Serós, al Baix Segrià. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. Des de Ràdio Lleida, Mercè Marc.
9: El pagès se n'ha adonat a l'arribar a la finca i ha posat la denúncia als Mossos. La portaveu a Lleida de la Unió de Pagesos, Carol Aixut, demana...
10: Qualsevol pagès que ven fruita hi ha d'haver una traçabilitat que t'ho remarqui la Generalitat. Quan te roben 6.000 quilos de cireres, no són per cases.
9: El robatori de cireres, en plena campanya de la recollida, cal afegir-hi els darrers robatoris en coure en diverses granges de porcí i explotacions agrícoles del Segrià. En els últims dies, la pagesia afectada ha trobat a faltar plaques solars, bateries, cablejat elèctric i bombes de pressió d'aigua.
3: Són les 6:55.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
13: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
12: La crítica és la consciència de la història.
13: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
12: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
13: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió, que dirigeix l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez. Anna Palet, bon dia.
14: Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i malgrat que ella se sent preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i per tant el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'altament mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda, torn pel darrer entrenament, el del Barça, a 4:45 de la tarda, a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
3: Partit que demà podreu seguir des de les 5 i fins la mitjanit amb una doble programació, la del que t'hi jugues a SER Catalunya i la del Carrusel a la cadena SER.

0: Aquesta nit, primer dels concerts de Bad Bunny a Barcelona.
1: A l'Estadi Olímpic arrenca la gira europea de l'artista més escoltat a Spotify. No és l'única fita que ha aconseguit. Aquest 2026 ha rebut el Grammy, el millor àlbum, per Debí tirar más fotos, que per primera vegada el va guanyar un treball cantat íntegrament en espanyol. Els fans del porto-riqueny ja fa dies que s'acumulen a l'estadi i a les portes de l'hotel de Barcelona on està, que si algú no ho sap, està al Passeig de Gràcia,
0: sí,
1: en un hotel molt luxós.
0: Exacte, i on hi ha molta gent al voltant, vull dir que és fàcil de detectar. A aquesta hora saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Què tal? Bon dia. Nosaltres, mira, hi vam ser allà amb la nostra estudiant en pràctiques, amb la Susana, i va trobar unes quantes persones, un parell de noies a qui havien estafat amb aquesta compravenda d'entrades de Bad Bunny. Nosaltres avui aprofitarem per parlar amb ella perquè ens expliqui el seu cas, i amb el nostre expert en ciberseguretat perquè ens digui com fer-ho perquè no te la colin amb la compra d'entrades en general i amb totes les compres que fem per internet. També anirem en directe a Montjuïc per veure com escalfen motors els fans del Bad Bunny. I escolta, vosaltres mengeu sense gluten?
0: No.
1: Alguna vegada per obligació.
2: Creieu que és més sa o no? Perquè hi ha persones que potser sí que ho pensen, i el que volem és respondre això a la consulta amb el doctor Pedrós. Parlarem de celiaquia a partir de les 9 del matí. Reunirem també els màxims dirigents dels dos grans sindicats a casa nostra, la de Comissions i la UGT, i el Racó de Pensar, el Miqui Núñez i la

0: las 3 de la mañana haciendo las pancartas para intentar que Benito lo vea o alguien del staff.
1: Desde las 8 de la mañana he traído el vinilo para que me lo firme y así puede decirle a Batman de que el 22 es mi cumpleaños.
2: Són els fans de Bad Bunny esperant veure el seu ídol. El porto-riqueny enceta avui la gira europea a Barcelona amb doble concert aquest vespre i demà a l'Estadi Olímpic. Però no és l'únic líder de masses que en 3 setmanes passarà per la ciutat i omplirà el mateix espai, perquè també ho farà el Papa Lleó XIV, de qui cada vegada sabem més detalls de la seva visita. El 10 de juny, 8.000 persones podran assistir a la missa de la Sagrada Família. 4.000 des de dins, l'altra meitat des de fora. Són dues de les notícies del dia, que ara repassem. Abans, però, 3 imprescindibles. I el primer és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs. A hores d'ara hem de tenir paciència per aquestes retencions que tenim als voltants, sobretot de Barcelona, perquè a hores d'ara, per moment, tenim força tranquil·litat, però en quant a les incidències arreu de la xarxa viària catalana. Parlem de lentitud al tot el nus de la Trinitat, amb unes cues que arriben per la C58 o la B20 de retruc a la Ronda de Dalt i retencions fins a Penitents i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. L'entrada des del Llobregat continua amb retencions en sentit nord des de la B23 i la A2 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. L'estaca amb el Vallès, les cues a la AP7 en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: El segon és el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. La setmana acabarà en temps plenament estiuenc, sol, i la major part d'hores farà calor. Tan sols, en alguns moments, veurem núvols, tant avui com durant el cap de setmana, arran de costa, núvols baixos, fins i tot algun banc de boira, però també aquí amb moltes hores de sol. Ara mateix tenim 19 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, dels 30 al prelitoral i a l'interior, a prop dels 35 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp, també a l'interior de l'Ebre. I el cap de setmana, situació pràcticament idèntica a la d'avui.
6: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bad Bunny engega la gira europea amb doble concert avui i demà a Barcelona.
7: Si te quieres divertir,
2: és l'artista del moment amb un Grammy a disc de l'any per David Tirarmes Fotos, el primer integrament en espanyol que el guanya, 5 Grammys llatins i una actuació a la mitja part de la Super Bowl. Sergi López, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. Bad Bunny actuarà 2 dies a Barcelona a l'Estadi Olímpic amb més de 100.000 entrades venudes. Seran 2 hores i mitja de concert, 31 cançons i 2 escenaris, el principal i la casita, al mig de la pista, que recrea una de les cases típiques de la seva terra, de Puerto Rico. S'hi podran escoltar de cançons del seu últim treball, però també de Un verano sin ti. L'artista és un fenomen musical, cultural, però també polític, que ha sabut connectar amb públics diversos.
6: Hoy por hoy, Catalunya.
2: D'una banda hi ha Bad Bunny, però de l'altra tenim el Papa Lleó XIV. 8.000 persones assistiran el proper 10 de juny als actes del Sant Pare a la Sagrada Família. Primer, Lleó XIV oficiarà una missa i posteriorment beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, que ja és el punt més alt de la ciutat. Susana Ruiz.
9: 4.000 persones assistiran a la missa dins de la basílica i 4.000 més a la benedicció de la torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents, 1.000 a l'interior i 3.000 fora, seran barcelonins, que podran accedir-hi a través de les invitacions que la Sagrada Família ha repartit entre les parròquies de la ciutat. Xavier Martínez és el director general de la Junta Constructora del Temple.
10: 4.000 ciutadans de Barcelona podran assistir de forma conjunta a la celebració i benedicció de la Torre de Jesucrist.
9: L'altra meitat dels assistents seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. Els reis d'Espanya, Pedro Sánchez i Salvador Illa, ja han confirmat l'assistència.
2: La missa serà concelebrada pel Papa i uns 200 bisbes i cardenals que vindran de diferents punts del món. També hi haurà 600 cantaires de cors de tot Catalunya. Un cop acabada l'Eucaristia, serà el moment de beneir la Torre de Jesucrist. Quin és el cost de tot plegat, Susana?
9: Dels actes del dia 10 a la Sagrada Família, 200.000 euros. La missa pel Papa no suposa cap cost addicional i la resta és una despesa que igualment s'hagués hagut de fer, segons Martínez.
10: Però és un cost estructural, perquè al final el que hem fet és il·luminar la Torre de Jesucrist, il·luminar la creu, i això és una estructura i una instal·lació que quedarà permanent i que tindria un cafè hagués vingut el Sant Pare, no hagués vingut.
9: Aquests 200.000 euros formen part dels 3,2 milions que costa la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, diners aportats al 100% per empreses i fundacions col·laboradores.
2: I aquest matí un Consell Extraordinari aprovarà els pressupostos després que els comuns s'assumessin ahir els pressupostos de Salvador Illa. El govern té el suport d'Esquerra i els de Jéssica Albiach, però això no ha evitat que els dos socis facilitessin un càstig del Parlament al govern pel que fa a la infiltració de Mossos a les assemblees de mestres.
8: La cambra ha reprovat i demanat el cessament del director dels Mossos, però també de les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon. Esquerra s'ha sumat a totes les peticions de cessament que la CUP ha proposat al Parlament. Els comuns només s'han afegit a les de Trapero, com ja havien fet des del principi, però s'han abstingut a les crítiques cap a les conselleres.
2: I ho acabem de saber, els membres de la flotilla que havien d'arribar avui a Barcelona probablement arribin demà.
8: La causa del retard és que se'ls ha de fer exàmens mèdics i han de descansar.
2: Són les 7:57.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
14: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
15: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
15: Uf.
14: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
2: Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
2: El Barça femení que ja és a Oslo.
17: On demà disputarà la sisena final de la Champions consecutiva en busca del quart títol. Avui a 3:15 parlen en roda de premsa el tècnic Pere Romeu i les futbolistes Alexia Putellas i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica. Després, últim entrenament a la premsa, dia d'entrevistes a Patrick Guijarro o a Eva Pajor a La Vanguardia. Ha perdut les 5 finals que ha disputat la davantera polonesa.
2: I avui parla Michel.
17: Roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Elx a Montilivi a les 9 de la nit. Recordem que el Girona, per salvar-se, només li val la victòria.
2: I Enrique Riquelme presentarà les eleccions contra Florentino Pérez.
17: Ho va comunicar de manera oficial ahir a la Junta Electoral. El següent pas de l'empresari arribarà dissabte, dient que presentarà oficialment la seva candidatura. Avui comença la Final Four de l'Eurolliga en bàsquet a les 8, València-Real Madrid.
2: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
2: I arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
18: Salut! Però brindes con agua? Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de... ¡Salud!
19: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
20: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
21: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Lo que oyes un menú con verduras de temporada, o recuperar una bici vieja. Lo que oyes un instrumento adaptado, o recuperar un paisaje. Mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
2: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
3: ¿De qué?
2: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
3: ¡Buah! Con ese Colacao.
2: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
3: Más mañana así.
4: Colacao, tan único como Estopa.
2: Tan único como tú.
5: Blanco de verano, Don Simón.
6: Blanco de verano, Don Simón.
5: Nuevo blanco de verano, Don Simón.
7: Hola, voy al Super del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Aprovechamos, ¿no?
8: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
9: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
10: 71.198, serie 22.
9: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
11: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
12: Ayer el Tribunal Supremo tumbó el registro único de viviendas con el que el gobierno perseguía los pisos turísticos ilegales. Sucedió casi en paralelo al acuerdo con las comunidades para el reparto de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda. Un paso atrás y otro tímido, lleno de matices hacia adelante en una crisis que deja datos como este.
13: Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse porque no pueden permitirse una casa, aunque trabajen. Es el mínimo histórico. La edad media de emancipación está ya en los 30 años.
12: Mariola Lourido.
14: El 85% de los jóvenes de 16 a 29 años vive con sus padres. No se pueden independizar por los precios desorbitados de los alquileres y los que se emancipan corren el riesgo de pobreza, alerta Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud.
15: Una persona joven tendría que dedicar prácticamente todo su salario, alrededor del 99%, para poder acceder a un alquiler en solitario. Y estamos viendo incluso jóvenes expuestos a cada vez más a situaciones de pobreza, de sobreendeudamiento o de dependencia familiar.
14: Es muy llamativo el aumento de la oferta de alquiler de habitaciones. Se ha disparado un 85% en 4 años. A los propietarios les resulta más rentable fragmentar el piso, algo que está transformando el mercado residencial, según el informe del Consejo de la Juventud, que señala que la emancipación, que está en mínimos históricos en España y a la edad de 30 años, se ha convertido en un privilegio, en un factor de desigualdad y pobreza, porque depende del apoyo familiar.
12: Consumo va a enviar en los próximos días una carta a las asociaciones de arrendatarios e inquilinos para recordarles cuáles son las normas de la ley de vivienda. Quieren reforzar su cumplimiento tras abrir el segundo expediente a una gran inmobiliaria. Javi Díaz.
16: Desde el Ministerio enviarán la información a las patronales de arrendadores, inmobiliarias, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Consumo recuerda varias de estas cláusulas abusivas, como que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador. Sobre las fianzas recalcan que no pueden exceder 2 mensualidades de renta y que es abusivo exigir cantidades superiores a estos límites legales, sin importar el concepto, o algunas cláusulas que no son legales, como que hay que cumplir todo el contrato para recibir la fianza o que el alquilado asuma gastos procesales. Invitan a ambas partes a revisar sus contratos y, si detectan estas cláusulas abusivas, que presenten reclamaciones.
12: Y un tribunal francés ha condenado a Airbus y Air France por su implicación en un accidente de avión en el que murieron 228 personas hace ya 17 años. La pena es simbólica, apenas tendrán que pagar 230.000 euros, pero las víctimas celebran esta decisión, que reconoce por fin que el accidente ocurrió por errores evitables cometidos por ambas compañías. Corresponsal en París, Raquel Villa de Cija.
17: La justicia francesa considera ahora que Air France y Airbus sí tuvieron responsabilidad en el accidente y son culpables de homicidio involuntario. Las empresas siempre alegaron que las decisiones tomadas por los pilotos fueron determinantes y van a recurrir el fallo.
18: Todos los que conocen este dossier saben que no hay ningún elemento
17: No hay elementos técnicos que puedan apuntar a una responsabilidad de Airbus en el accidente, señaló Simón Dialle, abogado de la compañía para las víctimas. Sin embargo, aunque la pena es simbólica, supone un reconocimiento a los 228 fallecidos en la mayor catástrofe aérea de la aviación francesa. Nunca hemos creído que los pilotos fuesen responsables, sino víctimas, dijo Daniel Lamy, presidenta de la Asociación de Víctimas. Las cajas negras confirmaron que el origen del accidente estuvo en un problema relacionado con los sensores de velocidad mientras el avión volaba a gran altura. La justicia cree que las empresas subestimaron los fallos en los sensores y no formaron lo suficiente a los pilotos.
13: Y además el Tribunal Supremo celebra hoy una vista para decidir si suspende la regularización extraordinaria de migrantes. La Sala de lo Contencioso estudia medidas cautelares que han solicitado la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones, entre ellas Proceso, hasta que se resuelva si las medidas constituyen un fraude de ley.
12: Y en 10 minutos el abierto.
13: Hoy con Josep Ramoneda, Carlos Sánchez y Eduardo Madina.
12: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
18: Hoy por hoy, a Marisol Fuentes.
19: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí. És divendres, és 22 de maig. Aquestes són les notícies destacades avui a Andorra. L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que ha presentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d'àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarès. Es tracta d'un text que actualitza una normativa del 1977 i que introdueix un model més modern, equitatiu i alineat amb els estàndards europeus. A més, servirà per fer una planificació territorial dels establiments, enfortirà el paper del farmacèutic i garantirà l'accés als medicaments de forma més equilibrada a tota la població. La ministra ha explicat que hi ha 57 farmàcies a Andorra, la majoria de les quals estan a la Vall Central, i que la llei establirà un criteri poblacional de 2.350 habitants per a cadascuna, amb una distància mínima entre elles de 60 metres. Això sí, amb algunes excepcions per assegurar l'accés als medicaments a zones de menor cobertura. Helena Mas.
20: Que és l'optimització de la distribució territorial de les farmàcies. I això què vol dir? Vol dir que hem d'evitar, doncs, que hi hagi zones massificades o zones sense cobertura. Hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia, perquè això el que farà és fomentar que hi hagi unes condicions adequades del funcionament del servei.
19: Segons aquestes directrius, Escaldes, Engordany, Andorra la Vella ja tindrien el volum adequat de farmàcies tret en el d'algunes zones residencials, però per contra, al poble d'Encamp, a Ordino o a la Massana, encara hi podria haver-hi alguna més. D'altra banda, el Ministeri de Salut rebaixarà l'edat per participar en el cribatge del càncer de mama a partir de les recomanacions internacionals. El ministeri que lidera Helena Mas està treballant en aquesta mesura, que ja han aplicat altres països com ara Espanya, que ha ampliat les proves a les dones d'entre 45 i 74 anys. Implicaria, per tant, rebaixar 5 anys l'edat mínima a partir de la qual s'ofereixen les mamografies gratuïtes. Mas ho ha desvinculat totalment del fet que el país veí ja ho estigui aplicant, però sí que admet que és una política que impulsen les organitzacions internacionals competents a les quals li volen donar resposta.
20: l'Assemblea Mundial de l'OMS i es treballen tots aquests aspectes, no? Hi ha unes recomanacions internacionals i ens parlen, doncs, amb el cas del cribatge de càncer de mama de baixa 45 anys.
19: Cal recordar que el programa de detecció precoç del càncer de mama dona l'opció a totes les dones residents entre 50 i 74 anys de fer-se una mamografia gratuïta cada 2 anys. Doncs així hem arribat a les 8 i 23 minuts de matí.
21: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
19: Jordi Carbó, bon dia.
22: Bon dia. Temps assolellat, amb temperatura una mica més alta que ahir. Ara tenim al voltant dels 10-11 graus a Andorra la Vella, 7 a les Fonts d'Arinsal, a 2.700 metres. El sol estarà present a tota hora, ajudant a que la temperatura pugi ràpidament, màximes que les valls del centre i sud del país s'aproparan als 30 graus. Ambient, doncs, càlid durant la tarda, farà calor, amb una mica de vent. A la tarda, nuvolades, però com a molt deixaran 4 gotes, i el cap de setmana es mantindrà una situació pràcticament idèntica a la d'avui.
23: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu?
24: Assegur, sempre al teu costat.
23: Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
0: Sempre al teu costat.
19: I el trànsit, Agència Mobilitat, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara trobem trànsit dins a la carretera general o avinguda Salouen amb dos sentits de la marxa i a la carretera general 3 entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
3: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
4: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
19: Cinc minuts per arribar a dos quarts de nou del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. Detinguda una treballadora sospitosa d'apropar-se de gairebé 1.000 euros en efectiu. Agents del cos de policia han arrestat a Escaldes, en Gordany, una dona de 47 anys a qui acusen d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat al tràfic jurídic. Tal com detalla el balanç, la interessada era investigada des de l'abril quan van constatar algunes irregularitats en la gestió de la caixa del seu lloc de treball. El govern pagarà 275.000 euros per comprar el terreny adjacent a la presó, que servirà per ampliar les instal·lacions. El Consell de Ministres ja ha aprovat el projecte de crèdit extraordinari que servirà per adquirir aquesta parcel·la d'uns 1.800 metres quadrats. Front Comú a Ordino per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme. Majoria i oposició s'han posat d'acord per reivindicar els poders que els atorga la Constitució en aquesta matèria i que també recull la llei del territori, un text que el conseller de Per Ordino, Enric Dolça, ha recordat que ell mateix va votar. Així, han respost a la proposta que va formular l'Associació de Propietaris de Terres perquè la reforma de la llei del sòl centralitzi les atribucions d'urbanisme en favor del govern. En aquest sentit, la cònsol major, Maria del Mar Coma, troba contradictori que l'APTA apel·li constantment als drets que els garanteix la Constitució, però que en aquest cas opini tot el contrari.
24: I evidentment, de la mateixa manera que l'Associació de Propietaris reclame aquell article 100 sobre el dret a la propietat, que reclame tan fortament que suposadament no s'està respectant, ara no entenc com és que es posen a discutir d'algo que recull la Constitució, que són les competències del comú i que és la competència que pertany, i aquesta competència pertany a la competència d'urbanisme, pertany al comú. Llavors, per unes coses sí que volem respectar la Constitució, volem que respecti la Constitució, per d'altres no. Bueno, és una mica contradictori.
19: I el Comú d'Encamp, d'altra banda, invertirà prop de 2 milions d'euros en l'eficiència energètica d'equipaments comunals. La corporació va aprovar ahir diversos projectes de millora, entre els quals la instal·lació de plaques solars al complex esportiu per valor de 700.000 euros. Segons la cònsul major, Laura Mas, el projecte permetrà estalviar al Comú 100.000 euros anuals en despesa energètica i 32.000 litres de gasoil d'escalfament d'aigua. La intel·ligència artificial i la videovigilància en camp enfronten majoria i oposició. La consellera socialdemòcrata Marta Pujol va exigir l'aprovació d'una ordinació específica per regular l'ús de la IA en el sistema de videovigilància de la parròquia. Pujol va expressar la preocupació del seu grup per l'ús d'aquesta tecnologia, tenint en compte que en camp és la parròquia que té més càmeres al país. Escoltem la consellera socialdemòcrata.
25: Sabeu que tenim moltes càmeres a la parròquia, més que segurament en qualsevol altra parròquia del país. I aquesta quantitat important de càmeres de videovigilància fa que doncs, el Comú hagi plantejat aquesta necessitat dels servidors d'intel·ligència artificial. Nosaltres hem demanat aclariments, tant hem fet una consulta a l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra com també hem demanat aclariments a la Comissió de Sistemes d'Informació.
19: I Escaldes aspira a formar part de l'Associació Europea de Viles Històriques Termals. El Comú ha presentat la seva candidatura per ser una parròquia membre d'aquesta xarxa vinculada al Consell d'Europa. La Creu Roja va atendre més de 3.400 persones l'any passat i va realitzar 10.000 hores de voluntariat. Així es desprèn de la memòria d'activitat de l'ONG que es va presentar ahir a la seva Assemblea General Anual. I el millor fotoperiodisme mundial aterrarà a Sant Julià de Lòria el 10 de juny. El World Press Photo mostrarà una selecció de 147 fotografies del prestigiós concurs de fotoperiodisme mundial, entre les quals la guanyadora d'enguany de Carol Gussi, Separats per l'Ice, sobre la persecució d'immigrants per la policia migratòria als Estats Units.
2: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
19: La classificació olímpica marcarà la temporada de Mònica Doria. Els criteris per anar a Los Angeles han canviat. El bitllet olímpic no es decidirà en una sola competició, tal com passava fins ara, que s'aconseguia a partir dels resultats del Mundial previ al joc, sinó que s'establirà al llarg de 9 proves puntuables entre aquesta temporada i la següent. Enguany, les Copes del Món de la Seu i París del setembre entraran dins del nou sistema, a més de la cita mundialista d'Oklahoma. Aquesta primera fase de classificació s'allargarà fins al 2027 amb el Mundial, que s'organitzarà a la Seu, i l'última prova del calendari a Montgomery, als Estats Units. Per tant, Mònica Doria haurà d'esperar a la tardor de l'any vinent per saber si obté la plaça olímpica, ja que només comptaran amb els 5 millors resultats. Com Andorra només tindrà una representant, li val amb classificar-se en qualsevol de les tres disciplines. Segons Doria, un altre dels avantatges és que no tindrà la pressió de jugar-se la classificació en una sola carta.
5: Com a esportista et dona una mica més de tranquil·litat en el fet que es compte tot el teu rendiment durant un any i mig i no només en una competició, cosa que realment posa molta pressió en una sola competició, amb una sola màniga, que moltes vegades no té per què representar el rendiment de l'atleta. Sé que si rendeixo al meu nivell durant aquest temps, estaré en aquests noms. Llavors, a mi em dona una mica més de calma, però és cert que també ja et comences a preparar per aquests Jocs 2028 a dia d'avui.
19: Una vegada reparteixin les primeres places, les restants sortiran de l'Europeu del 2028 i d'un torneig preolímpic que s'organitzarà uns mesos abans dels Jocs. Tal com va avançar aquesta casa, la palista competirà en dues proves de la Copa del Món abans de marxar a Oklahoma. S'estrenarà el primer cap de setmana de juny a Praga, a la República Txeca, i la següent setmana viatjarà a Augsburg, a Alemanya. A finals de setembre defensarà el títol de campiona d'Europa aconseguit l'any passat a París. Un objectiu personal serà repetir l'or en canoa en l'europeu que tindrà lloc a la localitat italiana d'Ivrea. El campionat d'Andorra de rítmica s'obrirà la participació internacional. El primer Open en banc de gimnàstica reunirà una seixantena de participants el proper diumenge al pavelló Toni Martí. D'aquesta manera, la rítmica farà un pas endavant i incorporarà una nova categoria perquè les esportistes de fora d'Andorra hi puguin prendre part. Per aquesta primera edició es preveu l'arribada d'algunes gimnastes de França. I la Casamanya Extrem preveu arribar als 300 corredors. La cursa es disputarà el 6 de juny a Ordino i ja compten 135 inscrits d'11 nacionalitats.
6: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
7: Dialogando porque los sindicatos rechazaban su última propuesta. Hay una propuesta en materia salarial, pero luego, primero, que para los docentes esta propuesta salarial está muy lejos de dignificar la enseñanza pública en la comunidad, pero es que además ellos también tienen otras reclamaciones que tienen que ver con la calidad de la enseñanza pública. Radio Valencia, Juanma Graner, buen día.
8: Buen día.
7: En juego está la estabilidad de más de un centenar de colegios o la planificación, porque estamos a finales de mayo, o la planificación de todo el curso que viene.
8: Sí, sí, y es cierto que la dimisión la puede rechazar la Generalitat, pero lo que no puede rechazar es el malestar de esos equipos directivos. Si se sustanciara la dimisión y aunque se nombrara por decreto nuevos equipos directivos, dado que el curso se planifica durante el mes de julio, peligraría una vuelta al cole en condiciones. Y es que los equipos directivos se encargan de todo, de la organización, por supuesto, pero también, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, del banco de libros Xarxa Llibres, del comedor, de los proyectos, de los centros, de las extraescolares. La vuelta al cole sería un auténtico caos, y advierten los y las directores. Claro que apoyan la protesta, y con más razón cuando ellos además están en el medio. Ellos son los que soportan los desplantes y los incumplimientos de consellería, los que gestionan infraestructuras que se caen. Ellos soportan la presión de los docentes por esas carencias, aunque los docentes les apoyen, y ellos soportan la presión de las familias, aunque éstas les apoyen también. Están en el peor sitio, y la mayoría viene haciéndolo además desde hace muchos años, más de 10 años, en muchísimos casos, porque no hay relevo. Muy pocos tienen valor de meterse en este lío, viendo el deterioro acelerado de la educación pública aquí en la Comunidad Valenciana.
7: Juanjo, gracias. Magraner.
8: Hasta luego.
7: Hasta luego. Juanjo, es Juanjo Rodríguez, director del Colegio Público CEIP Teodoro Llorente. ¿Qué tal? Buen día, buenos días.

0: se celebra.
1: Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
2: Radio Ser, Principat d'Andorra.
3: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
4: Ràdio Ser Principat d'Andorra, al costat dels negocis de casa nostra, amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
5: Si ets d'aquí, fas vida aquí, no cal que t'informis allà. Aquí a Andorra, el programa d'actualitat amb entrevistes, personalitats i experts del país. De dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia, tota la informació sobre el dia a dia al Principat. Aquí a Andorra, amb Bernal Sanllehí, a Ràdio Ser Principat d'Andorra.

0: Hoy por hoy. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra. Amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
2: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
3: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
4: Àlex Palou, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me al programa. És l'única carrera que es fa amb llet. És una tradició que només, com he dit, es fa a les 500 milles d'Indianàpolis i és algo que és xulo, no? Fa que aquesta carrera sigui encara més especial i que no vulguis no només guanyar la carrera, sinó vulguis també que t'adonguin una ampolla de llet. Està molt bona quan la pots guanyar.
4: Però arribat al punt que us deixen triar fins i tot si la voleu amb lactosa o sense lactosa?
5: Desnatada, semi, sencera.
4: Què vas triar, tu?
5: Sencera. Home, ja que es fa...
6: Un clàssic, no?
0: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
3: Què t'hi jugues?

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El gobierno pide dejar trabajar a la justicia, aunque reitera su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero. Javier Liébana.
1: Después de que al principio de la semana varios miembros del PSOE hablasen de lawfare tras la imputación de Zapatero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en un acto en Barcelona que la justicia hoy es libre, que puede ejercer sin presiones y que hay que dejarla trabajar en este caso.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación. Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia y por tanto ahora es el tiempo de la justicia y el tiempo de seguir trabajando para ver dónde acaba esa investigación.
1: Sobre esta imputación acaba de hablar también la vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Funes, que ha acusado directamente al PSOE y ha dicho que el PP va a seguir actuando y que va a llevar este caso a Europa, sin dar más detalles de cómo lo van a hacer. El rescate de Plus Ultra, recordemos, no fue examinado en su día por Bruselas porque el plan no necesitaba el visto bueno de los servicios comunitarios.
3: Y también vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. Piensen que esos negocios se estaban generando, se estaban produciendo, que esas mordidas, que ese tráfico de influencias se hacía mientras todos los españoles estábamos en casa viviendo una de las situaciones más graves que ha tenido nuestro país, como ha sido el de la pandemia y el coronavirus.
1: Más asuntos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ordenado la retirada de varios lotes de quesos frescos de vaca por presencia de listeria en algunos productos. María Manjabacas.
4: Se trata de quesos de vaca envasados y refrigerados que se venden bajo las denominaciones de queso latino, llanero o costeño y son de las marcas Goya, Nativo, Sabor de Casa y Cerrato. Los lotes afectados tienen una caducidad igual o anterior al 6 de julio de este año. Ya se están retirando del mercado, de la venta. Pero si ya los tiene en el frigorífico, no los consuma. Y si ya los ha tomado y tiene síntomas sospechosos de listeriosis como vómitos, diarrea o fiebre, tiene que acudir al centro de salud y sobre todo si está embarazada. Ya se ha abierto una investigación y la AESAN informará de cualquier novedad sobre esta alerta alimentaria. En su web pueden consultar toda la información.
1: En Murcia acaba de tomar posesión la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. Rebeca Pérez, del PP, asume el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta. Radio Murcia, Ruth García.
5: Murcia ya tiene nueva alcaldesa. Rebeca Pérez ha sido elegida este viernes como la primera mujer que asume el bastón de mando en la historia del municipio tras el fallecimiento de José Ballesta el pasado 10 de mayo. La nueva regidora ha salido adelante con 15 votos a favor y el resto en blanco en un pleno sin candidaturas alternativas. Pérez, que ya venía ejerciendo como vicealcaldesa, asume ahora el cargo con plenas competencias y con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular.
6: Cadena Ser. Servicios informativos. A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
7: I també totes les eines i ferreteria.
6: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
7: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
8: Que veus la nit de Sant Joan.
9: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
10: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
11: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
12: Què li has fet a la meva filla?
13: No, fill, no pot pagar això.
11: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Que sé pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miro la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
17: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
16: La crítica és la consciència de la història.
17: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
16: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
17: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Dale, José. Venga, va.
20: Una nana cándila podría
12: quedem-me a dormir.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Dimecres a la nit.
20: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
21: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
22: És un animal.
21: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
22: Quitularro que acaba de fer la minya mal.
21: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
22: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
20: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
23: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història, president. Ja ho té tot a punt?
24: Sí, home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses! Oh, no patiu! Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
23: No li agrada Oslo?
24: No! Ella va donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ella amb qui fitxant pel masculí, però subscric tot el que diu, té tota la raó del món, no sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car. 5 euros un cafè sol. 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar! Mai més, Oslo, eh? Mai més!
23: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí?
24: No, que... Tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui amb Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdBarça. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el flassador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
23: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i als aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
24: Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
23: I què és això?
24: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso. Estic molt enfadat.
23: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
24: Sí, clar, quin remei.
23: De l'estadi.
24: Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
23: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
24: Espero. Marchetti, espavila.

0: Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bos los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevaal Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
1: Home, ja
0: hi tenim
1: bé.
0: A l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fan Zone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura. Per tant, en aquest sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
2: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevaal Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
3: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més de primera?
3: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns, l'objectiu la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que t'hi aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la Ciutat Esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'última entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta tots disponibles en un entrenament al que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és la última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit, des de la Casa Cupra Raval. Bermú.
5: Sí, sí, de fet, començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més.
5: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
5: Macro desplegament demà al que t'hi jugues, Barça.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com al que t'hi jugues, Barça, aquesta final de la Champions. La Olga García. Olga, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
5: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
5: Sí. Molt pesats.
1: President, l'aplicació no recomana?
7: La Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida, i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit el més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
1: És la final perfecta, sobretot, perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental, i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit, i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
2: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè Laia Alexandri també està lesionada i, per tant, la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
2: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final, i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma, com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11, o veieu alternatives, no sé si en Patri o a Maixa, què us diu el cos?
1: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que ha perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I, sincerament, crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És, després de molt temps, tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky. I després, doncs, Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció doncs farà que sigui molt important per ella, així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camará sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està. És a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
8: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però, evidentment, com a mànager, deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
9: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
10: Yes, there is.
9: But doncs, deep inside, I know it's my time.
8: Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
11: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
5: T'has buidat, és que és normal.
11: Buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, paradise. Una llàstima, però my time has come.
0: S'acaba una era.
11: My era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chique Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
2: Sí, sí que se'n veuen, no serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè per exemple el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
12: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él y nosotros apostamos por ellas igual.
2: Doncs amb pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? ¿Cómo os lo habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
12: Pues es que la verdad que nosotras en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar pues a lo mejor que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre. y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
2: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
1: Un aficionat més que hi serà com aquesta jove madrilenya que ara sentíem és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
2: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al que t'hi jugues.
1: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada del que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no? En com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
13: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí, espero que tant ells com també moltes altres persones del cos tècnic que conec també els dos equips i, bueno, i també com les jugadores que també formava part de la plantilla a principi de temporada. Espero que ho gaudeixin al màxim i que vagi el millor possible.
1: Com veus aquesta final, Rafael?
13: Bé, crec que és una final molt igualada. Crec que els dos millors equips d'Europa, equips amb millors plantilles, amb millors entrenadors, amb millors staff, crec que els dos millors equips finalment han arribat a la final, com molta gent preveia a l'inici. No és fàcil, perquè tot i que pot semblar, no?, un altre cop que està el Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení, i crec que no és fàcil arribar a les finals. S'ha de posar en valor el que estan fent els equips, s'ha de posar en valor especialment també per la part que em toca, no?, i per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada. Així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
2: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
13: Bé, jo crec que s'assemblen en el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no?, de que són persones de molt nivell, no?, i molt, molt bons professionals, bé, jo crec que, no sé, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no?, amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo, és una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
1: I Rafael, condiciona molt aquesta preparació del partit el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
13: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement, en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intenten treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressionarà molt alt, jugarem llarg. no crec que sigui el plantejament, no crec que canvien molt, però sí algun detall, no? Coneixen un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrem a la primera línia, doncs anem a l'interior, o en lloc de sortir més per banda esquerra, doncs sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? de com van adaptant-se al que va succeint, i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, doncs intentar també contrarrestar-ho.
2: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre ara el plantegis de tu a tu al partit?
13: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao, jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, les primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant la idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor, quan parlo vestidor per als jugadors, per l'estaf, no? El club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olímpic de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la final, la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips, i a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols, i a partir d'aquí doncs anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també doncs, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaria en tots aquest equip, doncs, a nivell mental també anar creixent i anar creient, i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao, on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
14: I tenint a compte aquest factor emocional del que parles, Rafael, com creus que pot haver afectat o què ha après, millor dit, aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
13: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits pel mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que era una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit, i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia, i bé, va perdre aquí al final. Evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada, al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents, i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
2: No sé, Rafael, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
13: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
14: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafael, moltes gràcies per haver atès la trucada del Que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Doncs Rafael Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giraldez del Barça, aquí avui el Que t'hi jugues desgranant què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giraldez.
6: I ho apuntava el Rafael, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final. I a partir d'aquí també ho apuntava el Rafael, el moment intervenció. És a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho. I aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giraldez.
1: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir-li aquest Barça és doncs, replegar i després buscar doncs, el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs, que t'acaba fent doncs, en àrea doncs, aquest tipus d'accions. I crec doncs, que amb les armes que té, té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor Nayet a la velocitat punta.
6: Jules Brandt.
1: Sí. Amb jugadores com aquestes del contraatac el Barça pot patir molt i sobretot un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar, sí que és molt important doncs, el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs, el tema del partit.
14: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al Que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
15: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí.
14: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
1: Sempre ho dic, és molt important doncs, que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs, el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya i després, doncs, és que clar, tens les 2.000 jugadores del món, que són Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar doncs, a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs, si Alexia marxa doncs, seria una baixa molt, molt important per al club.
14: Doncs veurem si acaba sent finalment la última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. L'escoltem.
16: They're outstanding what they... how they perform, so all the best, fingers are crossed.
17: Parlant sobre l'equip femení, la final d'Oslo.
16: And of course, we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
14: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit d'entrar amb una victòria al nou partit.
18: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta. Com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè

0: quan el va fitxar, i ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
1: I don't know how it was in this case with Pep, but it was a fantastic time. I think also we are on
2: no
1: our
2: sé
1: journey.
2: Com va ser amb Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
1: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
2: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols.
1: We have the hunger to achieve more. So
2: i encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
1: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focused on that because
2: hem de millorar l'equip i ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.
1: What I can say, it's also for 100% commitment about this, about winning titles, about also I know everyone.
2: 100% compromesos amb guanyar títols.
1: The Champions League, so
2: i en acabar guanyant la Champions League.
1: We are pushing for that. We are working on that. I know it's not easy, but this is one big goal for us.
2: Que sap que no és fàcil, però és un objectiu principal per al seu equip.
3: De RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, marxa Lewandowski, esteu buscant un davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco en aquest cas?
1: No, we don't speak about that because I think he has one year more and the club has the time. I think that we'll speak in the right moment with this.
2: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
1: The last weeks he do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him and of
2: Ferran
1: course.
2: Ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
1: On the highest level on the pitch and this is what we show, what he shows in the showed in the last couple of weeks.
4: Hola, Hansi. Santi Ovall en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa, perquè no ha entrenat, i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
1: I think next season he will play the World Cup and I think now at the moment he has a little bit problems and we take care about that because we know that for everyone is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player on board, so it's
2: que pels seus jugadors que van al Mundial el més important, you know, l'objectiu principal ara és el Mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
1: He worked on that also with the coaches and he's in a good evolution.
2: Aquesta és la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
5: Hi ha algun altre jugador de la plantilla que hagi comunicat que vol deixar el club a final de temporada
6: que ve, no?
5: Sorprès.
1: No.
7: Sí. Hola, sóc Ramon Carreras, de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat amb la selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
1: This is what we have to wait. That we are planning this pre-season and I'm really looking forward about to see new faces.
2: So té moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
1: It was great to see how the quality is with the La Masia player. And also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us.
2: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia nil del que ens explicaves ahir aquí al Que t'hi jugues.
6: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
2: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
8: Àlex, bon dia, míster. En directe bon per el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit

0: I vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
1: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, amb la nostra gent i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
2: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, Diari L'Esportiu. Avui en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
1: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres.
3: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
1: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
4: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona. Demà s'enfronten a l'Elx, el 17è classificat, el Girona és el 18è en descens.
1: Vestidor, hi ha experiència en aquestes situacions. Cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent. Però penso que tothom està preparat. No sobre citació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
4: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
5: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer, va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà em estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà, no.
4: Riu Hansi Flick.
5: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, a fora, els partits que estàvem fent a fora, sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
4: Hansi Flick parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick i tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem amb Oslo, va.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Junca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Elena.
4: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
7: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo. le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
4: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa Martí que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
8: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
4: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
8: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
9: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. Al día siguiente quedó llamado, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde y al cuarto nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas, que no dio larga si no vino.
8: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros. I un apunt d'última hora, la Lliga, Azpilicueta anuncia la seva retirada.
4: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
10: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podré caldre una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
11: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera.
12: Arran de totes les converses que porten tenint el club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no ha arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CB que crec que hem d'estar tots pendents i el Xavi sé que és el primer motivat en intentar guanyar-la.
10: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
4: I tanquem, Martí, amb handbol, perquè el Granollers es juga avui jugar a Europa la temporada que ve.
8: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart marcant la zona europea empatat amb el Torrelavega.
13: El quiosc
6: del Marcos.
4: ¿Qué tal? Buen día.
14: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen, en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sólida cantera al estilo del Barça.
4: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui?
10: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Helena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. Va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
4: Tots el recordem i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
13: @que t'hi jugues.
4: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
16: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube, ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, arroba aquest i jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista, ara se m'ha anat a l'enquesta, ara mateix. Sí. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió, només un 12% que no, per tant ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olímpic de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella, i han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
17: Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
18: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
17: En la guerra, todo vale.
18: No, es broma.
17: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
18: Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
17: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final, y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
16: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir, què, qui serà titular, no?
19: Clar.
16: Jugarà i tant.
19: No es parla, no es parla de futbol.
16: Està bé, la norma està bé, està bé.
20: Li has de trencar la tíbia, què passa? No?
16: Bueno...
4: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre elles,
16: això no, home, no.
4: Però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
16: És molt difícil.
19: Minut 90.
21: Hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
16: Clar, la posició.
21: Clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un córner, aquí s'agafa la típica que només ha de fer així, nyiqui, però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
4: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients que també estan animats, no?
19: El 6-6-32-72-11, primer de tot, un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
22: Ja fin de setmana.
4: Què és això, Bermú?
19: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
23: Un àudio festiu.
19: Un àudio festiu, què més vols? Bé.
4: Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
19: El segon es titula Francisca Intensify, ens l'envia a l'Estel.
24: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
4: Totes són fans del Flaky, tots ho som.
19: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
25: Ostres!
19: Busco la millor... A segunda ta.
4: Inspirat per Pere Milla d'ahir,
19: interpretació. No? Ahir Pere Milla va fer un ta.
4: El va clavar. Molt
19: bé. Que és perfecte.
25: Sí.
19: Doncs notes de veu al 606-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
25: M'agrada molt.
19: Vinga. Durant la segona hora.
4: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Bermo / Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
26: Estic aquí, Helena.
4: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
0: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
4: S'han animat molt, els oients.
0: Sí, sí, sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent, eh? L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els cinc sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
4: Olga, vas dient que sí amb el cap, eh? Quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
21: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
4: Fermín, la teva porra.
1: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escató Tope, Pejor i companyia pot decidir.
4: Doncs
0: una Pejor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors delanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Pejor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
4: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Que t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i la Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Que t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
1: Gràcies, Helena.
4: I Anna, gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
2: Però la veig.
0: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
4: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Que t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
3: Que t'hi jugues?
5: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
7: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
27: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
28: Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit.
5: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
29: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Ex-parlamentaris europeus rebaixen el dramatisme d'un possible no a l'acord d'associació. Diversos representants polítics han descartat que si finalment la ciutadania andorrana no refrenda el procés d'acostament, això suposi una amenaça per al Principat. Ha estat en el marc del seminari de l'Associació Europea d'Antics Parlamentaris dels Estats Membres del Consell d'Europa quan el secretari Roland Roblen ha assegurat que no veu on quedaria aquesta amenaça i ha posat l'exemple del Regne Unit per defensar que la relació amb Europa no desapareix fora del mercat comunitari, del marc comunitari, volem dir. En aquest punt ha afegit que de la mateixa manera que el Principat Andorra i el Regne Unit seguiran sent estats europeus, per tant, continuaran tenint llaços amb les institucions comunitàries, formin part d'aquestes o estiguin associades. Per la seva banda, l'exsenador suís Filippo Lombardi ha defensat que la relació amb Brussel·les es podria mantenir a través dels acords bilaterals, com fa el seu país, i diu que no s'estableixen vincles directes en l'àmbit polític, sinó en l'àmbit econòmic. En aquest seminari hi han participat una trentena d'exparlamentaris de 16 països europeus que han debatut, entre altres qüestions, sobre els reptes de la democràcia davant la intel·ligència artificial i han preparat el col·loqui internacional del 2027, que es farà a Berna i que estarà centrat en el paper de la diplomàcia en els conflictes armats. Per la seva banda, la presidenta de l'associació, Rosa Maria Mandicó, ha destacat la rellevància simbòlica que té el fet que Andorra aculli la primera reunió del Consell en el seu mandat, que va començar, recordem-ho, el mes de març. En aquest acte inaugural també hi han participat el president del GESCO, Jordi Mas, el cònsol major d'Andorra, la Vella, Sergi González, i el síndic general Carles Ensenyat. Precisament avui hem conegut que Andorra la Vella renova a l'alça, això sí, l'aparcament de la Dama de Gel per 3 anys. Per assentiment, s'ha validat en sessió del Consell de Comú aquest punt que garanteix la continuïtat de la instal·lació en un espai estratègic de la parròquia. D'aquesta manera, la propietat i la corporació han acordat la renovació del contracte pel mateix període que s'havia signat anteriorment, però ho fa amb un cost sensiblement més elevat, que fregarà els 33.000 euros mensuals. Són 3.000 més que no pas abans. Segons explicava el conseller d'Aparcament, Xavi Sorana, els ingressos que aporta superen àmpliament la xifra. Per tant, és una operació viable des del punt de vista econòmic, però sobretot, diu, és imprescindible per oferir un servei a la ciutadania.
1: La diferència aproximada, ara els números antics exactament no els sé, però eren uns 3.000 euros aproximadament mensuals. Això entra dintre del pla estratègic d'aparcaments que tira la corporació actual. És important que mantinguem els aparcaments comunals que tenim, que mirem d'allargar els terminis. 3 anys és el que s'ha anat fent els anys anteriors, dona marge doncs, per poder renegociar una renovació, si arriba el moment. I bueno, jo crec que també hem d'agrair doncs, a la propietat, perquè és cert que tal com està el tema de l'aparcament, doncs, que es continuï llogant a la corporació i, per tant, donar un servei al ciutadà és molt important.
0: Soran ha recordat que aviat hi haurà un nou gran aparcament a Ana Maria Pla, que tindrà una tarifa que vulgui, això sí, la propietat privada que el gestioni. I en aquest sentit ha comentat que l'aparcament modular que construiran al Faner 2 podria ser una realitat a finals d'any o a inicis del vinent. Només els queda per decidir quantes places tindrà. La intenció és que siguin 200, el doble de les que hi havia abans. A més, ha detallat que mantenen converses amb propietaris de la Margineda i de Santa Coloma, que permetrien obrir nous aparcaments. Per altra banda, la consellera de Social, Maria Nazzaro, ha confirmat que preveuen eliminar la sala de velles del comú perquè tota l'activitat es fa ja al tanatori nacional. Així, esperen a finals d'any per comprovar si la promoció que han fet ha donat resultat o no, i serà aleshores el moment de reaprofitar aquests espais per altres usos, una acció que la minoria de demòcrates ha valorat positivament. Mentrestant, ahir coneixíem que l'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que va presentar la ministra de Salut, Helena Mas. Servirà per fer una planificació territorial, diu, dels establiments, enfortirà el paper del farmacèutic i garantirà l'accés als medicaments de forma més equilibrada a tota la població. Hi han 57 farmàcies al país, explicava la ministra. La majoria d'elles estan a la Vall Central i la llei establirà un criteri de 2.350 habitants per a cadascuna amb una distància mínima d'entre 60 metres. Això sí, amb algunes excepcions per assegurar, diu, l'accés als medicaments a les zones amb menor cobertura.
2: Sense cobertura, hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia, perquè això el que farà és fomentar que hi hagi unes condicions adequades del funcionament del servei.
0: Segons aquestes directrius, Escaldes, Andorra la Vella ja tenen el volum adequat de farmàcies, excepte en algunes zones residencials, però per contra, el poble d'Encamp, Ordino o la Massana, encara hi hauria marge perquè se'n pugui instal·lar alguna més. Per cert, que Salut rebaixarà l'edat per participar en el cribatge del càncer de mama a partir de les recomanacions internacionals. El ministeri que lidera Helena Mas treballa amb aquesta mesura que ja aplica en altres països com Espanya i que amplia les proves a les dones d'entre 45 i 74 anys. A la pràctica, per tant, rebaixa en 5 l'edat mínima a partir de la qual s'ofereixen les mamografies gratuïtes. La ministra desvinculava totalment del fet que el país veí ja ho estigui aplicant, però sí que admet que és una política que impulsen les organitzacions internacionals competents a les quals li volen donar resposta. I la Creu Roja va atendre més de 3.400 persones l'any passat. Així es desprèn de la memòria d'activitats de l'entitat que va presentar ahir durant l'Assemblea General Anual. Quan als comptes, l'exercici del 2025 va finalitzar amb un dèficit de 70.000 euros a causa de la posada en marxa de nous serveis, com ara l'Arca i també el centre de dia a les Valls del Nord. Mentrestant, la Creu Roja va ingressar 3 milions d'euros quan les despeses van superar els 3,3 milions. Front Comú a Ordino per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme. Majoria i oposició es posen d'acord per reivindicar els poders que els atorga la Constitució en aquesta matèria i que també recull la Llei del Territori, un text que el conseller de Per Ordino, Enric Dolça, recordava que ell mateix havia votat. Així van respondre a la proposta que va formular l'Associació de Propietaris de Terres perquè la reforma de la Llei del Sòl centralitzi algunes atribucions d'urbanisme en favor del govern. La cònsol major, Maria del Mar Coma, troba contradictori que l'Associació de Propietaris apel·li constantment als drets que els garanteix la Constitució, però en aquest cas opini tot el contrari.
3: I evidentment, de la mateixa manera que l'Associació de Propietaris reclame aquell article 100 sobre el dret a la propietat, que reclame tan fortament que suposadament no s'està respectant, ara no entenc com és que es posen a discutir d'algo que recull la Constitució.
0: Per altra banda, i canviant de parròquia, el Comú d'Encamp invertirà prop de 2 milions d'euros en l'eficiència energètica d'equipaments comunals. La corporació aprovava ahir diversos projectes de millora, entre els quals hi ha la instal·lació de plaques solars al complex esportiu per un valor de 700.000 euros. La cònsol major Laura Mas explicava que el projecte permetrà estalviar 100.000 euros anuals en despesa energètica i també 32.000 litres de gasoil. El Comú va presentar la remodelació de la planta baixa de la Casa Comuna amb un cost de gairebé 223.000 euros i es va aprovar dos protocols de prevenció d'assetjament laboral. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Què tal? Una pregunta. Avui vull començar jo.
0: Vinga.
4: Ja?
0: Sí, sí, endavant.
4: No, però ja ha arribat el dia o no?
0: Sí, sí, és que jo volia començar per aquí. Dimecres em vas dir, Arnal, d'aquí dos dies et queixaràs. D'aquí dos dies és divendres. I divendres és avui. I avui volia començar la secció dient, Jordi, quina calor que fa.
4: Jo sé que l'audiència valora molt els treballadors de la casa i saben, no?, que la secció meteorològica no només fa pronòstics meteorològics, sinó també estats d'ànim. I sí. Bé, i sí, ens en sortim. Era fàcil de preveure. Déu-n'hi-do com va pujar la temperatura. Ahir ja màximes de 28-29 graus, però és que avui arribarem als 30 i el cap de setmana encara pujarà més, tant les mínimes com les màximes. Però bé, no sé si ja ho comentàvem, que es comença a insinuar una mica al final d'aquesta situació.
0: Em sembla que el posaves a mitjans finals de la setmana vinent.
4: Va, ho deixem pel final i de moment ens centrem en el que ha de fer el que resta d'avui divendres i durant el cap de setmana, que ja us ho podeu imaginar. Sol, algun núvol que pot créixer a les capçaleres de les valls, sense més conseqüències. La temperatura que des del migdia ja supera els 25 graus a les valls habitualment més càlides se situaran a tocar dels 30 a l'extrem sud del país, també a Andorra Vella, i a més ben a prop dels 30 unes quantes hores. De manera que no només més calor, sinó més hores de calor. Avançada la tarda entrarà vent, aquesta marinada que arriba des de la Mediterrània, que fa una mica més amable aquesta temperatura. I, com dèiem, doncs, sol i calor, bàsicament, a l'espera que la pròxima nit torni a refrescar, però menys que les anteriors.
0: Pac, per tant, per tots aquests tres dies, eh?
4: Ah, sí, és veritat, no me'n recordava del tercer, del dilluns, no? Doncs sí, de fet, la temperatura encara pujarà més, tant el cap de setmana com dilluns, entre dilluns i dimarts podríem assolir el màxim, i això es traduirà en mínimes a Andorra la Vella per sobre dels 15 graus, a cotes altes al voltant dels 10, és a dir, l'ascens serà significatiu a totes les cotes. El màxim és, doncs, això, al voltant dels 30 graus, i com a novetat, demà a la tarda creixeran ja nuvolades que poden donar lloc a alguna gotellada, diumenge fins i tot podria caure algun xàfec, però res, típica nuvolada que creix a la capçalera de la vall i no surt d'aquí, és a dir, no serien tempestes típiques d'estiu encara.
0: I tant.
4: Dilluns, temperatura una mica més alta, i sí, el que dèiem abans, es va més o menys insinuant ja un canvi que a mitjans de la setmana vinent farà que fluixi la calor, continuarà fent, però ja menys, i les tempestes podrien anar guanyant protagonisme a la segona meitat de la setmana vinent.
0: I ja ha posat, Jordi, tu no te'n recordaves, però jo sí, i el meu estat d'ànim ve molt influït perquè el dilluns doncs és festa aquí a casa nostra. Per tant, fes-nos un apunt ràpid també d'aquests tres dies a baix, a la zona catalana, perquè molts de nosaltres emigrarem.
4: Doncs mira, si algú es vol atensar a la platja, la Costa Daurada, lloc habitual dels torrents, doncs la temperatura ja començarà a superar els 20 graus en moltes platges, també al litoral de Barcelona o a la Costa Brava, en general molt de sol i molta més calor que ahir, que aquí. De fet, el Pla de Lleida màximes que podran superar els 35 graus i on menys pujarà la temperatura arran de costa, justament per aquesta temperatura que dèiem de l'aigua del mar, si us aneu a banyar, home, si el
0: dilluns
4: l'aigua està freda, tampoc ho notareu tant, no? Però la primera impressió serà d'aigua fresca i després això, que arran de costa les màximes amb prou feina passaran dels 25 graus.
0: I tant. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Que passis molt bon pont, si és que el tens. Nosaltres tornarem a parlar el dimarts, però sí que t'escoltem aquesta tarda.
4: Molt bé, doncs que gaudiu tots aquest pont.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la consellera de Turisme del Comú de la Massana, la Mònica Soler, amb qui parlarem sobre la inauguració del mercat de la planta i la flor d'aquesta parròquia, que és Andoflora, un dels esdeveniments més importants que fan i del qual doncs, tot just s'acaba de fer la inauguració. Fins al cap de setmana podrem passejar-nos pel parc del Prat Gran i també doncs, per la resta d'activitats que han organitzat i que ella ens detallarà tot seguit. Més tard, avui divendres, avui ens acompanyarà el Toni Calero, ja sabeu que és el nostre especialista en jocs de taula, i avui ens formarà una proposta que sembla el món al revés. Es tracta d'un videojoc passat a joc de taula. Prepareu-vos els més nostàlgics que us agradarà la proposta, segur. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Mònica Soler, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Mònica, fa pocs minuts que s'ha inaugurat al Prat Gran el mercat de la planta i de la flor de la Massana, que sí, fa uns anys era Andoflora en majúscules, avui ja pràcticament, no sé si petita, però sí que ja és només una part. Andoflora és molt més que el mercat de la fira i la planta.
1: Doncs sí, la veritat és que... Bueno, Andoflora al final hem de dir que són 32 anys ja.
0: Sí.
1: Jo crec que és un esdeveniment que tenim aquí a la parròquia ja molt consolidat. I, bueno, des de l'any passat aquest, que hem volgut fer aquest canvi, que hem volgut canviar l'emplaçament, sí, sí, i també, al final, posar-hi moltes més coses que flor i que planta, no?
0: Mm-hmm. I tant, va ser una evolució la que es va fer l'any passat respecte al que era la tradició. No sé, una mica, doncs, amb un any vista, i ara ja amb aquesta avançada o inaugurada, si ho vols dir així, aquesta segona... nova edició, com veieu aquests canvis que vau impulsar? Al final, el mercat s'havia quedat una mica no sé com dir-li, Mònica, no sé si enrere, però vaja, li faltava una mica i ho heu aconseguit donar-li aquest impuls?
1: Bueno, a veure, jo crec que els canvis sempre costen, no? La veritat és que quan hi ha un canvi, doncs, bueno, l'hem d'encaixar tots, l'hem d'acceptar. Evidentment crec que hi ha coses a millorar, com sempre, cada any. De l'any passat aquest hi ha moltíssimes coses que hem canviat, que hem millorat per totes aquelles aportacions que ens van fer tant els operadors com els clients. I penso que anirà millor. Bueno, a més de que crec que estem tenint molta sort perquè el temps ens acompanya.
0: Sí, vull dir
1: que també...
0: Qui ho havia de dir, Mònica?
1: Aquest tret de sortida, amb el sol.
0: El que no acabo de recordar-me, i no et vull agafar amb el peu canviat, Mònica, però no sé si aquesta edició s'ha fet una mica més tard del que podria ser habitual o no. Ho dic perquè sempre s'ha vinculat d'alguna manera aquesta Andoflora, aquest mercat de la planta i de la flor, amb el que seria la primavera. Estem a finals de maig, per tant, pràcticament estem a l'inici de l'estiu. Sigui com sigui, Andoflora és un d'aquells esdeveniments, un d'aquells que fa goig d'assistir i d'organitzar.
1: Sí, doncs mira, fas bé de dir-m'ho, perquè és veritat que l'any passat es va fer més aviat.
0: Veus?
1: I doncs que una de les crítiques, per exemple, que, o del que ens van aportar, sí, un comentari, però bueno, jo les crítiques m'encanten, vull dir, són benvingudes perquè sempre són per poder millorar, si no, no ho podríem fer. Mm. Llavors, l'any passat ho vam fer més aviat, llavors què ens va passar? Per part de l'expositor, de la flor, de la planta, va ser un pèl massa aviat perquè els arribés aquesta flor.
0: Val.
1: Val? Llavors, tenim, per exemple, el nostre equip de via pública que ens posa a la parròquia molt maca per aquest esdeveniment, les flors no van arribar a temps.
0: Mm-hmm.
1: I després, si ho fem més tard, la gent ja ha comprat la flor.
0: Claro.
1: Llavors, és veritat que aquest any ens cau, malauradament, amb aquest pont que hi ha de 3 dies, que dilluns és festiu, però com a data, per la planta i pel temps que fa,
0: sí,
1: el que ens han fet arribar és la indicada. Per tant, una de les coses que també vam pensar i decidir és que a partir d'ara és com marcar el penúltim cap de setmana de maig a Andoflora. Caigui amb el que caigui. Si cau en pont, doncs mira, per aquella gent que es quedi i no marxi, doncs mira, benvinguda és.
0: A veure, ara et demanaria que et posessis el barret de directora o de presidenta de la Unió Hotelera, però un pont de 3 dies, ja sé que el maig no és la millor època de l'any, però vaja, al final és un pont de 3 dies. No sé una mica, doncs, què espereu? Afluència de... És a dir, que també vinguin turistes... o que en vingui, o que precisament com que és un pont, ja no, ja fins i tot la pròpia gent del país també acabi marxant.
1: Sí, sí, sí, bueno, jo crec que molta gent del país acabarà marxant, evidentment, i més amb aquest temps que fa, però jo crec que aquest esdeveniment en concret és un esdeveniment molt arrelat al nostre territori, a la Massana,
0: sí, sí,
1: i està molt enfocat al públic local, no? A públic d'altres parròquies, evidentment, també. I bueno, aprofitant que és el pont i hi ha gent als hotels, tenim hotels que estan tancats, cal recordar també,
0: sí.
1: que bueno, aquells que siguin allotjats benvinguts seran, però el públic principalment és públic país.
0: I tant. Estem parlant d'aquesta inauguració que s'ha fet al Prat Gran. Abans d'entrar-hi, Mònica, un últim apunt. També em sembla que és just l'any passat, oi? La primera vegada, doncs, que el mercat es trasllada en aquest espai. Una mica, doncs, ja s'està convertint en aquest centre de referència d'Andoflora. queda més integrat, no sé si integrat o té més sentit, si m'apures, o si permet l'expressió, que estigui al mercat a un lloc com és el Parc del Prat Gran que no al mig de la plaça de les Fontetes?
1: Bueno, no diria més integrat, simplement és diferent. Crec que com a paisatge, segurament en el Prat Gran encaixa més per sí. aquest espai verd que tenim.
0: I tant.
1: Tindrem gent que també ens diu que està... Clar, al final el tema d'aparcament, que és un altre hàndicap, a la Fonteta és el que és molt més proper. És per això que aquest any una de les coses que hem volgut també facilitar al nostre públic, a la gent que ens vingui a visitar, és que just a la part de davant de lo que és el Prat Gran, tota aquesta zona blava, estarà totalment lliure per poder aparcar, carregar la compra i poder marxar. Facilitar que la gent no hagi d'anar carregada fins a l'aparcament, diguéssim.
0: O sigui, seria una mica zona 30, com aquestes línies de taronges.
1: Sí, un stop and go, diguéssim.
0: Exacte.
1: No? De carrega i me'n vaig. No?
0: I
1: de facilitar una mica això, l'experiència i que no diguin que van massa carregats fins a l'aparcament i no fomenti...
0: Home, també és veritat, si et compres una planta gaire grossa, si et toca anar carregant-la, Déu-n'hi-do, eh?
1: Per això. Però bueno, intentar posar facilitats a tothom i que tothom se senti a gust, qui vulgui comprar, que compri, qui no, que vingui a passar una estona... A part de la flor, de la planta, hi ha tallers...
0: A olorar... Oi,
1: sí,
0: que farà bona farà tot això, bueno, una olor...
1: Jo dic, tot ha sentits, eh?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir, perquè els colors, tot el que veus, també crec que... Jolín, és molt maco.
0: I tant. Escolta'm, ja posats, quants estants hi ha aquest any al mercat? No sé si són aproximadament els mateixos que en edicions anteriors o al final aquest emplaçament del Prat Gran permet més o menys estants.
1: Estem més o menys al mateix número d'estants. Mm. Hi ha hagut algun que no ha pogut vindre aquest any, però és veritat que a diferència de l'any passat, que teníem tots els estants com sota una mateixa carpa,
0: sí.
1: amb un espai molt més reduït, aquest any hi ha carpes individuals per cadascú,
0: sí.
1: perquè és veritat que el que és la planta i la flor ocupa molt espai.
0: Clar.
1: I doncs és una de les demandes, per exemple, que ens havien fet per poder estar molt més amplis, i jo crec que respira una sensació més d'amplitud.
0: Sí, sí.
1: Et convido que vinguis, per cert.
0: Mira, jo sóc d'aquests residents que aprofiten aquests tres dies, Mònica. Ja és mala llet, eh? T'ho dic de veritat,
1: bueno, ben fet.
0: És que mira que cada any parlo amb vosaltres quan feu això d'Andoflora, però vaja, ara ja ho tinc apuntat. Ja per l'any que ve ja no tinc excusa. El penúltim cap de setmana de maig...
1: Sí.
0: Ja tinc on anar. Escolta'm, la inauguració entenc que ha anat molt bé, com dèiem, el dia és radiant, per tant, fantàstic. Explica'ns una mica doncs, com ha anat o què s'ha fet. No sé si, bueno, sé que hi ha hagut alguna actuació, no sé si hi ha hagut també algun parlament.
1: Doncs sí, mira, hem inaugurat. Seguidament tenim una escola de dansa d'aquí de la Massana,
0: sí.
1: Que ha fet aquesta proposta artística que ens ha fet. I després hi ha bueno, exposicions, i ara a la tarda tindrem diferents tallers. El que sí que volia recalcar també, que dintre de lo que és Andoflora, forma part tota la gent de la parròquia, tant associacions com diferents entitats de dansa o o de ball,
0: sí.
1: Tots col·laboren de manera molt, molt agradable, diguéssim, és a dir,
0: sí, sí.
1: tenim molta participació, així
0: sí, sí.
1: que estem molt contents.
0: I
1: és un esdeveniment molt, molt de la Massana, diguéssim.
0: I a partir d'ara, Mònica, ens queda doncs, això, tot el cap de setmana aquest mercat. Explica'ns una mica, doncs, només per recordar, si vols, els horaris o quan o estarà obert sempre.
1: Vale, no, al mercat, lo que és diguéssim, lo que és la carpa, la part del Prat Gran,
0: sí.
1: obre a les 10 del matí fins a les 8.
0: Val.
1: Després, més enllà d'aquest espai, també recordar que tenim un itinerari
0: sí.
1: per tota la Massana, d'aquestes flors nocturnes, que aquest sí és de nit, que són flors amb llum il·luminades. Que una de les novetats que tenim aquest any també, que l'any passat ja la vam tenir, a part de les llums que teníem, hem ampliat amb unes llums gegants de metro i mig, 2 metres, que la veritat és molt maco de veure i ho recomano. Que a més també dir-te que a la part del casc antic, baixant a lo que és la nostra mola de la Massana,
0: sí.
1: hi haurà una exposició de fotografia enfocada a la flor.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors això sí que també està obert durant el dia, la nit aquest sí que no.
0: Mira, doncs, ja que m'ho dius, Mònica, així, anem entrant en matèria, anem entrant en altres qüestions. Abans et deia que el mercat és potser la part, es manté com la part més gran o més representativa o més coneguda d'Andoflora, però ara ja... Andoflora és molt més, hi ha moltes més activitats al voltant, ja ens ho estàs comentant, itineraris, exposicions, també portem dos dies ja, dimecres ja es va inaugurar un dels primers espais que no sabria com dir, perquè tenia... Ecos, espai experiencial en banc.
1: Això mateix, això hem de dir que gràcies a en banc hem pogut tindre aquest espai. Realment et puc dir...
0: Poquet.
1: Algo, no, molt diferent, eh?
0: Ah, val.
1: És a dir, és una experiència, és una immersió,
0: sí.
1: No? Tens com una espècie de... com es diu? De sensor, sí. A la planta, on sents una mica la vida de la planta,
0: amb
1: una espècie de música,
0: sí.
1: I a més hi ha un micro on tu pots donar una freqüència, no? Una vibració.
0: Sí, amb la veu.
1: I la veu, on la planta, que diguéssim la planta tecnològica que tens en pantalla, es mou en funció d'aquesta vibració.
0: Respon.
1: És una experiència realment diferent. És més art que una altra cosa.
0: Sí.
1: Però bueno, és curiós de veure. És curiós de veure, i això sí que ho tenim a la part del còmic.
0: Això està al Museu del Còmic, et anava a dir, i on t'he tallat, perdona, això també estàs mantint els horaris del mercat, per exemple?
1: Del mercat. Sí, mateix horari. De 10 a 8, a tindre això...
0: L'altre dia, ara em feia pensar perquè es va fer doncs, aquesta experiència al Prat del Roure d'Escaldes, en Gordany, aquesta exposició sobre Van Gogh, i també hi havia doncs, tot de qüestions relacionades, tot així, molt, molt tecnològica, i en parlàvem amb el Francesc Camp, un dels impulsors, i ens deia que al final doncs, totes aquestes activitats són capaces de treure molta gent. O l'interès, i que per tant doncs, està bé, no?, que cada vegada doncs, quan s'organitzen esdeveniments així doncs, es tinguin en compte activitats com aquestes, perquè al final doncs, són sorprenents, acostumen a ser molt noves, encara n'hem vist molt poques, i per tant doncs, no et diré que et garanteixen l'èxit, Mònica, però sí que t'ajudaran molt.
1: Sí, en aquest cas, a diferència del que van fer Escaldes, que he de reconèixer que va ser molt xulo, la veritat, és una experiència, és que és molt diferent.
0: Sí.
1: No podràs vindre, no t'ho perdràs, que ho sàpiguis. Però és com un espai sensorial, molt petitet, però és veritat que al final va cap aquí, no? Va cap aquí i hem d'innovar, hem de trobar coses noves. Que al final és una mica també la idea del mercat aquest de la flor, de cada any no créixer, perquè crec que la mira és la correcta, però sí innovar. I en aquest cas, doncs, amb la tecnologia és una de les novetats d'aquest any.
0: Per cert, Mònica, no té res a veure amb Andoflora, però ja que tinc aquí, tenint en compte que l'altre dia publicaves un article al Diari d'Andorra, avui és 22 de maig, però el dia 12 i 13 de juny hi ha un festival d'astronomia a Andorra com a Pedrosa. Vull dir, aquí a la Massana no us avorriu i no pareu de promoure ja activitats futures.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, la veritat és que per esdeveniments que no sigui. Però sí, ja aprofito l'ocasió i si em deixes, al mes de juny, al 12 i al 13, tenim aquest festival d'astronomia que ja fa diverses edicions que estem fent. I aquest any és veritat que el 12 d'agost hi ha un eclipsi que es veurà sobretot a gran part d'Espanya, al 100%.
0: Sí.
1: Des d'Andorra tindrem una visibilitat del 98,7% aproximadament.
0: Caram.
1: I doncs aquest esdeveniment ens permetrà una mica parlar de què és un eclipse, de com veure'l, com protegir-se els ulls, que crec que és molt important. I hi haurà com un tastet de tot això, perquè de veritat hi haurà diferents ponents que crec que ens explicaran molt bé el que és i com veure-ho.
0: I tant. Doncs a Mònica Soler, consellera de Turisme del Comú de la Massana, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquí a Andorra una vegada més, per parlar-nos d'Andoflora, sobretot, que vagi molt bé. Ja m'explicaràs com ha anat, que estic convençut que serà un èxit, Mònica.
1: Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies per trucar-nos i per comptar amb nosaltres.
2: Aquí a Andorra.
3: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.

0: Toni Calero, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Toni, ara feia uns dies que no parlàvem amb tu, però en aquesta secció del divendres, doncs, sempre ens agrada escoltar-vos els nostres col·laboradors i avui ens portes un joc de taula. Pot ser una mica el món al revés, Toni? És a dir, és un joc, un videojoc, que salta del món digital al món físic.
1: Això mateix, sí, sí.
0: Normalment les coses van al revés.
1: Sí, normalment van al revés, sí.
0: Al Monopoli, Monopoli juguem tots amb taulell i de cop i volta ens el trobem a...
1: en digital.
0: En digital, no?
1: Sí, sí. En aquest cas ho han fet una mica al revés. Al final, bueno, sempre està bé, no? Ho han començat a fer amb alguns jocs més, però aquest crec que és dels que potser més m'ha agradat a nivell de com ho han fet...
0: Com s'ha fet? Sí, sí, tant, i tant. A veure, doncs vinga, va, explica'm de quin joc estem parlant, perquè em sembla que és bastant classicot.
1: Sí, avui parlem del Metal Gear Solid, el joc de taula. I concretament el que han fet és agafar el primer joc de la Play, el de Shadow Moses, i el que han fet és fer-lo joc de taula. Així temàtic, els que tinguin... no em sortiran les paraules avui, eh? Els que tinguin... Bueno, una mica de... Tio, no em surten? En plan de que quan penses en el passat, com es diu això?
0: Com, perdona?
1: Ai,
0: nostàlgia.
1: No,
0: nostàlgia.
1: Això, nostàlgia. Els que tinguin nostàlgia del joc, literalment el que són els panells, el que són els nivells, és exactament el primer joc, però ficat en joc de taula.
0: Per tant, a veure, doncs, per centrar una mica, tenim el joc, és un videojoc que és molt reconegut per molta gent, per tant, el té ben clar com era, i en aquest cas, al traslladar-ho amb un joc de taula, dius que és exactament igual.
1: O sigui, el que són els mapes, per dir-ho d'alguna manera, són els mateixos que el joc. I la història és una mica el mateix que el primer joc de tot. El que en comptes de jugar amb mando, com es feia a la Play, doncs aquí has de jugar tu movent els ninos, per dir-ho d'alguna manera. Pots jugar de 1 a 4 jugadors.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que el joc jugava sol, però aquí pues, la gràcia és jugar amb els amics.
0: Sí.
1: És totalment cooperatiu i són missions des de lluitar amb gent, des d'escapar, i la idea és anar el més sigilós possible i que no t'enxampin. Perquè en aquest joc, la gran majoria de vegades, si lluites, acabarà pitjor.
0: Perds,
1: com
0: no?
1: Com en el joc. Sí. Mira, no perds, però et mataran, segur.
0: No, bueno, perds, vull dir, sí, sí. Vull dir que anirà pitjor. Mira, jo, Toni, ja posats, t'he dit que hi ha molta gent que hi va jugar en la versió videojoc, amb consoles, amb PC, però també hi haurà molta que no sap de què va. Explica'ns una mica en què consisteix, quina mena de joc és el Metal Gear Solid.
1: O sigui, el joc era un joc d'infiltració en una base enemiga que tenies que anar, a una mica parar el que és una arma nuclear que tenien dins. Llavors, com era extraoficial, com sempre passa a Estats Units, la idea és que envien a un home, a un soldat, per fer-ho sol contra un exèrcit.
0: Claro.
1: Llavors, la idea és una mica la mateixa. Primer comença sense res, és a dir, és un joc així com de campanya, és a dir, la idea és... Pots jugar després cada missió suelta, si vols, amb els amics i repetir, però la idea és una mica passar des del principi del joc fins al final, una a una, i anar aconseguint aquestes missions. Llavors, la idea és tu, com a personatge, doncs tens X accions per torn i la màquina juga sola. Hi ha unes cartes, que és el que et donen els torns de joc que pot arribar a haver-hi, perquè tens com dos mazos i una vegada que s'acaba el primer, en el segon hi ha aleatòriament una carta, que és la de Game Over. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, és com que no totes les vegades la mateixa missió tindrà els mateixos torns per poder-ho fer.
0: Clar.
1: Aquí està una mica la tensió, com en el joc, que et podien enxampar o que en qualsevol moment podies acabar perdent la missió, doncs aquí està fet amb lo de les cartes. Llavors, la idea és això, els enemics, és a dir, doncs és un joc així de taulell gran, va per escenaris, està predefinit una mica com estan tots els dolents posats i es va movent com amb una illa creada amb cartes, que et va dient cada torn, tu rebes una carta i et diu com es mouen els enemics.
0: Els dolents, sí.
1: I llavors, si t'han enxampat, si has fet soroll, si has fet alguna cosa que no hagis hagut de fer, doncs el comportament bàsic es canvia una mica, com per anar directament en aquests jocs on potser t'han escoltat o potser t'han vist matar algú o t'han vist fer alguna cosa. I les missions, doncs això, van canviar una mica. Des de la primera és només arribar a un ascensor, com en el joc. La segona és agafar dues coses i marxar, i van canviant, i cada missió és una mica diferent.
0: La primera missió és entrar en un ascensor.
1: És literalment, si és arribar a l'ascensor per pujar.
0: No sé jo si és molt difícil o no, Toni.
1: Bueno, pensa que estàs com una mena de magatzem i, clar, et poden enxampar, et poden veure... I és una mica, a veure, sobretot la primera és el tutorial, és una mica per aprendre a jugar, per veure una mica com funcionen els enemics, però el joc és bastant entretingut. I la idea és, els quatre personatges són totalment asimètrics, és a dir, per exemple, el protagonista, que és el Solid Snake famós, la idea és jugar sol o anar una mica a la teva bola. És a dir, tens habilitats que si estàs sol, si no tens a ningú company a prop, doncs ets més bo, mates més fàcil, pots canviar d'au...
0: Alerta. O sigui, llavors aquí és un joc cooperatiu una mica estrany, perquè vagis amb... És a dir, si anessis sol, tindries més habilitats, més capacitats que si vas amb grup.
1: No és que... O sigui, la cosa és que aquest personatge ha intentat jugar... O sigui, a veure, té aquests beneficis, però normalment si vas amb més gent, doncs potser no els necessites. Però el bo és que si, per exemple, la zona és molt gran, doncs a lo millor no has d'anar amb parella amb algú, sinó tu pots anar una mica a veure al teu costat, anar a aconseguir un objectiu tu sol, mentre els altres doncs, fan la seva. Hi ha un altre, per exemple, que fa tot el contrari, que es pot disfressar als enemics perquè no la vegin.
0: Clar.
1: I així cadascú doncs, té una mica els seus punts forts i la cosa és aconseguir les missions. I cada partida és diferent, perquè com la IA es comporta cada vegada diferent, a lo millor en una tu tens molt clar per on anar i de cop es giren els enemics, et veuen i ja es lia parda, perquè sí. Et veuen en aquest joc, comencen a aparèixer més enemics, comencen a anar més ràpid cap a tu, ja no estan

0: O sigui, comencen a anar més ràpid cap a tu, ja no és tan aleatori. I bueno.
1: I tant. Escolta'm, ja posats, m'has parlat de cartes, no sé si hi ha caselles amb les quals avancen els sí, sí. Participants o on es troben els dolents, per tant, entenc que també hi hauran daus.
0: Els daus són per fer... O sigui, tu tens com una o sigui, tu tens una cartolina que és on fiques les teves habilitats i el que pots arribar a fer, moure't, córrer, sí, atacar sí. algú, coses d'aquest estil. Quan ataques, doncs, tot es fa amb daus, igual que quan et mous, és a dir, si et mous sigilosament, doncs no has de tirar res, però si corres, o sigui, si corres, com aquí estàs fent soroll, sí que has de tirar daus. I si treus un 1, que en aquest joc doncs, ho han fet més semàntic, que és l'exclamació que es fa famosa del joc, si surt una exclamació, doncs fa soroll. Mm. Llavors, què passa? Sí. Que els enemics, a la que hi ha soroll en el mapa, doncs, actuen una mica diferent de lo que actuarien si no haguessin escoltat res.
1: Clar.
0: Després, quan t'has de pegar amb la gent, doncs, lo mateix, hi ha daus per
1: bueno,
0: anar-los, perquè et matin o el que sigui.
1: Al principi t'has de pegar, quan no tens coses, no?
0: Bueno, al principi, sí, sí, al principi tu vas pegar cops de punys, però després aconsegueixes...
1: Per això, per això, per això. I pots acabar amb bueno, no sé, amb lanzagranades, segurament.
0: Segur, de, sí, sí, hi ha un lanzamissiles, sí, sí.
1: Escolta, m'acabo, Toni. Quanta estona pot durar una partida?
0: Depèn. O sigui, normalment solen durar entre una horeta i alguna cosa.
1: Ah, doncs mira, segons, no són gaire llargues,
0: no,
1: ni molt menys.
0: A veure, es poden fer més llargues o es poden fer més curtes, però clar. Normalment és això. Més o menys és el que dura cada missió.
1: I,
0: algunes són més llargues que altres, però...
1: I em dius que és un joc de fins a... entre 2 i 4, eh? Per tant, vull dir...
0: Entre 1 i 4.
1: Perdona, entre 1 i 4. Vol dir que pots jugar tu sol o amb 3 persones més, vamos.
0: Exacte, això mateix.
1: I tant. Doncs, Toni Calero, moltíssimes gràcies, de veritat, per tornar a passar per la quiosi, per haver-nos portat aquesta proposta que a molt segur que ens retorna a uns quants anys enrere. I ara, amb aquesta nova adaptació, aquí amb el Joc de Taula. Toni, gràcies, de veritat, i fins a la pròxima.
0: A vosaltres, Messi.

0: Aquí Andorra.
1: Enbanc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'Enbanc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. Enbanc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
0: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
2: Hola, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports 20 minuts. Avui una mica més típic dels divendres per portar-vos l'actualitat esportiva del país a la sintonia de la cadena SER. Avui farem prèvia de la final de la Copa Constitució, que jugarà demà al migdia entre el Futbol Club Santa Coloma i l'Atlètic d'Escaldes. També del Futbol Club Andorra Ceuta de diumenge a un quart de cinc de la tarda. Però el partit més important i el que tenim marcat al calendari és el del Morabanc Andorra, que vol guanyar per continuar creient. Els tricolors hauran de treure una victòria del Barris Nord diumenge a dos quarts d'una del migdia per seguir pensant que la permanència és possible. Així que matinal de diumenge d'emocions, perquè el Morabanc no depèn de si mateix i està obligat a sumar un triomf més que el Saragossa si vol mantenir-se a la Lliga Endesa. I és que a la mateixa hora el Saragossa juga a casa, rep a l'UCA amb Múrcia i serà clau el que passi en aquell partit al Príncipe Felipe. I arribats a aquest punt, l'equip tricolor s'omple de fe i és una pinya després de la dura derrota contra el Burgos i no queda una altra que reaccionar. Zantava, que és el primer que pensa que hi ha motius per creure i destaca el compromís dels seus jugadors per capgirar la situació.
3: Però a preguntes, si jo en este momento no creo, no sé si me puedes creer, pero si yo no me lo creo, yo pediría a Gorka, Gorka, yo no puedo y échame. Porque no hay ningún sentido si yo que debo llevar este grupo, yo no me lo creo. Esto no tiene ningún sentido. Y además, el grupo que tenemos me ha enseñado que puede ganar en todas las canchas. Es decir, que

0: Yo no veo ninguna razón para no creer.
1: La consigna, lluitar fins al final. El tècnic croat es desentén dels altres partits que hi pugui haver durant aquesta jornada i es concentra únicament en el seu, Lleida i només Lleida.
0: Que pelearé hasta último momento y que empujaré todo se mire de dor que lo haga lo mismo. Vale, esto es por un lado. No tenía ni idea cuando llegaba aquí cuántos partidos puedo ganar o cuántos partidos puedo me voy a perder. Pero tenía muy claro que me voy a tratar todos partidos separados y no como un conjunto. Y con esta guía me fui de primer día y me voy a ir hasta último día.
1: En uns instants connectarem amb Lleida, amb la capital del Segrià, per saber com es viu aquest partit. I és que independentment de com estigui el pavelló, Tabac explica que si volen guanyar el Barris Nord hauran d'igualar el seu nivell físic, aprofitar les seves debilitats en defensa i aturar les jugades d'un contra un. Tampoc espera que el conjunt de Gerard Encuentra vingui relaxat i si ho fa, igualment diu que no els afecta perquè han de ser ells qui han de sortir amb més intensitat, sobretot tenint en compte les circumstàncies amb les que visita el Morabanc la pista dels lleidatans. Fins a una vuitantena d'aficionats es desplaçaran fins a la capital del Segrià per presenciar el partit, una gran part d'ells amb l'autobús que ha posat a disposició el club. Finalment, un apunt final de la roda de premsa d'aquest matí de Sant Tàbac. L'entrenador ha reconegut que és un problema no disposar d'un substitut de garanties per Pustovi.
0: Es un hecho y es un reto que estamos intentando tapar todos los días. Tapándolo con defensa que estamos haciendo, que podemos más para proteger Pustovi. Tapándolo que cuando entra uno de los nuestros grandes se cambio intentar coger correcto emparejamiento. Algunas veces le puedes, algunas veces no puedes. Algunas veces yo tampoco acierto en esto, porque son muchas cosas que debe coincidir. Y otra veces acierto, pero funciona o no funciona.
1: Marxem cap a la terra ferma. Redacció del Segre. Miquel Pascual, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Quin ambient li espera al Morabanc, al Barris Nord, aquest diumenge?
2: Doncs mira, crec que ha tingut una mica de sort el Morabanc Andorra perquè farà un Barris Nord una mica de ressaca esportiva després de celebrar la salvació el diumenge passat contra la Gran Canària i pot ser també de ressaca de la que no és esportiva, perquè aquest cap de setmana a Lleida és un cap de setmana de celebració, és l'Aplec del Caragol, és una festa de les més boniques que té la ciutat o la més, fins i tot més que la festa major, i clar, a partir diumenge al matí, la gent que vingui al barri vindrà una mica com pugui, si ve de la plec, de fet hi ha ofertes i tot, però vaja, és un cap de setmana que aquest fervor del barri pues, li costa una mica d'arrencar, i més amb la salvació del Jaio pues, aconseguir que va ser, vaja, una alegria enorme el cap de setmana passat.
1: Aquí es troben les esperances del Morabanc, un Barris Nord que no presentarà aquest ambient que ja coneguem tots, però potser això inclou la relaxació de l'equip, amb la salvació feta.
2: Sí, hi ha aquest punt de que potser relaxen. De fet, l'any passat el Lleida, quan se salva, es deixa anar una mica, però també hi ha aquest punt de potser jugar una mica més destensat, perquè és veritat que la setmana passada el Jaio pot guanyar de 20 punts a Gran Canària, ho deixa escapar tot i ha de guanyar amb un triple final de Bateman en un partit raríssim, perquè també es notava aquesta sensació de nervis, de que al final et pesa la pilota, no saps què fer, i els jugadors parlen aquesta setmana de que ells volen gaudir una mica d'aquest tram final i els pot donar una mica d'alliberament aquest haver-se salvat ja. És a dir que sí, pot haver aquesta relaxació, però és veritat que els jugadors del Jaio pues, segur que estan menys tensos que els de l'Andorra el diumenge, perquè Andorra juga molt bé.
1: Per part dels jugadors de Gerard Encuentra, segur que volen acomiadar-se de l'afició fent un bon paper i amb una victòria si poden, que quedi clar. Però és veritat que aquell partit, un parcial de 10-35, si no m'equivoco, li va fer el Gran Canària en el tram final i després sí que amb aquell triple doncs, es van alleugerir, si menys no, aconseguint la permanència. I és que en aquesta plantilla del Lleida hi ha un jugador com Oriol Paulí que formava part d'aquell Moravan que va baixar i ell coneix millor que ningú aquesta situació i per això l'altre dia va dir davant els mitjans que s'ha de disfrutar d'aquesta situació.
2: Sí, de fet, sempre ha sigut una mica el jugador que diu que allò no en relaxem, intentant posar-li una mica de calma i parlava entre setmana dient això, que bé, que s'ha de gaudir i que ara l'objectiu és intentar acabar el més amunt possible perquè al final la trajectòria del Caio pues, com a club en si a la CB és molt curta, és la segona temporada. I doncs, bé, doncs, l'any passat se van aconseguir 11 victòries, ara hi ha en portes 12, i la intenció és una mica acabar doncs, el més amunt de la taula possible per anar progressant, diguéssim, com a club també en la màxima categoria. Llavors és això, hi ha jugadors, potser les estrelles són Bateman, que són de fora i no tenen tampoc aquesta coneixença de la CB, però és veritat que Paulí és el capità, i sempre posa una mica de pausa a terra a tothom dient vigilem perquè no serà fàcil i al final ara he aconseguit doncs demanar això de gaudir perquè com que la temporada de Lleida està una mica estranya i va començar molt bé la gent potser va tenir unes expectatives que no es corresponien doncs de dir mira tu ens hem salvat que era l'objectiu i no és fàcil salvar-se dos anys seguits com a un recent arribat a la Lliga.
1: Que li diguin a l'Andorra que ho està patint de valent. Perquè tu des de Lleida, Miquel, notes aquesta rivalitat amb nosaltres?
2: Bé, és veritat que la setmana prèvia a jugar, més a la primera volta que ara, perquè ara això, venint salvats, doncs mira, tu agafes una mica més en calma, potser sí que hi ha aquest punt de picant de la rivalitat, d'haver jugat també l'Alep als anys, bé, dels partits de l'any passat que van ser una mica tensos, però no, és a dir, sí, però no especialment. És a dir, com que hi ha la terna aquesta entre Andorra i Saragossa, diguéssim que, com es veuen des d'aquí els dos equips, és una mica igual, perquè són dos equips que estan relativament a prop, que s'ha generat una rivalitat una mica nova, és veritat que no tens rivals clars, perquè ets el nou, però no veig una rivalitat especialment enfurismada amb l'Andorra. És veritat que aquí a Lleida, de vegades, ens aniem ràpid i ens agrada enfrontar-nos a tothom, al primer que arribi. Però, vaja, ho veig una situació normal d'un rival directe amb qui t'has enfrontat bastantes vegades.
1: Lleida està al mig, entre Andorra i Saragossa, que són els dos equips que jugaran clarament, perquè Granca penso que ja ho té fet, només ha de guanyar el Manresa dissabte, i entre l'equip aragonès i el Morabanc Andorra estarà la segona plaça de descens amb el Granada ja confirmat i tot es decidirà aquesta matinal de diumenge, Casamont Saragossa UCAM Múrcia i jo pot dir de Morabanc Andorra els dos partits a 1:15 del migdia. Tant de bo, Miquel, ens feu un favor.
2: Bé, vaja, no us ho podem prometre, però és això. Teniu sort que va guanyar el Caio la setmana passada contra el Granca, perquè a part del favor aquest que ja es fa a la classificació, a veure si pot servir, vem la feina feta i això sempre... Suposo que per a afrontar un partit com aquest és millor tenir el rival tranquil que no pots jugar-se la vida com tu.
1: Això està clar. D'aquesta manera, tanquem la prèvia d'un partit que el Morabanc haurà de guanyar si vol seguir a la Lliga Endesa i li donem les gràcies al Miquel Pasqual, que prou feina té amb el tema de l'estafador del Lleida Club de Futbol.
2: Sí, setmana... La tranquil·litat que ens ha donat el bàsquet ens la treu el futbol, ja ho veus, i aquesta setmana especialment dura a tots els sentits amb el futbol aquí a Lleida.
1: Nosaltres, al contrari, el futbol ja salvats des de fa setmanes, tota alegria a l'equip tricolor, a l'equip de Carles Manso i el bàsquet patint. Però bé, són les dinàmiques des del diari Segre. Un plaer, Miquel.
2: Igualment, moltes gràcies, adéu. Aquí Esports.
1: Demà, a les 12 del migdia, final de la Copa Constitució, sí. Al matí, al migdia, a les 12, Futbol Club Santa Coloma, Atlètic d'Escaldes. Queden, per tant, menys de 24 hores i per tancar el programa parlarem amb un jugador de cada equip. Començarem amb els que faran de locals des del costat colomenc i podem parlar i saludar ja a Chus Rubio, que està a l'altre costat del telèfon. Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, plaer.
1: Què tal? Preparat per demà?
3: Sí, sí, tant. A tope.
1: És el partit més important de la temporada del Santa Coloma?
3: Sí, hem tingut partits molt importants, però aquest sobretot perquè és el que ens dona el passe a jugar a Europa.
1: És doble premi, un títol i Europa, encara que tu ja... Ja has tingut mil batalles, eh, d'aquestes?
3: Sí, ja sé una mica com funciona el tema, sí.
1: Perquè les dues últimes derrotes a la Lliga us han fet dubtar o no?
3: Dubtar, no. Però això és futbol i pot passar, però l'equip està molt bé i hi ha moltes ganes de dissabte.
1: Podem dir llavors que arribeu bé, amb optimisme, eh? per demà a la final?
3: Sí, sí, ja et dic, amb moltes ganes, plena confiança a tots, del primer a l'últim, i ja per totes, que no quedi una altra.
1: Què em pots dir del rival de l'Atlètic d'Escaldes?
3: Bé, un equip directe a la Lliga, no serà un partit fàcil i bueno, tenint en compte la seva rapidesa a dalt, sobretot, però bueno, ho podrem assolir.
1: Jo pensava, compte amb el que em dirà el Xus, perquè tens molts companys, bueno, molts no, però alguns sí, de la selecció, que juguen amb ells.
3: Sí, però dissabte ja no... Després del partit serem un altre cop companys. Durant el partit ja la història canvia.
1: I té pinta de que serà una final força igualada. Creus que es podrà decidir per petits detalls?
3: Podria ser, sí. Sí, sí.
1: Perquè cap dels dos equips parteix de favorit, jo crec.
3: A veure, són dos equips molt bons i serà el que tu dius, per qüestió de detalls, el que estigui més encertat de cara a porteria, sí.
1: El Futbol Club Santa Coloma, que ha anat una mica, no?, amunt i avall a la Lliga i que demà, té aquesta gran oportunitat a la final de la Copa Constitució, el Xus Rubio, que forma part de l'equip colomenc. Personalment, com ha anat la temporada?
3: Bueno, la temporada no ha anat com esperàvem, però ja et dic, això és futbol, podem pagar mil coses, però bueno, això ja queda enrere. I només que pensar en dissabte, que és l'objectiu, i ja està.
1: I a nivell particular, parlo de tu, Xus, com et trobes?
3: Jo molt bé, amb moltes ganes, com sempre.
1: Demà, repetim, 12 del migdia, Futbol Club Santa Coloma, Atlètic d'Escaldes, final de la Copa Constitució. Xus Rubio, gràcies per agafar-nos el telèfon i fer aquesta petita prèvia de cara a la gran final de demà.
3: Merci, gràcies a vosaltres.
1: I molta sort.
3: Merci, adeu.
1: I del Futbol Club Santa Coloma a l'Atlètic d'Escaldes. Jordi Alaez, bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
1: Bé, vosaltres expectants perquè demà mateix jugueu una final, és la vostra gran oportunitat per sumar un títol i per classificar-se per Europa. Té aquesta doble recompensa. El problema és que us ho jugueu a una sola carta.
4: Sí, bueno, aquest any s'ha donat així i bueno, la veritat que el vestidor està molt bé i està concentrat i pensa que hem guanyat el partit del dissabte i que és una oportunitat molt bona que... Després d'un any difícil que potser el resultat no ens hem acompanyat en Lliga, tenim una oportunitat molt important i molt bona i la veritat que l'agafem amb moltíssima confiança.
1: Dius que l'equip, tota la plantilla, és optimista de cara a demà, que arriba amb ganes.
4: Sí, sí, sí, arriba amb ganes. Ja portem bastant temps com preparar una miqueta el partit des que vam saber que estàvem a la final. Perquè, bueno, les coses de la Lliga ja estaven així una miqueta decidides i no arribàvem a Europa via Lliga i pues, vam tindre també aquest marge per preparar la final del dissabte.
1: L'arribada del Martí a la banqueta, què ha suposat?
4: Doncs, bueno, molt bona, la veritat. És un entrenador que, bueno, que entén molt bé el futbol, entén molt bé els jugadors, que jo crec que és una faceta molt important i difícil, pot ser, de més que trobar, de tenir-la, de tindre aquesta manera de tractar els jugadors, de fer cohesió de grup molt bona. Va arribar a una situació al final complicada, perquè clar, nosaltres la motivació de l'equip potser no era la idònia per els resultats, teníem una altra idea de com aniria la temporada i bueno, la veritat que molt bé, molt contents, tots units i diria que més forts que mai, mentalment, físicament, tot.
1: Tu ja el coneixies d'abans, el Martí, o no?
4: Sí, jo vaig coincidir amb ell a l'Andorra el seu primer any, l'any que va arribar, i bueno, ja el coneixia, també va jugar a la Lliga i tot, sí, ja teníem relació.
1: Em semblava que havíeu coincidit a l'Andorra, per això t'ho preguntava, i qui coneixes molt bé és el rival de demà, el Futbol Club Santa Coloma, també.
4: Sí, també ens conec, sí, la veritat que sí.
1: Un passat colomenc que va ser el teu, podem dir, inici a la Lliga Andorrana, entén-me-lo d'inici,
4: Sí, sí, va ser el primer equip i bueno, vaig marxar i em van tornar a rebre molt bé, la veritat sempre m'han tractat molt bé, els hi tinc molt respecte, és un gran club i bueno, també ho està demostrant arribant a la final i ha competit molt bé durant tot l'any, la veritat que serà una final molt bonica.
1: Una final 50% per a cadascú, més o menys?
4: Bé, esperem, nosaltres tenim la confiança del 100% per nosaltres. Però bueno, sí, imagino que des de fora és un 50-50.
1: A priori no crec que hi hagi cap favorit, els dos partits des de...
4: No, no hi ha favorit, s'ha de guanyar el camp i fent bé les coses i... No, favorit, la veritat que no ho veig.
1: Què destacaries dels colomencs?
4: Bueno, és un equip, bueno, jo crec que juguen un futbol molt bo, entre ells es coneixen, ofensivament és un equip molt fort i sobretot jo destacaria sobretot la fase ofensiva que tenen. Sí que és veritat que tenen jugadors amb moltíssima qualitat i com a grup i com a equip juguen molt bé tots, però destacaria la seva fase ofensiva, que és on hem de tindre més cuidado, perquè són molt perillosos.
1: Des de l'estadi de la FAF, aquest Futbol Club Santa Coloma Atlètic d'Escaldes, en una temporada important pel Jordi Aláez, recuperat ja de la lesió que va patir, va tornar als terrenys de joc a finals de l'any passat, i l'Atlètic va apostar per tu.
4: Sí, la veritat que bueno, estic molt agraït i clar que ja bueno, he comentat molts cops l'estat del seu moment, que va ser Dani, i amb Nacho també, amb el president, és una cosa que els he comentat, que jo molt agraït de ser un equip com l'Atlètic, que sempre lluita per estar dalt i tot, em va donar l'oportunitat de poder tornar, de poder jugar al meu millor nivell, i la veritat que molt content, molt agraït, i espero tornar-li al president i a l'estaf actual la confiança fent un bon partit i
1: amb un títol.
4: Portant-nos un títol.
1: Exacte. Sí. El Jordi, amb l'Atlètic d'Escaldes i amb la selecció, que ja has tingut també la teva quota de participació,
4: Sí, també des de que vaig tornar de la lesió, també sí, també és que estic molt agraït, la veritat, al món del futbol que em rodeja, estic molt agraït amb tots, tant amb l'equip actual, amb l'estat de la selecció, sempre em sento molt... que em transmeten molta confiança allà on estic, i la veritat que molt content, molt agraït i amb ganes de tornar tota aquesta confiança en pocs minuts i bon rendiment al camp.
1: En les pròximes setmanes hi haurà una nova llista per a aquests tres amistosos que disputarà el combinat de Coldo Álvarez. Veurem si, si el Jordi està dins d'aquesta llista. Tant de bo, no?
4: Bueno, esperem, esperem que sí. De moment ja porto, porto tot l'any que penso, penso una mica xolo. Partit a partit i setmana a setmana, i el que vingui, pues, pues a treballar-ho i a seguir. La veritat que aquest any és el principal, sumar molts minuts, guanyar confiança, tornar al bon nivell, i el que vingui, doncs benvingut sigui.
1: I el següent partit és aquesta final de la Copa entre el Futbol Club Santa Coloma i l'Atlètic d'Escaldes, i allà estarà Jordi Alaez. Jordi, gràcies per compartir uns minuts i molta sort per demà.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
6: Veiem que és, hem de seguir disfrutant aquests dos últims partits, disfrutar d'aquesta petita nostàlgia, que de veure com és una temporada per recordar, de fer-nos creure que hem fet una molt bona feina i que, evidentment, doncs, el futur dirà, i sobretot doncs, donar les gràcies als jugadors que han tingut aquesta temporada i que ho han fet, perquè són molt bona gent tots, estan molt predisposats a que la feina surti, i això s'ha vist.
1: Una temporada per recordar, paraules de Carles Manso, l'entrenador del Futbol Club Andorra. Passen 4 minuts de les 2 del migdia, i és que el Futbol Club Andorra jugarà el seu últim partit a casa davant el Ceuta un quart de 5 de la tarda diumenge. Un duel entre els dos equips revelació de la categoria, si menys no, s'enfrontaran, això sí, els dos dels pressupostos més baixos de la Lliga en aquest Andorra-Ceuta, que, com diem, tancarà la temporada en camp. Amb la salvació feta des de fa setmanes, Carles Manso ha assegurat en roda de premsa que la temporada és molt bona, passi el que passi, en aquestes dues jornades que resten, i ho valora com un èxit rotund el que ha fet el club, especialment a la segona volta. A més d'intentar superar el rècord històric dels 59 punts a la divisió de plata, el tècnic ha ressaltat per damunt de tot que vol aconseguir que la gent se senti orgullosa de l'equip, i probablement diumenge serà un dia emocionalment intens perquè serà l'últim partit davant l'afició. Manso ha volgut agrair a tots els jugadors l'esforç realitzat durant tot l'any i afirma que tots són molt bona gent. Tant és així que el factor humà segur que és el que més trobarà a faltar. El club ja està treballant en la planificació esportiva de la temporada vinent, però encara no s'ha reunit amb el cos tècnic per parlar el futur. Està previst que ho facin la setmana entrant, després de l'última jornada contra el Burgos, per establir els objectius que tenen fixats de cara al curs següent. Tot apunta que Manso continuarà la banqueta tricolor i tot el que no sigui això serà una sorpresa. L'entrenador ha confirmat, a més, els dos primers fitxatges de l'Andorra: Aaron Rodrigo, internacional procedent de l'Osca B, fill de l'exseleccionador David Rodrigo, i Saba Samushia, que ho digui bé, Saba Samushia, un jove georgià de 19 anys que arribarà del Rio Ave sub-23 portuguès.
6: I sí, en principi tant l'Aaron com el Saba pertanyeran a Futbol Club Andorra l'any que ve. Són gent amb dinamisme, gent amb energia, una mica el perfil com nosaltres estem fitxant i estem portant jugadors anys anteriors. I al final volem gent així, volem gent atrevida, gent descarada, amb un perfil ofensiu molt clar.
1: Ara sí, tanquem l'edició d'aquest divendres de la Kia Sports. Apuntar que Gael Alonso estarà disponible per diumenge. Apel·lació, li ha tret la cinquena targeta groga. Si serà de baixa, el seu company a l'eix de la defensa, Diego Allende. I bomba, Sergio Molina i Imanol són dubtes. Un quart de cinc, Futbol Club Andorra, Ceuta. Us deixem amb l'hora 14 Catalunya, amb Joan Bufill. Gràcies. Ens escoltem dimarts, perquè dilluns nosaltres fem pont aquí a Esports a segons d'arribar a les 2:07 del migdia. Gràcies per escoltar-nos. 102.3 serà Andorra.
7: Dos primers concerts del total de 14 que farà la península Ibèrica fins a mitjans de juny. Els pressupostos catalans de 2026 comencen la seva tramitació al Parlament perquè s'aprovin al juliol, amb els vots d'Esquerra i els Comuns.
8: Hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns. Nosaltres estem satisfets d'aquesta negociació, una negociació, insisteixo, exigent i que millora el pressupost.
7: El text que ha presentat avui el govern de Salvador Illa és gairebé calcat al de fa dos mesos, quan aquests partits no hi van donar suport. Les accions de la catalana Puig es desplomen un 14% a la borsa. Fa dos mesos que havien començat a negociar una fusió amb la multinacional Estée Lauder, però en les darreres hores s'han trencat les converses. Farem la radiografia del sector de la cosmètica a Catalunya, que dona feina a 18.000 persones de manera directa. Els veïns dels barris de Collblanc i la Torrassa, l'Hospitalet, fa mesos que conviuen amb baralles i sorolls per culpa de locals que estiren les seves llicències de bar per acabar fent de discoteques o d'afters.
9: Per la nit estan oberts, tenen els vidres així com mig translúcids, que només es veuen des de fora, només es veuen llums de colors. I això ja, doncs, ja et dona el senyal, no? No pots veure el que està passant a dins i tenen obert fins les tantes.
7: L'Ajuntament proposa canviar la llei catalana que regula aquest tipus de llicències perquè els sigui més fàcil poder-los tancar, una mesura que també serviria per altres municipis i zones amb el mateix problema. I anem a Oslo, on ja hi és el Barça femení per la final de la Champions de demà contra l'Olympique de Lyon. Ana Palet, última hora.
10: Amb l'objectiu de guanyar la quarta, les jugadores del Barça descansen ara a l'hotel de concentració abans d'anar cap a l'Ullevall Stadion, l'escenari de la final, 28.000 espectadors, totes les entrades venudes. Allà s'entrenarà el Barça a 4:45, última sessió abans de la final contra l'Olympique de Lyon, amb el principal dubte d'Irene Paredes. Té una sobrecàrrega muscular, veurem si està o no per ser titular.
7: També som a Girona. 3 hores després, els de Mitchell es juguen continuar a primera, demà a les 9. Àlex Luna, què ens pots explicar?
11: Hola, Joan, bona tarda. Què tal? Doncs el que et puc explicar a última hora és que a mesura que passen les hores, el que serà permanent, parlant de permanència, són els nervis i la tensió, perquè comencen a pujar. Tot i així, optimisme al Girona, tant a la ciutat com a l'aficionat, com al club, per poder tirar endavant aquesta final davant l'Elx, que només deixaria els de mitja a la primera divisió aconseguint una victòria.
7: També us explicarem els efectes econòmics per la ciutat de Girona. Hi ha 35 milions en joc si l'equip baixa a segona. Tot això en un cap de setmana llarg a la vista. Per molts, mitja Catalunya no treballarà dilluns. A Barcelona, Badalona, Hospitalet, Santa Coloma, s'espera que 600.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea de Barcelona, així que els Mossos ja s'estan preparant per amb més d'un miler de controls. Anem a fer un cop d'ull a les carreteres. Fins ara, que Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments arrencada l'operació sortida de segona Pasqua, destaquem i ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha un tram de retencions en sentit nord, en sentit Barcelona, i també aturades des de l'altura de Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. No ens movem d'aquesta autopista P7 perquè a l'altura de Barberà del Vallès hi ha retencions en els dos sentits de la circulació. També dels accessos del Vallès, aturades a la C-17 entre Parets i Mollet, i també la C-58 entre Montcada, Reixac i el Nus a la Trinitat. Situació viària també força complicada a la ronda de dalt de Barcelona, a la B-20, amb aturades entre l'altura de Pedralbes i la zona d'Horta en els dos sentits de la circulació. De moment això és tot. Bona tarda.
7: Bona tarda i gràcies. I això amb quin temps? Perquè tot i que per dates encara no toqui, ja és estiu, Jordi Carbó.
13: La setmana acabarà amb temps de ple estiu arreu de Catalunya, bàsicament sol i moltes hores de calor. Avui la temperatura torna a pujar més que ahir i en breu les màximes se situaran al voltant dels 25 graus arran de costa, aquí és on menys pujarà. Les zones fins i tot amb alguns núvols o bancs de boira, sobretot aquest vespre i a la Costa Brava, però també amb molt de sol. A tot l'interior, per litoral i també a les valls del Pirineu, màximes properes als 30 graus, als 35 a la Vall de l'Ebre, a l'interior, també a la Conca de Tremp i al Pla de Lleida. Durant la tarda, la marinada bufarà moderada, forta la pròxima nit al sud de Lleida i interior de Tarragona. I el cap de setmana, més del mateix, algunes nuvolades al Pirineu, però amb xàfecs molt localitzats. En general, sol i calor.
7: Tècnica Guillem Arnal, producció Andrea Villòria. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
7: Què Què tal? Bona tarda. Aquest és el so de milers de fans que ja omplen els accessos a l'Estadi Olímpic. Amb cua ja de matinada per poder tenir la millor ubicació, els que tenen entrades a pista, i disfrutar del primer concert de tota la gira europea de Bad Bunny. Aquest concert és a les 8 d'aquest vespre. La Gemma Alegria està tot el matí a la muntanya de Montjuïc. Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
15: Hola, Joan, bona tarda.
7: Has estat aguantant un sol de justícia, sí. Temperatures fregant els 30 graus, que és el que també estan aguantant tots aquests centenars de fans. Entre avui i demà han de ser uns 110.000 els fans, les persones que veuran a Bad Bunny abans de fer després 10 concerts més a Madrid. Molta gent que també suposo que ha vingut de fora de Barcelona perquè la gira es concentra en molt pocs llocs, no?
15: Sí, de fet, Bad Bunny només actuarà avui i demà a Barcelona, concretament ho deies, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per això, molts dels fans que avui el veuran venen d'altres llocs més enllà de Catalunya, venen de Mallorca, de Colòmbia, del Perú.
16: Yo estudié aquí en Barcelona, ahora está en Mallorca y nada, pero me paso mucho por Barcelona.
17: Yo soy de Perú, ella también.
18: Sí,
17: ella,
18: también.
17: Bueno, ella es nacida aquí.
18: Nosotros somos de Mallorca.
15: Tots ells han viatjat expressament fins a Barcelona per veure Bad Bunny. Alguns fa més de 10 hores que fan cua entre parasols, cadires de càmping, jocs de cartes i alguns apunts de la universitat.
19: Botelles d'aigua, per aigua també pot sol, amb un suc de poma, per si mos feia ganes.
20: Ara estàvem jugant aquí a cartes, però bueno, ens hem portat
15: per estudiar. I vestits, això cal destacar-ho, Joan, especialment per l'ocasió, amb samarretes personalitzades, botes cowboy tot i la calor i moltes, moltíssimes banderes de Puerto Rico.
21: Les samarretes personalitzades, en plan les típiques de béisbol de Puerto Rico, perquè aquest any també estaven amb el boom de guanyar amb béisbol i tal.
22: Coño, me inspiré mayormente en lo que luce así, Adidas, conjuntos Adidas, así como lo que básicamente luce.
7: Aviam si en trobo jo alguna abans d'anar al concert avui, que també m'agradaria. Els fans, molt organitzats, s'autoorganitzen entre ells, s'han repartit números per saber qui és el que fa més hores que espera per poder entrar a l'estadi.
23: Me tienes que preguntar quién es el 31 y ahí ya te pones ahí en medio.
7: Com s'ho estan fent, Gemma, amb això dels números?
15: Doncs amb retoladors permanents i braçalets. M'explico. A primera hora del matí, l'organització ha demanat a un dels fans, un dels primers a arribar a les portes de l'estadi, que numerés amb retolador permanent les persones que ja feien cua per aconseguir un braçalet. Aquest braçalet ha permès als primers 380 marxar de la cua i tornar just abans del concert, evitant així per alguns les hores d'espera.
24: En principio esto es para que la gente no se cuele y también porque la organización me ha dicho que haga esto para que...
15: És l'organitzador de la cua. També hem parlat, Joan, just després d'aconseguir el braçalet, amb la Camila, una noia colombiana que és molt, molt fan de Bad Bunny.
25: Explica'm d'on vens i per què ets aquí.
26: Vale, bueno, jo sóc de Colòmbia, però he viscut tota la meva vida a Barcelona i, bueno, sóc aquí perquè sóc superfan de Bad Bunny, m'encanta. Jo crec que el vaig començar a escoltar més a la pandèmia, quan va treure les cançons de... les que no iban a salir, i llavors des d'allà el segueixo molt, m'agrada molt les seves cançons, també tot el que reivindica, el seu estil també, doncs per aquest motiu. I realment mai havia anat a cap concert d'ell i realment he aconseguit entrades gràcies a un amic meu que es va connectar i va poder aconseguir entrades, perquè jo també vaig connectar i era impossible. O sigui, es van esgotar super, super ràpid.
15: Per això et volia preguntar com vau aconseguir les entrades a través d'aquest amic, dius,
26: sí, d'un amic que li vaig dir, porfa, connecta-te, i ell estava corrents, o sigui, estava corrents tipus fent footing, i es va connectar super ràpid i va ser com al 8.000. I va aconseguir entrades molt ràpid, la veritat.
15: No has vingut sola i al concert d'aquesta nit tampoc hi aniràs sola. Explica'm amb qui, explica'ns amb qui has vingut o hi aniràs.
26: Vale, jo he vingut avui amb el meu cosí, que també ve just de Colòmbia, que ha vingut a estudiar aquí un màster, i també vindrà la meva germana amazona i dues amigues també.
15: Has estat aquí a primeríssima hora per aconseguir el famós braçalet.
26: Exacte.
15: Que l'has aconseguit?
26: Sí, l'he aconseguit. El meu pla era venir al 6 de matí, però m'he dormit una mica. Llavors he arribat a les 8 del matí i per sort encara quedaven bastants i no sé, supercontenta.
15: Has pensat, hi ha molta gent que s'ha vestit d'una manera especial, no sé si tu també tens pensada alguna manera de vestir pel concert d'aquesta nit.
26: Sí, jo tinc també ja un outfit preparat, una mica inspirat en l'últim àlbum de Bad Bunny, i bueno, no sé, espero que em pugin a la caseta. Tinc moltes esperances, jo crec, també. Sí.
15: I del concert d'avui, l'última, què esperes del concert d'aquesta nit?
26: La veritat, no sé, com gaudir molt, ara estaré amb el meu cosí, també, passar-m'ho superbé. M'agradaria que cantés 120 en la seva cançó especial, però bueno, i també veure altres artistes, que suposo que va portar la Rosalía, o potser l'Arcàngel, no sé, sobretot gaudir molt.
15: Camila, moltes gràcies.
26: Moltes gràcies a tu, que vagi bé.
7: I Gemma Alegri també, gràcies per la feina avui a l'Estadi Olímpic, que vagi bé.
15: A tu, Joan, fins ara.
7: Aquesta tarda a les 7 al Balcó amb l'Anna Puigvoltes el començarem des d'allà. Parlarem de Bad Bunny, de per què tothom parla dels seus concerts, per què és l'artista més escoltat a casa nostra. De fet, no ve ni a Catalunya ni a Espanya des d'abans de la pandèmia. No havia fet cap gira per Europa des del 2019. Llavors va visitar Barcelona. El Sónar el va programar com a cap de cartell. I un parell d'anys abans, atenció, Bad Bunny va fer gira de discoteques catalanes. Si ara el veuran fins a 110.000 persones, 55.000 per concert, a 300 euros l'entrada, el 2017 va actuar davant de, com a molt, 1.000 i pico persones, a uns 20 euros l'entrada.
0: Este de Girona, esta noche los veo en Sala La Mirona, Bad Bunny Baby, la nueva religión, continuando mi hero tour, así que...
7: Això era un divendres del mes de setembre del 2017. Bad Bunny, a Sal... Va actuar a la Sala Mirona i també va actuar una altra de Girona, Eufòria Latina, on li van regalar una samarreta de l'equip de futbol del Girona a pocs mesos de que pugés a primera. I on va dur la samarreta del Barça va ser en una altra visita d'una altra discoteca aquell mateix any 2017 a la Sala Biloba de Lleida. Si avui molts han pagat 300 euros de mitjana per l'entrada, llavors el van poder veure per 15 euros. Potser avui veurem si torna a donar suport Bad Bunny a alguns d'aquests equips. Ara són les 2:18.
14: Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Més coses. La imatge política del dia avui és al Parlament. El president de la cambra, Josep Rull, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, fent-se la foto dels pressupostos del 2026. El president Salvador Illa i els consellers han aprovat el document aquest matí i ara l'han enviat a la cambra catalana perquè comenci la seva tramitació parlamentària. Això mateix va passar fa dos mesos, però ara la diferència és que el govern de Salvador Illa sí que té tancat el suport d'Esquerra i els comuns.
2: Uns pressupostos que ens donen estabilitat, que mostren la fortalesa de la majoria progressista al Parlament i que contrasta amb la no aprovació de pressupostos en altres territoris propers i, per tant, per nosaltres doncs, és una satisfacció poder presentar uns pressupostos.
7: El ple en què s'aprovin definitivament ha de ser el juliol, però si mirem els números, són els mateixos que es van presentar fa dos mesos i que llavors Esquerra i els comuns van rebutjar, Xavier Balló.
3: El pressupost és essencialment el mateix, més de 49.000 milions d'euros. La distribució per conselleries, exactament la mateixa. Ara bé, fa tres mesos el govern ja va calcular que tindria un marge de gairebé 900 milions, que per dir-ho d'alguna manera va deixar en blanc per poder adjudicar les peticions que els fessin comuns i sobretot Esquerra Republicana. I això és el que ara han fet. La major part d'aquests diners són addicionals, provinents de la major recaptació que a hores d'ara ja es preveu tenir durant aquest any. El que han fet els pactes polítics d'aquesta setmana, per tant, és omplir aquesta provisió que havia fet el govern, per exemple, amb els 21 milions destinats a enfortir l'Agència Tributària Catalana o 100 milions pel Pla de Pobles. Pel que no s'ha reservat de moment ni un sol euro, és pel que pugui costar un possible pacte amb els professors.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges.
3: La consellera Romero ha donat per fet que si s'arriba a una entesa ja faran mans i mànigues amb més ingressos o reprioritzant partides per atendre-ho.
7: L'oposició, justament el que critica, és que aquests pressupostos de 2026 arribin al mes 7 de l'any. Una pèrdua de temps per acabar aprovant el mateix text que fa dos mesos, diuen. Laura Pons.
4: Els portaveus de Junts, Partit Popular i CUP critiquen que els han fet perdre el temps, asseguren que el pressupost de fa dos mesos és pràcticament igual que el d'ara i que per això, diuen, no calia fer tot aquest teatre.
5: Són exactament els mateixos.
6: Tres mesos de fum, tres mesos de teatre i tres mesos de presa de pèl.
18: Uns pressupostos de compromís per allargar la seva vida com a partit, però no per millorar descaradament la vida dels catalans.
4: Són Salvador Vergés, Juan Fernández i Laure Vega. Fa dos mesos no es van poder tirar endavant els comptes per la falta d'acord amb Esquerra. Ara que Illa ja té els suports lligats, es calcula que la primera setmana del mes de juliol el Parlament ja donaria llum verd dels pressupostos a l'espera del que pugui passar amb els partits de l'oposició. Avui, el Partit Popular ja advertia que podrien portar els números que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns al Consell de Garanties Estatutàries.
6: Hi ha determinades disposicions addicionals que haurem de mirar amb lupa.
4: Un òrgan que té un màxim d'un mes per pronunciar-se. Si això passa, els comptes s'aprovarien més enllà del 2 de juliol, que és la data que hi ha ara fixada al calendari.
7: I des d'aquest migdia, a les 12, el Departament d'Educació i els sindicats tornen a estar reunits per intentar arribar a un acord que permeti desencallar el conflicte amb els professors. Aquest cop, segons fons presents a les converses, sí que s'està parlant de sous. Aquest matí els sindicats que van signar el pacte amb el Departament d'Educació carregaven durament contra la resta els convocants de les vagues i sobre una altra vaga ha quedat desconvocada la de Rodalies, prevista per dimarts que ve 27 de maig i també pel 5 de juny, que coincidia justament amb aquestes noves aturades dels professors. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord a l'empresa i els maquinistes, recordem, que reclamaven la contractació de més revisors i millores salarials.
1: Hem desconvocat les aturades a Rodalies de Catalunya després d'arribar a un acord amb l'empresa. El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries.
7: Dos minuts i tornem.
8: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
9: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
10: No et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles,
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Quina raó mou el teu món?
12: Lo futur del Pere.
13: Algun dia tenir el meu propi piset.
27: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
28: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
30: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
14: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Són les 2:24. Les accions de Puig avui s'han desplomat un 14%. És el gegant de la cosmètica, de les colònies, amb seu a Hospitalet i l'última firma catalana que ha entrat a l'IBEX 35. Fa dos mesos que havien començat a negociar una fusió amb la multinacional nord-americana Estée Lauder. Però en les darreres hores s'han trencat aquestes converses. Què ha passat, Vol Valero?
31: Sí, a finals de març les dues companyies van confirmar que estaven negociant una fusió per crear un gegant de la cosmètica capaç de competir amb grans grups com L'Oréal. Els dos grups tenen negocis complementaris, Puig més enfocat als perfums, amb marques com Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier o Rabanne, i en canvi Estée Lauder amb més pes de la cura de la pell i el maquillatge. Era una operació complexa, les dues empreses no han trobat l'encaix i ahir, a última hora de la nit, van anunciar que donaven per acabades sense acord les converses i que continuaven els seus camins en solitari. Ara mateix Puig ho està pagant a la borsa, està perdent tot el valor que va guanyar quan es van anunciar les negociacions. Durant les converses de fusió, les accions van arribar a un pic de 18 euros, però ara tornen a estar a poc més de 15. Des de Puig asseguren ara que s'enfocaran a créixer al mercat de la bellesa premium. El grup té més d'11.000 empleats de tot el món i l'any passat va assolir unes vendes valorades en 5.000 milions d'euros.
7: És, de fet, una companyia la més gran d'un sector de la cosmètica i els perfums, amb molt de pes a l'economia catalana. Dona feina a 18.000 persones de manera directa.
31: Les empreses catalanes són responsables de la meitat de les exportacions espanyoles d'aquest sector. En total, les vendes a l'estranger l'any passat van superar els 5.300 milions d'euros, segons un informe d'Estampa, l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. Òscar Mateo, director de Coneixement i Estudi de Mercat, defensa que el sector creix tot i la incertesa econòmica global.
32: Lo que desde luego está demostrando esta industria es su enorme resiliencia, que se manifiesta creciendo tanto en el mercado interior como en el exterior, pese a las tensiones comerciales con subidas arancelarias que estamos teniendo, más dificultades logísticas derivadas a conflictos.
31: A Catalunya, gairebé un 90% de les companyies del sector són pimes.
7: I anem ara a l'Hospitalet, on fa temps que els veïns, sobretot a Collblanc i la Torrassa, denuncien sorolls i baralles al carrer vinculats a alguns locals nocturns. Són establiments que aprofiten la llicència de bar o restaurant per allargar l'activitat fins la matinada o que fan veure que serveixen esmorzars però acaben de fer fent afters. Martí Oliver, tu has parlat amb ells.
0: Sí, els veïns ens han situat una quinzena de locals que han anat heredant llicències, algunes dels anys 80, i que, segons el veïnat, són fàcils de reconèixer. Tenen els vidres translúcids perquè sigui més difícil veure què hi passa a l'interior, llums estroboscòpiques a dins i, sobretot, hi serveixen begudes alcohòliques.
2: Tot sovint, doncs, si han d'estar tancats a les 3, doncs, tothom que vulgui fer la festa entra a dins, baixen persiana, segueixen la festa dins.
15: Surten al carrer, criden, anar i vindre, patinets de tot això.
0: I tot això, diuen l'Helena i en Jaume, de l'associació Stop Degradació Collblanc-Torrassa, desemboquen conflictes fora dels locals ja de matinada. Ho corrobora Fernando Barruz, de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet.
16: Hace que en estos espacios se generen conflictos, que haya actividades irregulares y temas de salud pública, consumo y sustancia de estupefacientes o de bebidas alcohólicas.
0: En alguns casos, d'aquests incidents han acabat en ferits per arma blanca o tirotejos. Per tot plegat, els veïns demanen mà ferma a l'Ajuntament i que facin més inspeccions.
7: Per això, de fet, l'Ajuntament de l'Hospitalet demanarà canvis a la llei per poder-los tancar, i com que el que passa en aquest barri també pot passar en d'altres, segons ha pogut saber Ser Catalunya, els socialistes d'aquesta ciutat ja s'estan movent per demanar canvis a la llei catalana que ho regula, canvis perquè els tancaments es puguin fer d'una manera més ràpida. I ara anem pels esports. Un dia i mig que el Girona s'ho jugui tot per continuar. Primer anem a saber l'última hora de cara a aquest partit. Demà a les 9, Àlex Luna, bona tarda. No podem escoltar l'Àlex Luna. En aquest cas, anem a parlar dels efectes econòmics que pot tenir la permanència o no del Girona a primera després d'aquest partit contra l'Elx. Hi ha 35 milions d'euros en joc per la ciutat. Marta Altimir.
17: La permanència del club a primera divisió s'ha convertit en també una qüestió econòmica. Segons una previsió de l'Ajuntament feta a partir d'un informe de la Cambra de Comerç, els 35 milions que perdria la ciutat i la demarcació es divideixen sobretot en tres grans àrees. La més afectada, l'hostaleria, la restauració i el comerç. Es calcula que el Girona primera els ajuda a facturar entre 8 i 10 milions directament per cada temporada. El segon serà la promoció de la ciutat, la Costa Brava o els Pirineus gironins. L'impacte en promoció turística s'enfila als 16 milions d'euros. I per últim, el que s'anomena efecte transferència, que serien els ingressos televisius o els patrocinis, deixen un valor de 11 milions d'euros a la ciutat per any.
7: Partit importantíssim, demà a Girona a les 9, 3 hores abans a Oslo, el Barça femení amb la final de la Champions contra l'Olympique de Lyon. Anem fins allà, Ana Palet, bona tarda.
19: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lyon, que dirigeix l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez. Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i, malgrat que ella se sent preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i, per tant, el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'alta mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda torn pel darrer entrenament, el del Barça, a 4:45 de la tarda, a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
7: Podreu seguir tot en una programació especial de Ser i Ser Catalunya que podeu trobar a l'app de la cadena Ser, seleccionant Ser Catalunya com a emissora preferida. Que vagi bé.
20: Hora 14. En la Ser. Con Javier Casal.
21: 2:30, 1:30 en Canarias. Y antes de nada, al inicio del fin de semana, la que va a ser sin duda la noticia de estos dos próximos días, con permiso de la imputación de Zapatero: el tiempo, el calor, los termómetros que hoy ya superan con creces los 30 grados en muchos puntos de España.
22: Si estás un ratito del sol ya te estás quemando, te empiezas a quemar. Sí. 30 grados creo, fácil, sí. Ya.
23: Tomar agua. No es
21: poner. Hay dos cosas que llaman la atención en esta primera ola de calor de la temporada. Las noches tropicales, que no son habituales en mayo, y luego está el calor que van a sufrir los que viven o los que se vayan al norte. Ourense va a rozar los 40 grados un 22 de mayo. Alameda de Santiago de Compostela, Íñigo Caínzos, y otro fenómeno poco habitual en Galicia, ¿no? La calima. Íñigo, ¿qué tal? Buena tarde.
1: ¿Qué tal, Casar? Buenas tardes. Sí, el anticiclón ya ha llegado con calima, llega todo este fin de semana a Galicia con esta masa de aire africano que va a empeorar la calidad del aire y que ha obligado a la Xunta a activar el protocolo de actuación ante la presencia de estas partículas en suspensión. De momento se nota al mirar al cielo, debería estar azul y no lo está, se ve blanquecino con neblina, incluso dificulta un poco el paso del sol, se nota ya desde primera hora de la mañana. Las autoridades recomiendan que en caso de que la calidad empeore se cierren ventanas, no hacer deporte y a las personas que son más vulnerables con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mayores, niños, embarazadas, pues que tengan cuidado y que usen mascarilla. Como dices, suben mucho las temperaturas. A estas horas en Santiago tenemos ya 26 grados en subiendo. En Ourense pueden rondar esos 40 grados. Aquí, en la capital gallega, la Alameda está poblada de gente, los chavales saliendo del instituto y las terrazas de los bares, como te puedes imaginar, a tope aprovechando esta primera ola de calor antes del verano.
3: Alerta ya ante el riesgo de incendios. Ahí, recordemos, 6 comunidades en alerta. Sevilla va a llegar este viernes a los 37 grados. De modular el discurso inicial sobre un caso de Loufoire en la imputación de Zapatero a verbalizar abiertamente que no hay persecución judicial y a defender una justicia que trabaja de forma independiente. El PSOE baja el pistón. Bueno, en realidad confirma y reitera su marcha atrás en una semana que empezó el martes con Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, escribiendo en redes aquel "no pasarán" y que termina con Bolaños diciendo que la justicia trabaja sin injerencias.
4: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación. Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia y por tanto ahora es el tiempo de la justicia y el tiempo de seguir trabajando para ver dónde acaba esa investigación.
3: No pararán a estas palabras de Bolaños. El próximo paso, conocer el contenido completo del sumario y ver si la investigación aporta nuevas pistas sobre la trama de tráfico de influencias y si esa trama logró o no penetrar en el Consejo de Ministros para que se aprobara el rescate de Plus Ultra en pandemia.
5: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
3: Por tanto, compás de espera político, aguardando el contenido del sumario, la declaración del día 2 de Zapatero y también las posibles nuevas imputaciones que se vayan a sumar en los próximos días. Ya digo que esa confianza del PSOE en Zapatero circula en paralelo a ese sentimiento de conmoción y al desconocimiento sobre hasta dónde puede llegar esta trama y los nuevos actores que se puedan incorporar. De momento, y en este sentido, precisamente la SER ha avanzado esta mañana que la Audiencia Nacional mantiene otra investigación paralela al caso Plus Ultra. Es otro caso de tráfico de influencias y que en este caso señala a esta compañía aérea que logró el rescate en pandemia por parte del gobierno, es decir, que a las dudas sobre si Plus Ultra cumplía o no los criterios para ser rescatada por el gobierno se suman otros, digamos, asuntos turbios que pueden añadir nuevos personajes a la trama principal, a la trama por la que, recordemos, ha sido imputado todo un expresidente del gobierno. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una investigación incipiente porque la UDEF todavía está midiendo el alcance y el grado de implicación de los investigados. Nombres que se guardan por ahora con la máxima discreción. La UDEF todavía está recabando indicios para acotar esa nueva vía de investigación. Unas pesquisas que están bajo secreto, una pieza separada de la Audiencia Nacional relacionada con un delito de tráfico de influencias que implicaría a nuevos personajes, altos cargos a los que las empresas de la red pudieron tocar gracias a que tiraron de contactos pagando supuestamente para conseguir acceso a otros funcionarios. Todo siempre bajo la sombra de Plus Ultra y de las empresas en la órbita de Julio Martínez.
3: Tenéis todos los datos en cadenaser.com, investigación en fase incipiente, nos dice Bañuelos, al igual que la trama principal de la que, ya digo, nos queda por conocer mucho el alcance o el papel que pueden jugar en todo esto dos personajes más. El primero, Ábalos, que en conversación con el programa de Javier Ruiz en Televisión Española, reitera que él no tiene ninguna vinculación con el rescate de Plus Ultra, que se enteró ese día cuando el asunto llegó al Consejo de Ministros, que intentó avisar a Pedro Sánchez de que no era pertinente y que ha acusado a Zapatero de haberle puenteado para gestionar ese rescate directamente con miembros de su ministerio, como el entonces secretario de Estado Pedro Saura. Ábalos apuntando desde la cárcel. Esto dice Ábalos, pero lo que dice Ábalos, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: José. Lerma, no encaja, ¿no?, con unos mensajes que el propio Ábalos se intercambió en su día con Saura.
8: Sí, el que fuera secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos desmiente Casal esas afirmaciones que el exministro ha hecho desde prisión a Televisión Española. Saura asegura que no ha recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente Zapatero ni de ninguna otra persona en relación con Plus Ultra y con la participación del departamento que dirigía con ese expediente. Un proceso que dice se desarrolló con total independencia y rigor, exactamente igual que el resto de ayudas a las demás compañías aéreas. Hoy Ábalos, desde prisión, se desmarca de la concesión de ese crédito. Dice que nadie se dirigió a él para reclamárselo y ha acusado a Zapatero de puentearle y de presionar al que era su número dos, a Pedro Saura. Pero esa versión de hoy no coincide con la que reflejan unos mensajes que se intercambió con el propio Saura y que fueron publicados por el diario El Mundo hace unas semanas, en la que ambos hablaban sobre ese rescate. Pedro Saura le dice a Ábalos que, en su opinión, hay que advertir al presidente del gobierno de que tiene que suspender el proceso, y Ábalos se niega. Dice que eso sería indisponerse con Hacienda. Así que esa versión que aparece reflejada en los mensajes no coincide con la que hoy da en su entrevista a Televisión Española.
9: Versiones que no encajan. Ábalos, por un lado, y el otro personaje a seguir muy de cerca es el empresario amigo de Zapatero, el empresario de Análisis Relevante, por empresa por la que se canalizaban los pagos de las comisiones a la familia Zapatero, Julio Martínez Martínez, que está por ver en qué dirección se mueve a partir de ahora Isabel Vega. Es decir, si finalmente Martínez no termina siendo una especie de Aldama, ¿no? Es decir, que pueda ser un colaborador interesado de la justicia en esta investigación. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, porque la investigación sitúa en el centro a Zapatero, pero nada se entiende sin la figura de este empresario de Elda. Consta con cargos activos en una veintena de sociedades y fue detenido el pasado diciembre por blanqueo de capitales y con 300.000 euros en efectivo en casa. Entre esas sociedades está, como ya es sabido, Análisis Relevante, la consultora constituida en febrero de 2020, que la investigación define ahora como una pantalla. Pero también está Martínez detrás de la sociedad offshore en Dubái, creada en teoría para recibir un 1% del rescate y que el juez atribuye a una instrucción de Zapatero. En manos de Martínez está así rebatir o confirmar este y otros indicios que señalan al expresidente, sobre todo si, como indican

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
7: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
8: Sí.
7: Ponga el PIN.
8: No, póngalo usted, 4504.
9: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
10: Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética.
11: 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
12: Què tal? Bona tarda a tothom. Sigueu un divendres més. Molt benvinguts al rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de l'escriptor i guionista Albert Espinosa, també del gerent de l'Associació dels Amics de la Rambla, en Xavi Massip, del músic Adrià Barbosa i de l'expert en comunicació política Toni Aire, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
13: L'Ai no parla mai, l'Ai no en dice mai niente.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, rebobinem el llapis de memòria.
13: Ha bisogno d'affetto e pensa que el mundo non sia solo questo.
4: Amb Jordi Manau.
13: Non

0: El Toni Aira és periodista, professor universitari, escriptor i tertulià. I en totes les seves facetes explota els seus coneixements polítics, ja que el Toni és tot un expert en comunicació política. De fet, el Toni és un apassionat de l'univers polític des que pràcticament no aixecava un pam de terra i al llarg de la seva trajectòria també ha sigut assessor d'alguns partits. En fi, ja ho veieu, política, política i més política. Un món que l'apassiona fins al punt, com diu ell, que no sap on acaba l'oci i on comença la feina. I mira, parlant d'oci i de feina, aquesta cançó que està sonant de la italiana Nada està relacionada amb una sèrie que el va enamorar i que d'alguna manera també té a veure amb la política i sobretot amb el poder. Què, voleu saber quina sèrie és? Doncs estigueu atents, que ja mateix el Toni Aira ho revela. Tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Sense un perquè de la italiana Nada és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara avui en dia. Em miro moltes i, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law. I després, a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions, l'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no? I que no es passa per la cabeza, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé. Ell no era científic, però entrevistava molts científics. Feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arriba és que, no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional. És que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona, no? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat...
0: Tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades... Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit, que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés, i quan ja has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que tu estàs passant bé, t'estàs divertint, i l'altre diu, sí, i li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, condiciona, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. vivim una societat de les percepcions, també, no? De la, algú dirà de les aparences, i tan pitjor, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca, i la gent, això ha passat, molts, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo sí. que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor sí. assessora. Exacte. Això tenim clar, però això a efectes pràctics què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques dels, diguéssim, les estrelles del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa, que es deia. Llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maror sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants, o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maror. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament al món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit, i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic, seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això, és a dir, jo, on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més...
0: Es pot saber que has assessorat o això no s'explica?
1: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser el de la Pompeu Fabra...
0: Aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? I vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
0: Perquè... En parlarem del Joan,
1: d'acord,
0: de la porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si te reclamen o et proposen fer muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que dius tu ara, tu has d'explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera. No?
0: Que pel que estàs dient de partit que està acabant...
1: Això
0: és Junts, el
1: Partit Demòcrata, no? Era Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts, sí, va, correcte.
0: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era, que era de Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat Emili Pico Criòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, eh? És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo, o el Ferran Requejo. És a dir, era una llista en què van dir la llista del president, que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no?, molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... o ultra o sectària.
0: Però tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer a tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta...
1: Però
0: o...
1: potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada, en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires al Parlament i no passa res.
0: Però això és la llei del pèndol, no? Estava amb l'oasi català, el mambo, el balneari, o sigui que d'aquí una temporada
1: ens toca doncs mambo
0: tindrem embalat aquí.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de l'Albert Espinosa, del qual crec que no calen gaires presentacions perquè qui més qui menys tothom el coneix. Ja sabeu, escriptor, creador de sèries com Polseres Vermelles, i malauradament l'Albert també és conegut per la seva salut, ja que des de ben petit ha hagut de conviure amb el càncer. I precisament amb la cançó que està sonant, és a dir, amb Runaway d'Elvis Presley, marxem cap a la infància de l'Albert.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí, que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que em cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, en Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Mm? Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot.
1: I, bueno, això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua, que encara conservo, de l'Elvis. Amb la qual cosa, sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis. I crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues... com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Ja són els seus protectors,
1: i Julio,
0: no?
1: I Julio està viu, també. Pues poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de Valver, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no ve Julio, segur que vinc. És el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans, cinc.
1: Sí, sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: no?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, bueno, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius, ho sento? No. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé, t'ho prometo.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo tu porter, eh?
1: Sí, sí, porter de futbol sempre, sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia i sí, sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol. Però, bueno, va ser un d'aquells moments preciosos i a part estava el meu pare i ja vaig veure com va posar els ulls igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No. No, no, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vas tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit, i em va dir com vols el monyó, i dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts, I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és important que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com ara el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar... el nano de Poca
1: Set. El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu
1: i...
0: creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara
1: jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Mama està a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva. I recordo que el vaig trucar i li vaig dir, jo vull que el No me pides que te bese la facis tu... I em va dir, és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina. I ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie. I curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons, però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital, pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill, a qui li han tret una cama, vull dir...
1: Bueno, és complicat. Jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que és com els pares del Dylan, no? Com ho porten? Complicat, i la meva mare pues, ho portava bastant, bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans. Quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que, bueno, estaven preparats. Però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu, ara t'explicaré què em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què l'ha viscut que nosaltres, perquè et són unes ganes de viure brutals.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Rambla de Quimi Portet és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla de Barcelona, en Xavi Massip. I és clar, si el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla inclou entre les seves cançons la Rambla de Quimi Portet, potser, i només potser, és que volia xerrar una estona sobre què serà.

0: La Rambla de Quimi Portet sonant el llapis de memòria perdó, del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Una cançó publicada l'any 1997, és a dir, gairebé fa 30 anys, en la que el Quimi ens parla d'un mico que balla sobre d'un pal, d'un home resant a un déu superior amb un nas de cartró i sobretot d'aquell ramet de flors que ens comprarà. Xavi, 30 anys més tard, què queda d'aquest ecosistema de la Rambla que ens descriu aquí el Quimi Portet?
1: Segueix quedant moltíssima cosa. La Rambla segueix sent l'espai de la ciutat on pot passar qualsevol cosa. I, de fet, passa
0: això
1: qualsevol cosa.
0: Això és en positiu i també en negatiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això jo vaig escollir aquesta cançó, perquè recull molt bé l'esperit del que ha sigut i del que és la Rambla. És aquest esperit de l'espai on lo important també és la gent. I la gent que fa coses. La gent que et sorprèn, la gent que va comprar les flors. Jo crec que la Rambla, una de les coses importants que abans parlàvem, és la gent. I la gent és molt important dins la Rambla, perquè tots els barcelonins i barcelonines, i segurament també molta gent de Catalunya, té el seu record particular o la seva història particular amb la Rambla. Al final, el que fa aquesta cançó és recollir unes quantes d'aquestes petites històries que passen cada dia a la Rambla. Però hi ha qui se'n recordarà de quan l'avi el portava a les golondrines. Hi ha qui, per exemple, la meva mare, el seu pom del dia del casament, el ram de flors, se'l va fer la Carolina de la Rambla.
0: Flors Carolina,
1: una parada que encara avui, ara no la tenim a la Rambla perquè estan a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla, estaran uns mesos més i després tornaran a la Rambla, però segueixen sent les floristes de la Rambla. I hi ha moltes històries relacionades amb l'adolescència, les primeres vegades que sorties, o les primeres vegades que sorties quan anaves de nit a la Rambla, al Raval.
0: El Fellini, me'n recordo.
1: Clar, cada algú té les seves històries, però algunes són això, de quan eres petit o quan sorties amb la teva parella. O sigui, sempre hi ha moltes històries personals relacionades amb la Rambla. Jo sempre recomano a tots els meus amics que facin l'exercici de seure's a la terrassa, per exemple, del Cafè de l'Òpera, davant del Liceu, i que mirin el que passa en un quart d'hora o en mitja hora. Primer, si porten un llibre o alguna cosa, no llegiran, perquè es deixaran portar per tot el que està passant. És un espectacle constant. És seure en una terrassa de
0: font d'inspiració.
1: Exacte.
0: La Rambla.
1: Bueno, la Cubana, que són ramblistes d'honor, de fa un parell d'anys, deien que ells tenien el seu local molt a prop de la Rambla i que el que feien era inspirar-se a la Rambla per totes les persones que passaven per allà i que els hi donaven idees de personatges.
0: Gràcies a aquesta barreja, com dius tu, insubornable que hi ha en l'ecosistema, sí. Que pel que fa a tipus de negocis que hi ha a la Rambla, continua venint aquesta barreja, perquè almenys des de fora tinc la sensació que cada dia ens llevem i tanca aquest local emblemàtic, tanca l'altre. I en el seu lloc, doncs, posen, jo què sé, la Casa de les Carcasses, el restaurant de la paella i la sangria. Què fem amb tot això?
1: Hi ha de tot una mica. Seguim tenint restaurants i locals que valen moltíssim la pena i que són locals que ens agraden a tothom, i tenim uns altres que no ens acaben d'agradar. Una mica és el mercat. Vull dir que la barreja és constant, i el canvi també. La Rambla, abans ho deia, que és molt, va canviant constantment. I canvia molt també el tipus de comerç que tenim. Va haver un temps que segurament el que havia més a la Rambla eren cafès, un altre temps que eren llibreries, després va venir una època que tot eren negocis de pell. Una mica la Rambla es va adaptant a la demanda, una mica. I per això també ara tenim algun tipus de comerç que no ens acaba d'agradar. La nova Rambla, la Rambla que ara estem remodelant...
0: Està en
1: i
0: obres,
1: estem,
0: la Rambla.
1: Està en obres, està en moltes obres i molt llargues. La nova Rambla que tindrem no només ha de tenir aquest canvi físic. Volem que el canvi també sigui un canvi que vagi més enllà de canviar el paviment. Volem que aquest mix comercial que tu deies, que és interessant tant pel local com pel visitant, d'alguna manera es potenciï.
0: Però que tu em vas repetir, volem, volem, volem. I podem, també?
1: Jo crec que sí. Jo
0: perquè al final et poses això, no? Que algú té un local i aquella botiga de camises de tota la vida, li donen el lloguer en canvi de valdre X, ara val X per 3. Aquests marxen i entren algú que ho pot pagar, que potser no és ni d'aquí, i posa el seu negoci.
1: Això, per desgràcia, són les dinàmiques del mercat.
0: Efectivament.
1: I són unes dinàmiques de mercat que nosaltres volem, d'alguna manera, influir. Volem provocar el canvi. I què estem fent? Des d'Amics de la Rambla estem intentant parlar amb els propietaris perquè d'alguna manera s'impliquin amb aquesta Rambla que ha de ser millor i que si d'aquí 3 anys s'acaba el lloguer que tenen en un establiment i pot venir un que sigui més interessant o que ajudi a que aquest mix comercial sigui més ric, pues, d'alguna manera acompanyar-lo perquè això pugui passar.
0: Sí, que aprengui a estimar la Rambla,
1: sí,
0: perquè
1: i amb
0: no
1: la
0: vista,
1: vengui. I amb la vista posada a més a llarg termini. No és allò de vull guanyar diners ara, sinó si aconseguim una Rambla millor, tindràs un producte, en aquest cas el teu local, que serà millor i serà més desitjat perquè serà un espai que tothom voldrà perquè és un espai agradable i que, a més, funciona també comercialment. Per tant, el que volem és això, que a poc a poc els propietaris d'edificis s'impliquin amb aquesta nova Rambla.
0: I, a més, em sembla que tu tens les eines per camalar-te'ls, perquè m'han dit que tu saps moltíssimes històries sobre la Rambla, anècdotes i això. Tens alguna de preferida?
1: No tinc cap de preferida. No. Jo, la gent, el que més m'agrada de treballar a la Rambla moltes vegades és la gent que he conegut. Llavors, coneixes a gent fantàstica com la senyora Dòria, que era la propietària, Rosa Dòria, que era la propietària del Cafè de l'Òpera, o coneixes el Jaume Doncos, que és el propietari de Casa Beethoven, i que, per exemple, a la seva rebotiga té el piano i molts dies te'l trobaves a ell tocant el piano amb els seus amics. O sigui, són aquestes petites històries, més que anècdotes, són petites històries que quan entres a conèixer més a la Rambla i la gent que hi viu i treballa, pues això, et prenen el cor i dius, ostres, això és el que m'estic enduent de tots aquests anys de feina, que estic coneixent a gent molt xula, molt maca, i després aquestes petites històries de rebotigues o trobar ara fa poc el Juanón Gaspar, que té l'Hotel Oriente, em va portar per lo que són els sòtans, i tots són passadissos estrets, que fins que arribes a un lloc on hi ha ninxos de l'antic monestir que hi havia allà. I al sòtan tenien els ninxos on havien enterrat els monjos. I els ninxos segueixen estant allà, els monjos ja no, però els ninxos sí. És d'aquestes petites històries o anècdotes que et vas trobant a la Rambla i que està ple de sorpreses tots els locals que hi ha.
0: I al llarg de la història de la Rambla se n'ha parlat amb moltíssima admiració, com en el seu dia ho van fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García.

fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García Lorca, que en el seu dia va escriure que la Rambla és l'única calle de la Tierra que jo desearia que no s'acabara nunca. I esclar, si ho diu Lorca, això va a missa i queda per sempre tatuat a la leyenda del tiempo.

0: Camarón, musicant a Lorca, La llegenda del tiempo és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip, un tema que es va publicar l'any 1979 i, si a mi no em fallen els càlculs, Xavi, tu en aquella època deuries tenir, què, 11 anys?
1: 11 anys,
0: mira,
1: sí.
0: M'ha sortit bé els números. El vas descobrir aleshores, el Camarón, o el descobreixes més endavant?
1: Molt més endavant. Jo vinc d'una família on no s'escoltava flamenc, o sigui, per tant, a mi el flamenc és un gènere que descobreixo d'adult i que de cop descobreixo tot un món. I el descobreixo gràcies a aquest disc.
0: A tot això, tu de quin barri ets?
1: Jo del Guinardó. Jo ara no hi visc, al Guinardó, però el barri de la meva infància és el Guinardó. Després vaig viure molts anys a Ciutat Vella i des de fa uns anys estic a Hospitalet.
0: Això està molt bé, el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla està a Hospitalet. Bé, clar que sí.
1: M'encantaria viure a la Rambla, m'encantaria, és veritat, però no m'ho puc permetre.
0: Quan facis això de parlar amb els propietaris i tal, aviam si treus un piset també.
1: Exacte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Qui fes... Que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el cajín. Subtoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de...

0: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de l'Adrià Barbosa, un músic multidisciplinar que tant et fa uns arranjaments com t'acompanya amb el piano o et compon la música d'un espectacle, com per exemple fet amb el musical Ànima. En tot cas, la dèria de l'Adrià amb la música ve de lluny perquè des de ben petit tenia molt clar que s'hi volia dedicar. I una de les seves primeres influències van ser les pel·lícules Disney, i més concretament peces musicals com aquesta que està sonant, és a dir, Que festín de la Bella i la Bèstia. Que festín de la pel·lícula La Bella i la Bèstia és una altra de les cançons que hem trobat al Llapis de Memòria del músic Adrià Barbosa. Que, Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canalobre afrancesat en el teu Llapis de Memòria?
1: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo, de fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El

0: típic allò, al meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern d'aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb el VHS famós. I recordo que els meus pares em van dir, si no t'acabes el quadern Santillana, no et comprem la pel·lícula.
1: Era el xantatge, eh?
0: El xantatge total. Jo deuria tenir potser com 6 o 7 anys. I recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de la Bella i la Bèstia. I tot el que sortia de la Bella i la Bèstia m'ho havia de comprar.
1: Era la teva pel·li preferida?
0: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir, em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset. Jo no tenia ni el CD, jo tenia el casset. I estem parlant. I m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
1: Els teus veïns?
0: Sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava director i muntava, fèiem els shows. Jo això m'encantava, de petit.
1: Però entenc que els teus veïns eren nens, no sí, posaves
0: no,
1: els senyors.
0: No, els nens, els nens.
1: En senyor sí. De 55 anys de
0: l'obra. No, però fèiem allò de tot. O sigui que posava les cadires per als meus pares, pels pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
1: I vinga, la coreo.
0: Coreo, vinga, i a cantar, i a fer el playback, i tot el que fes falta.
1: Que tu ets de 1985.
0: Sí.
1: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
0: Total, bueno, ja veus.
1: Ho portes bé?
0: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
1: Això sempre va bé, eh?
0: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
1: Ah, tu segueixo
0: dient. Mentalment estic a 27.
1: Tu continua aquí.
0: Taylor Swift i aquestes coses, saps què vull dir?
1: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella.
0: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era... molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per a la zona, i recordo com va portar, i recordo veure com un edifici molt fosc, i vaig començar a plorar, i papa, jo no vull venir aquí. Jo tenia 4 o 5 recent fets, i em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens, i jo, no, i plorant, vaig estar tota la tarda plorant, això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica, m'han fet l'empenta aquesta, que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares. Perquè jo, per mi, hagués estat a casa i ja està.
1: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
0: Exacte.
1: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares?
0: Jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la Coral La Vela, que feia moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo com ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir als meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat, ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores
1: era un internat.
0: Era un internat, o sigui... Ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer...
1: Proves d'accés.
0: Exacte, proves d'accés.
1: Però tu eres un nen puru, que ens comentaves ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, tot
1: si
0: això...
1: Si feia por un edifici d'Arenys, l'Escolania Montserrat...
0: Total, no? Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal... Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
1: Home, clar, ser camaleònic.
0: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses...
1: Los chicos del coro.
0: Los chicos del coro. Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo ara que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
1: I després entenc que a l'escolania també hi ha el tema religiós.
0: Sí, bueno, de fet, jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
1: Hòstia, una heretja.
0: Tal qual.
1: A l'escolania de Montserrat.
0: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
1: Si et vas batejar per poder entrar a l'escolania.
0: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
1: O sigui, vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'escolania.
0: Sí.
1: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
0: És que quan estàs allà vivint amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així, i qui no creuria en Déu, és que és una meravellosa... És meravellós.
1: Quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
0: Clar, jo amb 10 anys...
1: Que és molt anacrònic, també, entenc, en aquell
0: totalment.
1: Moment.
0: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge, i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares, i ja està. I després seguíem allà... Abans ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'escolania teníem... pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot. O sigui, que per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
1: Que repel·lents, eh?
0: Repel·lents, sí, sí.
1: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'escolania de Montserrat.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Bueno, és una Ave Maria... que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare Anselm Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que l'emotivitat que té... És de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any, i és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare Anselm Ferrer. T'hagués pogut posar moltes més peces de cor, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser t'estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
1: Doncs va, emocionem-nos tots junts.

0: Que, Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu ho vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes...
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni...
0: Ni monjos amb mans llargues.
1: Mira que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno, cadascú.
1: I allò que dius, oi, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llargues tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així.
0: Però això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaba el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància... Clar, en principi, als 14 anys, tècnicament la veu et canvia i llavors ja no tens la veu de nen. I llavors ja, als 14 és en plan...
0: Te'n vas.
1: Adéu.
0: O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. Tot i que jo crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara nosaltres marxem a descansar, però recordeu que ens retrobem dilluns, que nosaltres no fem festa, només faltaria. Aquí estarem a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt bona tarda i fins dilluns.

0: Hoy estamos haciendo la ventana de punta a punta del país y además que literal. Paco Nadal, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida Marta.
0: Francino ha empezado a las 4 desde Portbou, en la frontera con Francia, y tú estás en Gran Canaria.
1: Y yo sigo ahora desde las Canarias, sí.
0: ¿Qué haces ahí?
1: Porque en Gran Canaria. Pues mira, estoy aquí toda la semana para varias cosas, pero sobre todo para participar. He participado en un foro que ha organizado la SER de aquí, de Gran Canaria, por el 50 aniversario de la llegada del turismo a la isla. Que en realidad no es de la llegada del turismo, sino de la creación del patronato de turismo, es decir, del ente que gestionaba el turismo, porque esta isla canaria, el turismo llegó sobre todo el inglés a principios de siglo, ¿no? Y no han dejado de hacerlo desde entonces. Gran Canaria es una isla muy curiosa, se le llama un continente porque es que realmente puedes encontrar paisajes de lo más variado, desde la costa hasta lo más alto de la isla, que son 1946 metros, puedes empezar en un desierto sahariano, como son las dunas de Maspalomas, pasar por pinares como los de Tamadaba, que parece que estás en los Alpes austríacos o en el Pirineo, arriba ver los Roques y parece Monument Valley. En fin, es una isla con una variedad de paisajes tremenda. Y bueno, pues celebra eso, el 50 aniversario del primer ente gestor del turismo que aquí lleva casi un siglo funcionando.
0: Que han contado en un documental que han presentado en estos días en este festival, que suena así.
2: El antiguo patronato nació con esa voluntad desde un primer momento. Es decir, el objetivo inicial era captar turistas para una industria incipiente, y yo creo que con el paso del tiempo se está convirtiendo en eso también, en un elemento además aglutinador, en la especialización, en la potenciación de sectores emergentes, en la protección del medio, en generar nuevos atractivos.
0: Es un documental que recorre algunos de los hitos en la promoción turística de la isla y en la evolución también que ha tenido el sector. Michel Jorge Millares es el director y guionista de este documental.
3: El organismo nació uniendo a toda la provincia en el momento en el que se consolida el turismo de sol y playa en Maspalomas, Costa Canaria, y el Lanzarote de César Manrique. En aquel año, el turismo suplantó a la agricultura como principal fuente del PIB y del empleo, y hoy representa el 38% del Producto Interior Bruto y aporta en impuestos unos 4.000 millones de euros, casi el presupuesto de la sanidad pública canaria. Pero los tiempos cambian y Turismo de Gran Canaria se ha adaptado a esas transformaciones y graves crisis. En estos últimos años centra su trabajo hacia la calidad y la sostenibilidad para gestionar un territorio certificado como Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, Reserva Starlight y también el futuro Parque Nacional de Gugui.
0: Que Paco, la evolución del turismo cambia de alguna manera la vida en la isla, ¿no? Porque la Gran Canaria de hoy no tiene nada que ver,
1: claro,
0: con aquella de los 70.
1: De los que se metían en un barco patera y se iban a Venezuela porque aquí no había nada, ¿no? Claro. Más que tunas y lagartos. Claro, la isla ha cambiado mucho y también ha cambiado el turismo. El turismo ha cambiado la isla, como decía Michel Jorge Millares. El PIB de la isla ahora la mitad es el turismo, las familias han evolucionado, la sociedad ha evolucionado, y ahora el gran reto, el gran problema, no solo en Gran Canaria, en todo, es, digamos, domesticar, no frenar. A mucha gente esa palabra de frenar le suena a retroceder, no. Yeah. Regestionar de otra manera el turismo, que no siga siendo muy invasivo, que la población se siente identificada con ese dinero que entra del turismo y no se decante por la turismofobia. En fin, Gran Canaria tiene los mismos retos que muchos destinos turísticos de España, sobre todo de sol y playa, de aprovechar el éxito que han tenido, que ha sido muy grande, y ahora, pues bueno, adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias.
0: Venga, si empezamos un recorrido por la isla, hagámoslo por la capital, por Las Palmas.
1: Sí, pues mira, siempre recomiendo empezar por Las Palmas, porque además el aeropuerto está aquí cerquita. Y por cierto, es Las Palmas de Gran Canaria, que me lo recuerdan siempre. El nombre,
0: ¿no?,
1: de la capital, tienes que decirlo entero. Bueno, pues mira, es una ciudad muy interesante. He venido muchas veces y me parece muy interesante. Es muy grande, la ciudad más grande de Canarias. Es una ciudad moderna, que tiene un barrio, el barrio de Vegueta, antiguo, con sus calles peatonales, la catedral, la plaza de Santa Ana, las casas históricas de piedra volcánica. Es muy multicultural, es una mezcla de América, de África y de Europa, llena de terrazas, de surferos, gente de todos los continentes. Una ciudad que respira cultura e historia por todos lados y, ya te digo, muy tricontinental. Hay mucha presencia africana. africana, mauritano sobre todo, que están ahí enfrente. Hay herencia europea, hay herencia americana, se nota en la gastronomía. Y es una ciudad muy dinámica, que a lo mejor sin tener una espectacularidad de edificios, pues sí tiene barrios muy singulares y sobre todo una vida cultural también, con el famoso festival de música clásica. En fin, es una ciudad que hay que ver.
0: Barrios como Vegeta, ya lo has mencionado,
1: sí,
0: Triana,
1: ¿no?
0: Históricos.
1: Claro, en Vegeta es donde empezó la ciudad y hay el mayor atractivo es obviamente la catedral, con esa preciosa plaza de Santa Ana, que sirvió un poco de modelo para luego las plazas de que se iban a hacer en el Nuevo Mundo, y lo que le llaman la Casa de Colón, que en realidad es un conjunto de casas coloniales del siglo XIV y XV, una de ellas era la Casa del Gobernador, y está documentado que ahí se alojó Colón la primera vez que viajó a América, la primera vez que salió en busca de las Indias, paró a reparar la pinta en una incipiente ciudad que se había construido aquí, que entonces no era más que Vegeta, y bueno, pues todo eso se ha puesto ahora en valor, es un museo, ya te digo, son una serie de casas, la Casa de Colón, hay que visitarlo. Y el barrio de Triana, que fue luego el barrio comerciante, el barrio al que vinieron muchos andaluces, de ahí el nombre, donde nació Benito Pérez Galdós, que está muy presente en la ciudad, y hay incluso un barrio muy curioso de Las Palmas de Gran Canaria, el barrio de Chamán, que todas las calles tienen nombre de personajes de novelas y obras teatrales de Galdós: Fortunata, Jacinta, Pío Coronado, Doña Perfecta, muy muy gracioso.
0: Y luego es una capital con playas, están ahí las canteras. Nuestro compañero de Ser Las Palmas, Carlos Moreno, se bajó una mañana a la playa y esto es lo que le han dicho.
4: A mí lo que me gusta de las playas canteras es que puedo hacer 6 kilómetros al día, tranquilo, con un buen tiempo, viendo a la gente y pasando un buen rato.
5: Yo creo que la playa de las canteras es una zona que la gente ni sabe lo que tenemos.
6: Es un paraíso que tenemos aquí en la puntilla. Mucho calor, la playa, y aquí no hay ningún problema.
7: Y luego el ambiente, ¿sabes? Que hay un ambiente familiar, que también eso influye mucho.
8: El buen hacer de la gente, y la verdad que, bueno, la compañía y estar aquí con el tiempo este fantástico, aquí está la puntilla, esto es lo mejor que hay.
9: Yo suelo venir porque por prescripción médica para nadar y hacer ejercicio en el agua.
10: Dependiendo de la zona, sobre todo estamos ahora mismo en la zona de la puntilla, la marea súper tranquilita, el agua es cristalina, me gusta por eso.
0: Qué tesoro, Paco.
1: Sí, la playa de las Canteras es una de las mejores playas urbanas de España. Yo la pondría a nivel de la de San Lorenzo, en Gijón. Son 6 kilómetros de paseo marítimo, de arenal, en donde hay vida a todas horas. Es el gran escenario, el gran teatrillo de la vida social palmera o palmense, que nunca sé cómo es el gentilicio exacto de aquí. Y siempre hay vida, por la noche, por el día, para bañarse, para pasear. Está muy bien la playa de las Canteras. Es el signo de identidad de la capital.
0: Venga, pues una vez conocida la capital, Las Palmas de Gran Canaria, vamos a empezar a recorrer. Háblame de este lugar, de los barrancos.
1: Pues mira, eso, cogemos un coche, mucha paciencia, y empezamos a hacer curvas por pequeñas carreteras que van subiendo y subiendo por esa isla, por esta isla montañosa de gran verticalidad. Una orografía así y una lluvia de millones de años, pues lo que han dado es lugar a unos barrancos tremendos. El barranco es quizá la seña de identidad más grande de la geografía Gran Canaria, ¿no? Barrancos que se descuelgan de la cumbre desde casi 2.000 metros hasta el mar y son refugio de gran parte de la biodiversidad. Están llenos de senderos de diferentes niveles de dificultad, pero en fin, hay que subir, hay que remontar, y vale la pena hacer cualquier ruta. El barranco de Guayadeque, por ejemplo, entre los pueblos de Agüimes e Ingenio, es precioso, paredes que pueden alcanzar de niveles de 300 metros. El barranco de los Cernícalos en el municipio de Telde, los de Tijarana también.
0: Mira, el de los Cernícalos, tenemos un audio, sí, que nos mandaste tú ya entonces cuando, sí, fuiste a visitarlo, y suena así. Perdona, que te he cortado, sí, pero era para ambientarlo.
1: Es que están además muy de enhorabuena aquí porque llevan 5 o 6 años de sequía.
0: ¿Ah, sí?
1: Y las lluvias de este año, pues mira, han reactivado las cascadas, han venido muy bien, pero en fin, la verdad es que el barranco Barranco, Palmera y Gran Canaria son tres palabras que van siempre unidas. Los barrancos de Azuaje, el de los Tilos, que era parte de la selva de Doramas. Hay fragmentos todavía de bosque de laurisilva. Canarias, siempre la Gran Canaria y Canarias en general, los peninsulares siempre las hemos identificado con sol y playa. Pero oye, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer aquí, aparte de venir a la playa y el senderismo. Ver estrellas por la noche porque hay unos cielos maravillosos, interesarte por los restos arqueológicos de las antiguas culturas aborígenes, guanches, los canaris.
0: ¿Habrá algún pueblo también que merezca la pena visitar?
1: Sí, mira, lo mismo te digo, uno que tenga ideas preconcebidas de Gran Canaria, pues imagina esos pueblos de la Costa del Sur, Playa del Inglés, Mogán, etcétera, que son una asociación de casas sin sentido, de hoteles y apartamentos, ¿no? Pero luego están lo que aquí llaman las medianías, que es un nombre precioso, que define un desnivel entre 400 y 600 metros, donde los primeros pobladores peninsulares pusieron los pueblos, primero porque se defendían de los ataques de piratas y porque el clima era mejor, ¿no? Entonces pueblos como, por ejemplo, como Teror, con su casco histórico de casas tradicionales canarias, muchas casas nobles también, como Firgas, pueblos como Agaete. Esos pueblos de las medianías todavía conservan la vida rural, la vida sosegada, nada que ver con Playa del Inglés, con Maspalomas, que es el mundo cosmopolita internacional y del veraneo más de turoperador, ¿no? Si quieres venir a Canarias por tu cuenta, pues tú te coges un coche, te alojas en casas rurales, en pueblecitos como estos que te estoy diciendo, y claro, ves otra Canarias completamente distinta y muy apegada todavía a las tradiciones y a la forma de ser canaria.
0: Y una de esas tradiciones que todavía conservan es la vela latina canaria.
11: ¡Fuertísimo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Banda, banda! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos en raya!
0: Esto lo has grabado tú.
1: El vamos, vamos soy yo, sí, sí. Animando a la tripulación. Mira, tuve la suerte, sí, ahí quedan muchas tradiciones, la tradición coral, de los cantos, las folías, pero queda una tradición aquí en Gran Canaria que son las regatas de vela latina canaria. Barcos de vela latina hay muchos sitios por todo el Mediterráneo, pero aquí hay un tipo de barco muy especial que solo es de la isla de Gran Canaria, y hay 13 o 14 barcos solo que llevan una vela enorme, tres veces más de superficie de la que le correspondería a su eslora, que es 650. Son barcos de madera tradicionales, no pueden llevar por norma ninguna winches ni nada de que sea de moderno, bueno, mucho menos piloto automático. Entonces se maneja todo de manera tradicional, como cuando nacieron este tipo de embarcaciones, que nacieron de los pescadores que querían tener barcas rápidas porque el primero que volvía era el que primero vendía el pescado. O comerciantes que iban a los barcos ingleses que llegaban y les ofrecían cosas o traían cosas del barco para venderlas. El que más rápido se movía era el que más negocio hacía, ¿no? De ahí sale la vela latina canaria. Bueno, pues ahora se hacen regatas. Tuve la suerte de participar en un ensayo con uno de ellos. Me metí en un barco, Virgen Santa. Yo iba de paquete solo y eso fue hace 3 días y me duele todo. Pero bueno, los que se meten ahí están fornidos.
0: Sí, están preparados.
1: La vela latina canaria, eso que oíais lo grabé durante uno de los bordos.
0: Oye, hoy nos hemos centrado en Gran Canaria, pero nos quieres mencionar otro lugar.
1: ¿Cómo no? Llega el verano y os quiero hablar de mi tierra, de Murcia, de la región de Murcia, porque bueno, allí también tenemos un montón de cosas, tenemos mar, tenemos costa, tenemos playa, pero sobre todo tenemos uno de los mejores lugares de buceo de todo el Mediterráneo. La costa de la región de Murcia es de los mejores lugares, y no lo digo porque yo aprendí a bucear allí. Tenemos dos reservas marinas, la de Cabo de Palos y la de Cabo Tiñoso. Tenemos los mejores pecios del Mediterráneo. Al que le guste bucear en pecios, tenemos el Sirio, que es el Titanic del Mediterráneo, una tragedia tremenda, un barco que iba a América y se hundió allí, murieron más de 500 personas y se puede bucear allí. Tenemos el Stanfield, tenemos el Naranjito y tenemos eso, dos reservas en las que se puede ver la fauna auténtica mediterránea que ha desaparecido ya esquilmada por la pesca. Así que ya sabes, querida Marta, región de Murcia, felicidades, la buena, incluso también debajo del agua. Y si quien quiera saber más, pues turismoregiondemurcia.es, ahí está toda la información de centros de buceo, donde ir a bucear, etcétera, en la costa de la región de Murcia.
12: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento...
0: Paco, muchas gracias.
1: Un abrazo
0: hasta
1: desde Canarias.
0: Hasta la semana que viene.
1: Desde una hora menos. Hasta la vista, adiós.
12: Siguen siendo la noche y alargo los días. soy capaz de leerte la mente, arreglarlo.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la ventana en la...
13: Ser empresaris, amb el patrocini de Creant.
14: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que els divendres el balcó es transforma en Ser empresaris. Avui conversarem amb la Cira Puig, la directora del Palau de Gel de Canillo, que ens explicarà detalladament la reforma d'aquesta instal·lació que començarà en pocs dies, s'allargarà 15 mesos i costarà més de 7 milions d'euros. Es tracta, per tant, d'una infraestructura clau a la parròquia i que serà un dels eixos vertebradors de l'estratègia turística, tenint en compte que la societat Palau de Gel gestionarà també els altres dos grans atractius que té, com són el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer. Més tard, Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
15: Bona tarda, Arnal.
14: Quina secció ens has preparat avui?
15: No sé si tu, Arnal, t'has posat límits o t'han posat, però hauràs d'estar atent a l'espai de lideratge avui, perquè explicarem per què són tan importants els límits, sobretot pel benestar personal. Amb Clàudia Cornella donarem tècniques per posar i mantenir els límits personals.
14: Molt interessant aquesta secció, Carles. I, com sempre, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
15: També interessant el que ens pugui explicar la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà, amb els mercats financers.
14: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllei, que comenci Ser empresaris.
16: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
14: Cira Puig, molt bona tarda.
17: Molt bona tarda.
14: Res, amb 10 dies mal comptats, comença una reforma integral del Palau de Gel de Canillo, una reforma doncs, molt gran, molt important, amb un pressupost molt elevat i també amb una execució, doncs, ja en parlarem de tot plegat, si era molt llarga. Una mica, a grans trets, què n'espereu d'aquesta reforma? Per què es fa ara aquesta actuació al Palau de Gel?
17: Doncs el Palau de Gel d'Andorra és una instal·lació que ja té força anys, estem a 39 anys, i creiem que li tocava una modernització, una posada a punt i una adequació a les necessitats d'avui dia, no? Que els gustos i els costums i els hàbits van canviant, i creiem que havíem de donar-li una volta al que és el Palau de Gel i oferir unes instal·lacions, com dèiem, més adequades a les necessitats tant de residents, perquè el Palau de Gel actua, no?, com a punt de trobada social, cultural i esportiu de la parròquia, com a oferta turística. Per amb dues raons, doncs, iniciem ara aquest període d'obres.
14: I tant. Per tant, d'alguna manera, doncs, és que a vegades Cira dona la sensació, al Palau de Gel moltes vegades, pels que no som canillencs ni trepitgem sovint la parròquia, és una infraestructura, una instal·lació que moltes vegades doncs, potser no ens ve al cap de seguida, i quan es fan processos de reforma, doncs ens venen al cap altres situacions. Llavors, ahir pensava, dic, no s'havia reformat ja el Palau de Gel? No s'havien fet unes actuacions no fa gaires anys amb quan el Francesc Camp era cònsol, o senzillament en aquell moment només es van limitar a ampliar l'oferta de piscina amb els tobogans?
17: En aquell moment es van fer dues reformes o dues actuacions importants que van ser a cavall dels anys 2023 i 2024, que una banda sí que es va reformar la piscina i es van fer els tobogans, i de l'altra també es va adequar la pista de gel. Ara aquests dos equipaments no es toquen i el que es fa és la reforma de la resta d'instal·lacions i d'edifici. Per exemple, en el cantó piscina, és a dir, no es toca el bas, per dir-ho d'alguna manera, de la piscina, però sí que es toca la zona d'aigües, s'hi passa el jacuzzi i la sauna i es fan tots els vestuaris nous, per exemple. Vull dir, es fa una part d'actuació que no es va fer en la reforma anterior.
14: I tant. Per tant, doncs, si m'haguessis de fer un catàleg d'actuacions, Cira, com canviarà el Palau de Gel?
17: Doncs mira, si et sembla, comencem de baix cap amunt, perquè és un edifici de diverses plantes, i si comencem per la planta baixa, el primer que veurà l'usuari és que tirem la façana endavant per guanyar metres i per apropar també una mica més al Palau de Gel a la ciutadania, no? A l'entrada, a l'actual entrada del Palau de Gel queda enfonsada cap a dintre, sí. I ara el que fem és tirar-la endavant. A més, en aquesta mateixa façana hi posem un ascensor panoràmic que ens pujarà fins dalt de tot a la terrassa, que quan arribem a l'última planta us explico el que fem a la terrassa,
14: sí.
17: Però de moment a planta baixa ampliem recepció i posem l'ascensor. Aquesta ampliació de recepció ens permet reubicar i resituar i ampliar el nombre de taquilles, ampliar la zona de botiga de merchandatge d'utilitat per esport i en aquesta mateixa planta s'aboleix a l'esquash, per tant es guanya també aquí espai per fer vestuaris que seran vestuaris tipus cabina individuals i que seran compartits amb el gimnàs. És a dir, els vestuaris de piscina i de gimnàs seran compartits, tot i que estaran dividits per zones, per grups, per escolars, per turistes, és a dir, s'intentarà una mica que cada col·lectiu tingui el seu espai, però en el fons tot estarà interconnectat. En aquests vestuaris hi haurà una escala interior que ens pujarà fins al gimnàs. Això què vol dir? Que el gimnàs que estava a l'última planta passa a la primera planta, on fins ara hi havia la cafeteria. Això ens permet que el gimnàs i la piscina estiguin comunicats internament, per tant, un usuari es podrà venir a canviar els vestuaris i podrà anar indiferentment a la piscina o al gimnàs, cosa que fins ara no passava, i a més es duplica l'espai dedicat al gimnàs del que teníem fins ara. Aquesta ampliació d'espai ens permetrà tenir una zona de màquines i d'entrenament personal molt més gran, amb molt més àmplia i amb molta més maquinària, i a més, independents, tres sales per activitats dirigides. Si pugem a la planta segona, allà és on tenim els despatxos de treballadors i tenim a l'auditori les sales modulars. En aquest cas, a l'auditori es climatitza, es fa tot un projecte de ventilació, i el que són les sales modulars el que fa és que s'envelleixen, és a dir, s'adequa al terra, tots els canvis que es puguin fer, doncs que tinguin una imatge uniforme. I sí que també remodelen els nostres els despatxos de treballadors perquè són molt antics i els hem de fer també un rentat de cara. I després, si pugem també a l'última planta, que és la que ens porta a l'ascensor exterior que hem dit que estava a la planta baixa, ens porta a una gran terrassa que fins ara no s'ha utilitzat mai, que en el moment de fer el palau es va concebre com a terrassa, però no s'ha utilitzat. Llavors es fa aquí una gran plaça d'ús públic amb un restaurant. Aquest restaurant aprofita a l'edifici que ara tenim del gimnàs, que és un edifici circular, i això ens permetrà fer un restaurant mirador amb vistes 360 graus al Roc del Quer i sobre del poble de Canillo. Per tant, jo crec que serà un espai, un nou espai per dinamitzar tot el que és Palau de Gel, tant a nivell gastronòmic com a nivell d'activitats.
14: Per tant, serà, abans m'ho deies, quan et demanava si no s'havien fet altres actuacions, em deies que l'edifici del Palau de Gel té 39 anys, més enllà de les actuacions aquesta és la gran reforma que farà que el Palau de Gel doncs, pugui estar, no sé si 39 anys més, però vaja, sent un edifici modern les pròximes dècades?
17: Esperem que sí, aquesta és la voluntat, que deixem un edifici a punt perquè en els propers anys sigui útil i les actuacions que s'hi hagin de fer no, ja siguin més quirúrgiques més petites, més canvis més petits, amb envelliments d'espai, no? Per exemple, els vestuaris de pistes, que en aquest moment no entren en el projecte, però si més endavant es volen també adequar, doncs ja és una intervenció molt més petita. És a dir, ara el que fem és una reforma estructural, és a dir, que el que ara fem i que comporta aquests 15 mesos d'obres sigui la gran reforma i que el que es pugui anar fent a posterior ja siguin no, adequacions d'aquesta reforma, per dir-ho d'alguna manera.
14: I tant. Quants usuaris té ara mateix al Palau de Gel? Suposo que aquí és la part del gimnàs, la part de, potser, a banda, la de les aigües, i després hi ha tots els usuaris que venen puntualment doncs, a la resta d'activitats que oferiu.
17: Exacte. Els usuaris van canviant una mica al llarg de l'any perquè pensa que també durant els mesos d'hivern tenim molts temporers de l'estació d'esquí, que agafen l'abonament de temporada per venir fins d'entrenaments durant els mesos d'hivern i després ens baixa l'afluència. Però podem tenir una mitjana d'uns 800 abonats al llarg de l'any. Bàsicament el que tenim és el gimnàs, després tenim a la piscina el que és la natació, els cursets, les classes d'aquagym i a la pista de gel doncs, tenim l'accés lliure, les classes i després tota la formació, les competicions dels clubs de gel del país.
14: I tant.
17: El Rocòdrom. No, el Rocòdrom també.
14: quan, per tant, els abonats serien els usuaris del gimnàs i de la piscina, però si no sé si Sira, teniu una mica la xifra dels usuaris, de la gent que passa pel Palau de Gel cada any.
17: Ostres, com a número exacte no t'ho sé dir, perquè el que tenim és que són moltes persones que utilitzen diverses instal·lacions.
14: Clar.
17: I van variant, és a dir, tenim moltes entrades que fan, per exemple, pista de gel i esplaix, entrades que fan esplaix i rocòdrom, entrades que fan només gimnàs, i la varietat és molta.
14: Clar.
17: No et sé dir ara un número exacte de persones, t'hauria de mirar.
14: Per tant, una mica l'objectiu de la reforma potser no és tant ampliar el nombre d'abonats o d'usuaris, sinó que se sentin... Ho dic perquè, una mica, potser m'equivoco, però, o sinó que disposin d'una instal·lació més moderna.
17: El que són les dues coses. És a dir, nosaltres hem de fer també que a la mesura del possible aquesta instal·lació i aquesta reforma doncs sigui el màxim rentable possible. Llavors el que el fem són les dues coses: oferir un millor servei al resident i que també el turista tingui una activitat, no?, que sigui atractiva per venir quan estan de vacances aquí o quan acaben les estades d'esquí, doncs tinguin una activitat per fer a la tarda. I una mica també la voluntat és com redistribuir les activitats, és a dir, que poses qui puguin patinar, que a l'estiu doncs també tinguis activitats a la terrassa, que per empreses puguis organitzar esdeveniments i activitats pensades de team building, no? Que el Palau, que està obert moltes hores, els 7 dies de la setmana, doncs pugui tenir activitat per diferents col·lectius al llarg de tot el dia.
14: Per tant, i en aquest sentit, no sé si més enllà del que és una reforma física de l'edifici, també contempleu un reforç, no sé si dir-li així, Sira, en el que és qüestió de publicitat, de màrqueting... Ho dic perquè per donar més coneixement a la pròpia instal·lació del Palau de Gel, si és que cal.
17: Ah, exacte. De fet, el projecte de Palau de Gel també s'inclou dins el projecte de parròquia, no?, d'una imatge comuna de promocionar i de vendre la parròquia des d'un punt de vista turístic com un tot. No com el Palau de Gel per un cantó, el Roc del Quer per un altre, el Pont Tibetà per un altre, Cal Federico per un altre, sinó que la voluntat que nosaltres ja tenim des del comú en comana de gestió per gestionar tots aquests actius, el que estem treballant precisament ara i que durant aquest període d'obra serà una mica on posarem el focus, és en crear aquesta nova imatge corporativa que ens ha de portar a ser una imatge de promoció turística de la parròquia de Canillo, i a partir d'aquí es referà tots els logos, l'estratègia de comunicació, l'estratègia de publicitat, l'estratègia de producte, l'estratègia d'experiències, etc. Perquè una mica la voluntat és que el Palau de Gel sigui el pal de paller on s'aglutina tota aquesta oferta turística de la parròquia de Canillo.
14: I tant. D'alguna manera, i amb tot plegat, i em dius, home, hem de fer rendible també la instal·lació, no sé si us heu fixat objectius, siguin de facturació, siguin d'abonats o d'usuaris.
17: Exacte. Estem treballant precisament amb tot aquest aspecte, perquè el que haurem de fer és augmentar ingressos, augmentar abonats i augmentar turistes. Ho tenim tot per fer.
14: I al final, no sé si, per exemple, doncs, i amb aquesta estratègia conjunta de parròquia, doncs aquí, el fet d'haver integrat en aquesta societat, i ara Palau de Gel és una instal·lació, però també hi ha la societat Palau de Gel, que d'alguna manera doncs, gestiona el que són els altres dos grans atractius que de moment té aquesta parròquia, com són el Mirador del Roc del Quer i el Pont Tibetà. Ens explicava el cònsol major fa uns dies, em sembla, doncs, que la idea doncs, també és poder vendre un paquet conjunt d'entrades, ja no només, com fins ara passava, entre el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer, sinó incloure en aquest pack doncs, el que és la pròpia instal·lació del Palau de Gel.
17: Exacte. Aquest estiu, per exemple, no es podrà incloure la instal·lació del Palau de Gel perquè estarà tancada en obres, però sí que incloem, doncs, fent paquets, no?, de Pont, Roc, Cal Federico, l'Armiana, tot això ho estem precisament paquetitzant, ha sortit ja a la venda i hi haurà altres atractius que de moment encara no puc dir perquè ho estem treballant i que properament ja podrem penjar i comunicar, però la voluntat també és d'aquesta estratègia de paquetitzar i treballar amb els altres empresaris, no?, amb els altres atractius turístics de la parròquia.
14: Sí, sí.
17: No anar sol, sinó crear aliances, també.
14: No t'ho he preguntat, i ara m'hi has fet caure. Ho tenia apuntat, de fet, però no m'ho havia saltat, Sira. Clar, el Palau de Gel estarà tancat 15 mesos. Els usuaris, doncs, una mica, quines possibilitats tenen? a l'hora d'utilitzar el gimnàs, a l'hora d'utilitzar les aigües, és a dir, com ho podran fer?
17: Mira, ara el tancament està sent una mica esglaonat, és a dir, no quedarà tot tancat fins a meitats d'agost, perquè intentem donar serveis que ja estaven compromesos o que creiem que hem de donar per la temporada en què estem. I llavors, el que és la piscina sí que queda tancada ja demà dissabte, és a dir, avui divendres és l'últim dia que està oberta la piscina, i tenim un acord amb en camp perquè els usuaris de la piscina puguin anar en camp o pas de la casa.
14: Val.
17: El que és el gimnàs tanca el 30 de juny i el que farem és passar al gimnàs, a l'edifici Pere Caus, que és un edifici que tenim annex i que també gestionem nosaltres i que allà tenim un espai per poder adequar. Comprem maquinària nova, no? Intentem compensar d'aquesta manera als usuaris i creem aquest gimnàs que s'obrirà a meitats de juliol, finals de juliol, al Pere Caus. Per tant, aquí tindrem un impàs, però la voluntat és que quan tanquem el gimnàs del Palau de Gel, els nostres usuaris tinguin un altre espai per poder practicar l'esport. Mm. Després tenim a l'auditori, que el deixem obert fins al 25 de juny perquè les escoles de Canillo puguin acabar de fer les seves activitats escolars d'aquest curs, i després sí que quedarà tancat. Tenim el Rocòdrom, que també està encara a partir del 30 de maig, aquí no tenim alternativa. I, no sé si, i la pista de gel, de moment, queda oberta fins al 10 d'agost per activitats de grups escolars i clubs. S'habilita una entrada que anirà directa a la pista i a partir de la pista entrades a vestuaris, també per temes de seguretat de l'obra, i de moment estarà oberta fins al 10 d'agost. Després s'ha de fer una actuació, més no per la pista en si, sinó per tema de maquinària, que requerirà un tancament de la pista, però amb la mesura del possible intentarem tornar a obrir el més aviat possible, perquè entenem que la pista de gel és un equipament necessari per l'esport del país, i estem treballant amb la constructora perquè sempre pugui haver-hi una entrada habilitada perquè es pugui seguir practicant aquest esport. El que limitarem serà l'entrada del turista, perquè en un espai en obres, quan tu vas en un lloc desconegut, hi ha molts més inconvenients. Però els clubs i escolars que són de la casa intentarem donar el servei el més aviat possible.
14: I tant, per tant, si, per fer un resum, si ho entes bé, al final tots els espais quedaran tancats des d'ara i fins al juliol, fins al juny, salvant, és a dir, amb la piscina, podent-lo fer en una altra parròquia, en camp, però el gimnàs anant a l'edifici Pere Caus, és a dir, però estarà tot tancat els 15 mesos o hi haurà alguns espais que podran, a banda de la pista de gel també, que ja heu entès que la voluntat és que estigui oberta sempre, és a dir, durant tots aquests mesos, la piscina, el gimnàs, els auditoris, tot això quedarà tancat absolutament o també s'aniran reformar a mesura que es vagin acabant, doncs es podran tornar abans?
17: Això no ho sabrem fins que no comenci l'obra. Si em preguntes a mi, jo et diria que com més aviat puguem anar obrint espais, doncs m'agradaria que es poguessin anar obrint, però sí que ha de primar la seguretat. I després, com que l'objectiu és que és una obra molt gran i que es pugui fer en 15 mesos, probablement el que farà és com la constructora entrar tot de cop i treballar simultàniament en diferents espais. Per tant, crec que serà difícil fer reobertures parcials, però no ho descartem. És a dir, la voluntat és poder oferir servei el més aviat possible, però aquí depenem de la planificació de les obres, dels imprevistos que pugui haver i de com es vagi desenvolupant tot plegat.
14: I em deies, coses que em van venir, Sira, em deies que la qüestió de la pista de gel, doncs, la volíeu intentar mantenir al màxim per oberta per pels clubs, per l'activitat d'aquí, no tan oberta al turisme. A l'hivern què passarà? Es mantindrà? És aquesta la política igualment?
17: També depèn dels sistemes de seguretat. És a dir, a mesura que vagi avançant l'obra, ara quan es comença hi haurà tots els enderrocaments. Per tant, a l'estiu preferim no tenir turistes perquè no hi hagi problemes de seguretat. A mesura que es vagi desenvolupant, anirem decidint si obrim el client individual o no, o si obrim només, per exemple, els grups escolars o els grups que ens vinguin per agències, que hi hagi una entrada i una sortida organitzada. És a dir, el que no pot ser és que hi hagi gent pol·lulant per lliure. El que ara fem és habilitar una entrada que vagi directe a la pista i a vestuaris, però per grups, que estigui molt controlat a quina hora entren, a quina hora surten i que sàpiguen molt bé on van.
14: I tant. I
17: públic en general ja veurem en quin moment es pot obrir.
14: Val. I després, qüestió d'abonaments, ho dic perquè el Palau de Gel doncs, restarà tancat un any ben bo, un any i 15 mesos, doncs, és un any i un trimestre sencer. Per tant, és un any que és fàcil, no sé... vull dir, clar, els usuaris a la piscina, si se n'han d'anar al pas de la casa, doncs igual no els hi va massa bé, o en camp, i al gimnàs, doncs, també serà diferent. Ho dic perquè a nivell d'ingressos entenc que això... caurà significativament, i aleshores no sé si amb els abonaments, per exemple, doncs oferireu algun descompte o oferireu alguna facilitat.
17: Amb els abonaments, cada abonat de cada instal·lació ja ha rebut un correu amb tota la informació on els expliquem les facilitats que hi ha, és a dir, els preus es mantenen, però el que sí que oferim facilitats, si algú es vol donar de baixa perquè no li interessen les alternatives que els hi donem, doncs els hi retornem la part d'abonament no utilitzada. Amb els del gimnàs, per exemple, els hi oferim doncs, aquest traspàs, i com que el juliol serà un mes incert, doncs el mes de juliol no els hi cobrarem. Les persones que tinguin un abonament del gimnàs anual, doncs com que ja tindran el juliol pagat, els allarguem l'abonament un mes per darrere. Intentem a cada instal·lació oferir, no?, anar-nos adequant a les necessitats dels usuaris. I llavors, bàsicament, els ingressos que tindrem nosaltres dependrem del pont i del roc, bàsicament.
14: I tant. I amb això acabo, de veritat. Ara ho has dit, el pont i del roc. Del pont ens falta un telecabina.

0: ens falta un telecabina que en algun moment doncs, veurem a veure com avança, però del rock ja sabem també que hi ha un procés, un altre projecte de, ja no dir-li reforma, sinó de construcció nova, també amb un cost estimat de gairebé 2,5 milions d'euros, per tant, una inversió entre les dues instal·lacions que estic sumant aquí de pràcticament 10 milions d'euros. Una mica, doncs, què li podran aportar la parròquia aquests dos elements quan estiguin acabats, Cira?
1: Doncs jo crec que podran aportar orgull de parròquia, que tindrem dos equipaments turísticament parlant i pel resident doncs molt potents, molt diferencials i que, a més, donaran personalitat a la parròquia i a Canillo.
0: Però no es vendran sols.
1: No, clar, tindrem molta feina per vendre. Per tot aquest temps, pel que deia, no? De unificació de marca, crear estratègia, definir producte, crear noves experiències. Properament ja per aquest estiu anunciarem cosetes noves, que les estem tancant i ja farem coses noves per potenciar precisament aquests dos equipaments i d'altres. I tipologia d'activitats que fins ara no s'han fet.
0: Doncs n'estarem molt pendents. Cira Puig, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més i fins ben aviat.
1: Igualment, anem parlant. Bon cap de setmana.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Escolteu la 102.3, continueu al Ser Empresaris, avui Espai de Lideratge, amb Clàudia Cornella. Bona tarda, Clàudia.
4: Hola, bona tarda.
3: Sempre diem que s'han de posar límits, però avui parlarem d'un altre tipus de límits envers a nosaltres mateixos. Tinc entès i ho tinc aquí apuntat. Parlarem de crear l'impossible. Què vol dir, Clàudia? Explica'n què vol dir crear l'impossible.
4: Doncs que mentalment, moltes vegades, el que fem és posar com un fre a lo que és la nostra ment, no? I quan pensem en ai, he de fer això, ens pensem que hem de fer algo, doncs, com una invenció, una cosa molt gran. I són petits passos. Però moltes vegades és tan gran que és com creem internament, diem, és que això és com algo impossible i és molt difícil. I aquí per això volia treure aquest tema, perquè és molt important com ens parlem, perquè quan diem impossible, el nostre cap ja diu deixa-ho córrer, no? Llavors, per això m'ha agradat aquest títol i enfocar-ho d'aquesta manera, perquè sempre pensem en com hem de posar límits als altres i potser hauríem de veure una mica quins límits ens estem posant a nosaltres que potser no caldria.
3: Per fer això que dius, hem d'anar a l'origen, entendre d'on venen els límits propis.
4: Totalment. Moltes vegades venen del nostre propi servei, no? Perquè el servei què vol? Que no gastem energia, no? I no gastar energia és fer sempre el mateix, els nostres hàbits, les rutines, fer el que coneixem, no anar allò que és incert. I què passa? Doncs que, clar, moltes d'aquestes coses ens venen de quan érem petits, de l'educació, de la família, del nostre entorn, i són coses que ja hem après allà, no? O també les creences, que en parlarem més endavant. Llavors, clar, hi ha moltes coses que ja el qui soc, què faig, com ho faig, ja ens ve donat com de petits, i això el nostre cervell ho entén, i és com anem a fer sempre les mateixes coses, no?
3: I ho hem d'afrontar com un problema o penses que és una necessitat que té un latent?
4: Jo diria que és una necessitat i pot ser obstacle. Llavors, jo el que sempre diria és que davant d'una situació ens hauríem de demanar si això ens està limitant o ens està potenciant. M'explico. Si jo dic, he de fer això, és que no puc, i veig que és important, perquè la millor és un canvi que em permet pues, estar més tranquil, tindre millor qualitat de vida, doncs aquí m'està limitant. I he de fer alguna cosa, que poden ser petits passos, però per canviar-ho. En canvi, hi ha vegades que hi ha una situació, imagina't el Covid, no? Que dius, buah, això és com m'està limitant totalment. A mi, per exemple, el Covid que va fer a l'estar tancada i no poder sortir, em va fer pensar i d'allà van sortir més idees i va potenciar. I això està provat amb proves que fan amb nens petits, que, per exemple, quan estan en un parc, si està tot obert, és com, ui, no m'atreveixo tant a sortir, si està tancat, són més creatius i s'atreveixen a fer més coses. Llavors jo diria que és, depèn del moment, de la situació, i jo sempre diria, fem-nos la pregunta, això m'està potenciant o

0: està limitant.
1: És veritat que el Covid va ser una experiència nova per a tots, que ens va ensenyar moltes coses i hem après, eh? Tant de bo, dic, alguns no han après, altres esperem que sí, perquè dius que ve donat de l'entorn, de l'educació, de la família, on has crescut, però comentaves les creences.
0: També les creences. Moltes vegades, quantes vegades diem això és que no puc fer-ho, és impossible, no? És com, això no puc. A la millor és perquè de petita han dit, jo me'n recordo quan era petita, em deien, tu no et dediquis a escriure perquè no és lo teu, tu vés-te'n a ciències. I resulta que després estic escrivint, vull dir, al periòdic, estic fent moltes coses, i allò que dius, vaig escriure un llibre i dius, ojo amb el que et diuen quan ets petit, perquè tu t'ho creus tota la vida fins que arriba algú i et diu, escolta, no has pensat en això? I dius, no, que jo això no és el meu. Llavors, aquí hi ha creences que podem posar-nos-les nosaltres mateixes o que poden venir de l'exterior. Que ens posem nosaltres mateixos quan parlem. Quan jo dic, jo no puc, jo ja m'estic posant aquí una creença de no puc, no puc. Llavors jo diria que és important de com ens parlem, perquè aquí també estem posant. O la creença de, és que si m'equivoco, fracasso. Llavors, aquí també m'estic posant una creença. Llavors, no les canviarem, però les podem transformar. És a dir, jo si tinc por no diré, doncs ara puc i ja passa. No, però puc dir, per exemple, ostres, pues si m'equivoco, és un aprenentatge. Si m'equivoco, ja trobaré la manera de fer-ho. És impossible? És un repte. És com neutralitzar una mica aquestes creences, però sobretot també és, quan diem una cosa, també és demanar-nos de dir, d'on ve això? És realment? És com qüestionar-nos a nosaltres mateixos.
1: El tema del fracàs ho hem tractat, eh? Una que altra vegada aquí en aquest espai. És veritat que a tots ens costa canviar, eh? Relacionat, eh? Amb el que expliques de les creences. Com superar aquests límits a partir del que ens expliques, Clàudia?
0: Jo diria que hi ha moltes claus, però jo diria que a mi tres m'han funcionat molt bé, que és curiositat. O sigui, quan jo em trobo davant d'una crisi o d'algo, és curiositat de busco oportunitats. Què puc fer amb això? Quan tu tens curiositat, veus noves opcions. Una altra seria com et parles. Si jo dic no puc, és que és molt difícil, clar, jo mateixa ja m'estic dient no pots. Llavors jo sempre dic anem amb compte amb com ens parlem, parlem-nos en positiu, perquè neutralitzem tot el que diem. En lloc de dir no puc, és un repte, o és que m'equivocaré, no sé com fer-ho, o sé que és complexe, però sé que puc buscar solucions. I una altra també, que aquesta jo la trobo molt potent, és visualitzar. Si jo veig una situació i la visualitzo, perquè moltes vegades diem no puc, l'has visualitzat? Visualitza una situació, quan tu la visualitzes, escriu-ho, que jo sempre dic escrivim perquè no és el mateix tenir-ho al cap que veure-ho, perquè si tu visualitzes, després ho llegeixes, dius, i què faig amb tot això? Quin pla d'acció? Llavors pots anar a l'acció. I a la millor és un petit pas, no cal aconseguir-ho tot, perquè el problema és que moltes vegades volem fer-ho tot de cop. A la millor és un petit pas, que en petit pas, arribem al nostre objectiu i a la millor l'objectiu canvia del que pensàvem a l'inici al que és després, però tenim moviment.
1: I hi ha l'opció d'ampliar possibilitats d'un camp més ampli.
0: Exacte. Fem zoom. Perquè jo entenc, és com, moltes vegades tenim expectatives, només veiem un camí i ens pensem que només hi ha aquell. Quan nosaltres fem aquestes reflexions, el que fem és obrir, jo sempre dic, fem com un zoom, i en lloc d'estar mirant com lo que diu, no, un catalejo allà, que un binocle d'aquells, és com, vaig a obrir i llavors veig d'altres opcions. I quan veiem d'altres opcions, també és com, uah, hi ha més coses, no? Llavors és important de fer-nos aquestes preguntes. Moltes vegades no les volem fer perquè és com centrifugadora, ens bloquegen, però quan ens les fem, ens permet avançar i ens permet veure que estem evolucionant i aconseguint allò que realment volem.
1: Crear l'impossible, així titulava la secció d'avui Clàudia Cornella, crec que ha quedat bastant clar com un pot gestionar els seus límits, els seus propis límits, i que també, a part de fer aquesta autoreflexió, no hi ha res impossible, eh? Vull dir, ho lligo amb el titular, però bé, tothom s'ho ha de prendre de la millor forma que pugui, i també conscients de la situació, però queda dit, eh? Avui en aquesta secció de lideratge, Clàudia.
0: Sí, jo totalment diria, quan ens fem això és, i si fos possible? Jo diria que lligaria al principi aquest amb el final de dir, i si fos possible? I això és el que ens permet doncs, obrir expectatives i obrir nous horitzons.
1: Arribant al final de la temporada d'Aquest Ser Empresaris, comptant amb Clàudia Cornella, un curs més. Gràcies i en quedarà almenys un programa més, eh?
0: Sí, sí, ja l'estic preparant. Moltes gràcies.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
1: Arribant al punt de les 8 de la tarda, ara és temps per fer una mirada als mercats financers, amb la col·laboració habitual de Creant Crèdit Andorrà i la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant. Bona tarda, Sheila.
3: Molt bona tarda, Carles.
1: Posem-nos en situació. Em comentaves que aquesta setmana ha estat marcada pels indicadors de salut econòmica. Com ens afecta ara mateix la situació a l'Orient Mitjà? Què està passant, Sheila?
3: Doncs mira, Carles, als Estats Units les dades macroeconòmiques han mostrat solidesa. El PMI compost de maig es va estabilitzar a la zona d'expansió, 51,7 punts, tot i que els preus dels inputs van augmentar al ritme més alt des del novembre del 2022. D'altra banda, les sol·licituds setmanals de subsidi d'atur van baixar i els inicis d'habitatge de l'abril van superar les dades previstes. La nota negativa la va posar l'índex de perspectives de negoci de la Fed de Filadèlfia amb una forta caiguda fins a mínims de 5 mesos. A Europa, les dades d'activitat, els PMI de maig, com parlàvem abans, van reflectir l'impacte del xoc energètic. El PMI compost de la zona euro va caure als mínims de l'octubre del 2023 a 47,5 punts. A Alemanya, tant el manufacturer com el de serveis continuaven en terreny de contracció, deixant el PMI compost en 48,6 punts, mentre que a França aquest indicador es va desplomar fins als 43,5 punts mínims del novembre del 2020. El Regne Unit també va entrar en terreny de contracció situant-se en 48,5 punts. Recordem que 50 és el nivell d'expansió, però sobre de 50 és el nivell d'expansió. Una mica millor van ser les dades de confiança amb l'IFO alemany del clima empresarial del maig, situant-se per sobre del registre de l'abril, explicat per un repunt tant del component d'expectatives com de situació actual. La confiança del consumidor també va millorar gràcies a les expectatives d'una resolució del conflicte en les properes setmanes, tot i que encara es manté en fort terreny negatiu.
1: En l'àmbit geopolític, encara no hi ha acord, malgrat la visita de Donald Trump a la Xina.
3: No hi ha acord, Carles. D'aquesta reunió sembla que només es va concloure que la Xina compraria 200 avions a Boeing, a més de soja i petroli nord-americà per reduir la seva dependència a l'Orient Mitjà. Bueno, en qualsevol cas, aquesta situació s'està allargant massa. L'encariment del petroli i el gas està provocant un gir radical en les expectatives dels bancs centrals. I el mercat eleva fins a 65% la probabilitat d'una pujada de tipus per part de la Reserva Federal al desembre i fins al 89% d'un increment per part del BCE al juny. En aquest sentit, les rendibilitats del Tresor americà, el T-Note, se situava en 4,56 i el 2 anys per sobre del 4%. El Bund tancaria al 3,05 i el yield britànic al 4,33, màxim de 28 anys, enmig també d'una crisi política. Avui, al mercat de matèries primes, el preu retrocedia amb força davant un imminent acord, que veurem si realment es confirma, de manera que el Brent se situaria a $106 durant aquesta setmana, que hauria un 3%. I pel que fa a la renda variable, els índexs globals tancarien amb pujades superiors al 2% a Europa i una mica més moderades als Estats Units. El Japó destacava amb un 3% gràcies a un creixement del PIB del primer trimestre superior a l'esperat, sent del 2,1 versus l'1,7, degut a una millora en el consum privat i a la demanda externa. I finalment, Carles, la campanya de resultats empresarials del primer trimestre estan arribant a la seva fi. Podem dir que el primer trimestre de 2026 ha estat excepcionalment fort a banda i banda de l'Atlàntic, superant les previsions inicials gràcies a la resiliència del sector tecnològic a banda de l'impacte dels preus de les matèries primeres en el sector energètic. Les empreses de l'S&P 500 als Estats Units han registrat un creixement de beneficis proper al 27%, convertint-se en la millor temporada de l'índex des del quart trimestre del 2021. El sector tecnològic i la intel·ligència artificial continuen sent els pilars fonamentals, aportant gran part del creixement dels ingressos. L'MSCI Europe va registrar un augment del benefici per acció del 7,5% interanual, marcant el ritme de creixement més ràpid del primer trimestre del 2023. Els grans bancs europeus van reportar un excel·lent comportament gràcies als marges d'interès, mentre que les energètiques es van beneficiar de les pujades de preus de les matèries primeres vinculades al conflicte de l'Orient Mitjà.
1: El tema energètic més important que mai degut a aquesta situació geopolítica. I ja et pregunto per la setmana vinent, quines notícies tindrem?
3: La setmana vinent estarà marcada per publicació d'indicadors claus de confiança i preus, així com la inflació preliminar del maig a banda i banda de l'Atlàntic, dades determinants per valorar la fortalesa de l'economia i les pressions inflacionistes, així com per anticipar els possibles moviments de política monetària i el ritme de recuperació de les principals economies.
1: I ho tractarem un divendres més aquí al Ser Empresaris amb la Xela Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra, fent aquesta mirada una vegada per setmana als mercats financers. Xela, passa un bon pont i gaudeix molt.
3: Igualment, Carles, ens veiem la pròxima setmana.
4: Tens un Bizum, tens un altre Bizum, i un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
5: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
4: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
1: És moment ara per donar pas a la previsió meteorològica.
6: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, molt bona tarda.
7: Bona tarda. El cap de setmana la temperatura continuarà pujant, tant les mínimes com les màximes. Si bé s'escurçaran les hores de sol, perquè durant les tardes tindrem algunes nuvolades, fins i tot, sobretot diumenge, alguns xàfecs. Però en general, la major part de dissabte i de diumenge farà sol i calor. Temperatures mínimes a Andorra la Vella al voltant dels 15 graus, màximes properes als 30. Durant les tardes, una mica de vent de marinada del sud, moderat, i també nuvolades que demà provocaran algunes gotellades. Diumenge ja es podria formar alguna primera tempesta, sobretot a les capçaleres de les valls. No esperem tampoc que plogui tot el país i, a més, plouria poc allà on ho faci. Tot apunta que la setmana vinent començarà més calor, però a mitjans de setmana les tempestes ja començaran a guanyar més protagonisme.
8: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876 5555.